0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim amb la tertúlia de Dimecres amb la doctora Marta González Peláez, futurible marquesa i duquesa de Geòrgia, i amb en David Morales, del carrer Morales i de Sant Andreu, que havíem escoltat el missatge del nostre filòsof, el tornem a escoltar, perquè en aquest cas es titula Con Consejo de He-Man sobre la física. Escoltem-ho.
1: Y recuerden, amigos, el mundo está lleno de electrones, protones, neutrones y tontos de los cojones.
0: Molt bé.
1: Hasta la próxima.
0: Moltes gràcies, He-Man. T'agraïm moltíssim, doncs, aquestes aportacions que estàs fent en aquesta temporada. Perquè ens... En...
2: M'ha recordat a un cas, David, que ha passat aquests últims dies. El del britànic que ha mort ofegat després de...

0: saltar d'un vaixell perquè no li servien alcohol.
1: És molt fort, això, eh?
0: I llegia per Twitter un comentari que es va fer viral que deia: acabem d'assistir al naixement del Barconing.

0: Imagina't.
1: Vull dir que...
2: Era adolescent una mica gran.
0: Sí, sí.
2: Tu imagina't. Perquè ara l'adolescència, com que s'ha allargat tant...
0: Sí, és veritat. Bueno, és que igual encara vivíem a camp els pares, eh? Saps què vull dir? Oh. Perquè tal com està la cosa, és fort, tot això. Barconing em sembla meravellós. Són les coses que passen avui dia, que ens tenen totalment...
2: Aquest és una mica... El tonto de los ones.
0: Sí, sí, però totalment, o sigui, és el protagonista...
3: Per això m'ha vingut al cap.
0: Sí, sí, és el protagonista, que aquest li fallaven los electrones, los protones, i a montones li faltaven.
2: Que n'hi ha molts, eh?
0: Sí, sí, no, és que és una cosa terrible. Tornant al tema de la IA, teníem moltes notícies aquesta passada setmana que ens explicaven això, no? La productivitat, la capacitat de treballar, no? I que portem doncs un temps, no, parlant d'IAs, però sembla que el que està avançant a tota velocitat també és la robòtica, no? I aquí és on ens podria, doncs, perquè, per exemple, durant molt de temps s'havia dit, doncs, per exemple, estudia idiomes, que això... I després la IA ens ha dit, no servia de res aquest consell, perquè avui dia el que menys serveix és estudiar idiomes, per exemple, no? Que t'ho tradueix automàticament. Després es va dir, no, però llavors, ara les coses tecnològiques no, han de ser les coses, doncs, de cuidar la gent... i les coses que es fan amb les mans i tal. Primer, escoltem aquesta notícia, per exemple, que ens comenten a la Sexta de coses que ja es fan a la Xina.
4: China, un mini ejército de robots humanoides ha estado trabajando 64 horas sin parar y sin protestar. El futuro a veces da miedo.
5: No necesitan café, tampoco vacaciones y pueden trabajar hasta 64 horas seguidas por ahora. Se trata de un mini ejército de robots humanoides que ya han sido puestos a prueba en una fábrica de tablets en China. Su labor, inspeccionar piezas, transportarlas y colaborar en toda la cadena de producción. En solo 6 días han participado en el montaje de más de 17.000 tablets. La realidad es que son el empleado que desearía tener cualquier jefe. No protestan y no necesitan descansar. Es por eso que el gobierno chino buscará desplegar 10.000 de estos robots antes de que acabe el año. La fábrica no es el único lugar donde les podemos ver trabajando. También han aprendido a desenvolverse en casa, donde doblan ropa, recogen objetos o ayudan con las tareas del día a día.
3: Aquest és el que vull jo.
0: Aquest és el interessant, el que et fa al lavabo, el que et prepara el sopar. Però clar, el que vull dir és que si a dia d'avui ja estan a aquest nivell, el ritme que evoluciona tot, imagina't d'aquí uns anys, doncs també... aquestes professions que imaginàvem, no? Que les hauríem de seguir fent els humans, pues d'això. I hem de canviar la frase feta, és ara treballar més que un robot xino.
3: Sí.
0: S'ha de dir així.
2: I a més, ja jo has de pensar, tinc que fer això, tinc que fer allò, no? Si tens algú que t'ho fa a casa,
0: sí.
2: La roba, tens la roba estesa... te l'han de doblegar, oh, que bé, això és fantàstic, eh?
0: T'imagines?
2: Oh!
0: Tu t'imagines, Marta, imagina que és el que li dius a Ambrosio, per exemple, al robot, no? Per humanitzar-lo una mica, no? I t'ha entrat una cuca a casa.
3: Home!
0: Cosa que abans t'hagués suposat, doncs incinerar tot l'edifici, eh? O sigui, treure l'enfallames i començar a prendre foc a tot l'edifici per assegurar-te que no sobreviu, doncs dir-li, Ambrosio, hay una cucaracha. Saps què vull dir? I ja és problema seu. Tu ja te'n desentens, Marta.
2: Clar.
0: Tu li dius a l'Ambrosio i a l'Ambrosio, bueno, doncs tindrà un... jo què sé, saps? Igual té com unes pinces d'aquestes, saps? Ràpides,
2: sí,
0: que igual et treu un pèl del nas si ha vist que tens alguna cosa o t'agafa una cuca... I clar, pues va fent. És fort aquest tema, eh?
2: Sí, sí, no, és fort, però bueno, però treuen moltes, o sigui, en aquest sentit, mira, et despreocupes de segons quins temes.
0: Sí, sí. El problema és que acabarem despreocupant-nos de tots els temes, Marta.
2: Clar, llavors, ens avorrirem.
0: Clar, perquè dius, però clar, quin tema? És que al final, tots els temes, al final la gent dirà, mira, ves tu el futbol per mi, saps què vull dir? Sí. Anima molt a l'equip, eh? Com si fossis allò, sí. Un d'això, mira, saps què? Avui surt a entrenar tu per mi, perquè no... No em ve de gust córrer, no?

0: Què farem nosaltres, no? Perquè, clar, per suplir que és... Ah, bueno, sí, el tema de la domèstic és una veritat... És,
1: aquí el tema, és... Marta, David, és com els han entrenat, no? Perquè les IAs, per exemple, se les ha d'entrenar doncs això, no? En situacions i tal. És possible? O sigui, si han entrat... No vull dir... Jo he treballat a diverses ràdios, val? Doncs perquè no donar pistes, en una de les ràdios que he treballat, en una redacció, passaves a determinada hora i hi havia més ordinadors jugant al Buscamines o al Solitario que no redactant textos. Clar, si els han entrenat amb aquest tipus de gent, potser estem creant robots que jugaran al Solitario, saps què vull dir? Clar, sí. Si els han fet...
2: Seran ludòpates, al final.
1: Seran ludòpates, directament. No estaran jugant al Candy Crush, no? Clar, no ho sé. És a mi em costa molt d'entendre. O, per exemple, comentàvem a vegades, jo abans de començar el programa amb el David sempre comentem de coses d'IA, d'aspectes, de coses que fa, i diem, oh, com és capaç doncs, ja de programar coses, de publicar coses, i jo pensava, dic és que arribarà el moment que publicaran més coses de les que podem llegir.
2: Sí.
1: Perquè estarà publicant tant que vull dir que no hi haurà prou persones amb prou minuts per llegir tot això, no? No ho sé.
0: Ja passa ara, perquè jo hi ha molts llibres que llegeixo que surten, que dic, és impossible, no tinc temps material per poder-ho llegir.
1: No. A més que tot queda obsolet als 10 minuts, vull dir que aquesta és una altra també, no? Que ho complica tot, tot molt. O sigui que, no ho sé, ens toca viure una època, doncs, això, no? Que no deixa de sorprendre'ns en tots aquests aspectes.
0: Sí. Sí, sí.
1: Va sortir també una notícia d'un robot que netejava lavabos.
0: Sí, no, això és fantàstic. Sí. Això ho trobo sensacional.
1: I a més s'agenollava, saps què vull dir? Feia, vull dir allò, frota que té frota, s'agenollava, rascava, ta. Tenia una càmera frontal per anar comprovant que jo vagi quedant net. I escolta, clar, es movia amb una certa elegància, eh? Vull dir que...
2: Era marquès.
1: Sí, ves que no sigui marquès de Silici, sí, de Silici del Bidet.
0: Perquè el tens allà amb un raconet, amb una cantonadeta,
1: sí.
0: I si tens gent que vingui a casa, a l'acabar algú al quarto de bany,
1: val.
0: Després va al
1: també, també et dic una cosa, Marta, avisa la gent, perquè si es queda el robotet allà al lavabo quietet, jo què sé, es transforma, no? És com un transformer, i es transforma en una sisí, o, saps? O en una rentadora, o en alguna cosa d'aquestes. Tu imagina't que va una persona, no l'has avisat, i fa pipí o popó, i quan s'aixeca, tot alegre, saps? Doncs allò s'activa. I clar, pensa que Skynet ha tomado el control i que ha decidit liquidar-la la persona. I no, el que vol fer, ha terminado el senyor, saps què vull dir? Diu, sí. Ha quedado satisfecho, quiere que le limpie. I diu, miri, jo ja em netejaré, si de cas. En tot cas, bueno, passi una mica, fregui una mica per aquí per acabar de fer net.
0: Llavors se li havia de posar un uniforme, en plan de, com un, si fos un majordom amb el...
1: Una mica amb Néstor, Néstor del Tintín.
0: Els guants blancs,
1: Sí.
0: Una vegada ha deixat ja de parlar amb la persona, si ha terminat el senyor, o senyora,
1: Els
0: guants i comença a netejar.
1: Sí, sí. Diu, però clar, tu imagina la situació, si no l'has avisat, ha terminat la senyora mentre s'està ficant els guants i dius, a veure què em ve a fer aquest, a veure si va cap al meu coll, a veure si va cap a... Vull dir, mare meva, tu, és que vivim una distopia, cada cop
2: més. No, però alerta amb els robots que poden arribar.
1: Sí, sí.
2: Perquè ja estem veient ara... Bueno, ja va passar amb robots aspiradors
1: que
2: filtraven imatges de les cases. Ha passat amb televisors recentment que resulta que es passen tot el dia gravant i transcrivint converses i després les envien a servidors que estan més a saber on.
1: Mare meva.
2: Clar, al final són elements que estem ficant dintre de casa i que ens estan espiant directament.
1: Sí.
0: Totalment. És un espia. Sí. Sí. Allò que es deia de la gent que hi havia, quan la gent tenia servei, que deia que eren finestres al carrer, no? Doncs, això.
1: En aquest cas són agentes dobles, perquè
0: agentes dobles,
1: clar, perquè t'estan donant...

0: donant informació en format Netflix, per exemple, però al mateix temps t'estan extraient informació que estan venent, doncs vés a saber on, eh?
1: No, i després, escolta'm, després potser et fan l'ordre del dia que et diuen sí, aquesta persona que ha vingut ha fet això i això i això i ha deixat i a més...
0: Tu t'imagina't una situació, és que ara l'estava veient, a veure què deia la Marta. Tenim un sopar, no? I ve una gent i tants amics o el que sigui i tal, no sé què. I tu hi ha un moment que vas al lavabo i la gent té aquesta mala costum de que quan un surt un moment de rajada la persona que acaba de sortir. És com el grup de WhatsApp que hi ha de tota la gent menys aquella persona, no? Doncs costumen a rajar. I quan torna, que torna, eh? Allò típic tant, que vuelve. Va, doncs tu tornes allà, bueno, torneu quan vulgueu, tot no sé què. I quan ja s'ha anat tothom, allò que t'escatxufres al sofà, la tele se't queda mirant. O sigui, no tu mirant a la tele, no, la tele se't queda mirant i et diu, yo no quiero meterme, donde no me llaman, eh? Diu, yo no es por meter cizaña, pero que sepas que fulanito ha dicho esto, esto, esto. ¿Qué dius? No m'ho crec. Diu, que no? Diu, mira, tengo las imágenes. Diu, tengo las imágenes yo y todo internet que ya lo he colgado. Clar, tu imagina't com va això, Marta, David.
1: No, i després que hi ha molta gent que entra al cuarto de bany i mira tot, obre armaris,
0: sí?
1: I mira tot.
0: Sí, eh? Sí.
1: Aquesta és una altra, sí.
0: Sí, home.
1: Bueno, i l'altre dia em va dir una coneguda...
2: El que es deuen avorrir quan entren al meu lavabo.
0: Clar, bueno, és que depèn de com el tinguis, saps? O si has ficat coses amb clau, no?
1: Però escolta'm, ara la gent... Bueno, una coneguda em va dir que havia vingut una sèrie de gent a casa seva.
0: Sí.
1: I es van endur el paper higiènic del quarto de bany.
0: Això ja és molt fort. Això ja és molt fort, Marta.
1: Perquè va deixar dos o tres rotllos per jugar.
0: No, home, no.
1: Eren 8 persones.
0: Perquè ja s'ho intuïa i va deixar uns quants rotllos de més. Diu, mira, els conto i així si em falta un sabré qui ha sigut. Eh? I els hi va ficar tinta d'aquella...
1: Una norma s'hauria de posar.
0: Tinta d'aquella que quan d'allò diu... Una mica com Agatha Christie, eh? Diu, alguien ha robado un papel higiénico. I encens una llum ultravioleta i es veu allà. Ha sido...
2: El cul.
0: Sí, ha sido la doctora... El doctor Mandarino... Bueno, exacte.
1: Us imagineu? Jo no sé, la veritat. A més,
0: és molt fort.
1: Tu vas al... Bueno, no sé, quan vas normalment al bany i estàs en un lloc, no vas amb el bolso ni res. O sigui que no sé on te'n fiques.
0: No, hi ha de ser un senyor bolso, per agafar els rotllos aquests de...
1: Per això dic que on te'ls fiques, no?
0: Clar, t'ho imagines.
1: Perquè això... Que t'ho faci gent...
0: Ha de ser... Que algú et vingui al teu lavabo i s'endugui el paper higiènic ha de ser un rotllo, eh? Vinga, va. Vinga, ja el tenim aquest. Escolta'm una cosa.
1: Perquè bueno, quan la gent comprava, us en recordeu quan la Covid, que la gent comprava aquelles quantitats industrials de rotllos?
0: Sí, de rotllos, la gent es barallava.
1: Tant, sí, perquè bueno, agafar un dos o tres, doncs mira.
0: La gent es barallava pel paper higiènic. David, t'has imaginat allò com en els hotels, que et deixen com un sabonet i un d'allò que... Allò és tentador d'agafar. O sigui, que dius, home, si no el faig servir me l'enduc, perquè és un sabonet petit, no?
2: Perquè a més dius, total, l'he pagat.
0: L'he pagat, llavors, clar. Doncs la gent es deu acostumar a això i si veu que hi ha sabonets o cosetes, doncs pam, Això que ho agafes. I ara m'ha vingut al cap, ara pensant això en els sabonets, ho han comentat en algun Dimacros, però és que és un temazo de la gent que tenim una edat i recordem la gent que col·leccionava sabonets.
2: Sí.
0: D'hotels, no?
2: Que bueno, que ara se'ls ha acabat, eh? Perquè
0: sí.
2: Ara ja no és legal.
0: No és legal.
2: Ara ja no es pot posar sabonets individuals, ara han de ser, doncs, pots que estan allà enganxats.
0: Exactament.
2: Ara la gent s'emportarà el dispensador.
0: S'emportarà el dispensador o... Perquè és que a Corea ja ho tenia així i vaig pensar, dic, estàs dutxant-te i vas pensant coses. I com que tenia tot tants botons, perquè el lavabo allò tenia un sortidor, un xorret que et donava per tot arreu, dic, deixa'm mirar que no hi hagi més botons. I vaig pensar, dic, saps què farà la gent? Com si va a comprar cigrons o va a comprar coses. Saps que va amb el seu tàper,
2: sí,
0: apreta el dispensador, va traient, saps? I s'endú amb un tàper, doncs, o amb una ampolleta d'aquestes d'allò, doncs
2: el sabó.
0: Per cert, que ja avancem el tema, d'aquí unes setmanes, un parell de mesos més o menys, ja tindrem la moguda de les jaunes i les ampolles retornables.
2: Sí.
1: Sí.
0: Que ens clavaran 10 cèntims per per llauna.

0: i clar, tu imagina't la de màquines que s'hauran de posar a les entrades dels supermercats.
1: Hi ha supermercats que no tenen espai.
0: No tenen espai per ficar una màquina d'aquesta. Jo quan fa 2 anys vaig estar a Suècia en un campionat, allà ho tenien, i a veure, és bastant... T'acostumes, no? A dir, doncs vas amb la bosseta al súper, poses sí. totes les jaunes, totes les d'això, treu un tíquet i amb aquest tíquet se't descompta després de la compra que fas. Clar, hi havia coses positives, i és que, per exemple, veies, no?, que la competició, que normalment doncs has de llences, no?, al costat de l'avituallament, doncs llences les ampolles i venies gent que necessitada i s'enduia totes les d'això. I mira, per aquí em semblava interessant. El que passa és que hi ha qui diu, per escoltar totes les veus a favor i en contra, hi ha qui diu que el que passa amb això és que hi ha qui remena molt les bosses. Saps què vull dir? Les bosses d'això, però... I, bueno, saps? Vull dir que tot sempre ho penses amb la millor de les intencions i de vegades doncs no acaba de ser. Tot i així, pel que fins a on jo sé, és millor aquest mètode infinitament que no el sistema que suposadament teníem aquí i que vés a saber on acabava tot el que teòricament era reciclable. D'aquesta manera t'assegures que el que són les llaunes i el que són les ampolles...
2: Feies la feina d'ells i no et descomptaven res. Almenys ara ho fas i et descompten alguna
0: cosa. O com a mínim no et graven, no? Al final és lo comido por lo servido, perquè el que t'han pujat... Però com a mínim no t'estan gravant el fet de que a sobre tu sí que tinguis doncs això, no?
2: Sí.
0: Com diu la Marta, tu tenies una actitud activa i bueno, pagaves o cobraves el mateix que si no ho feies. En fi, interessant.
2: És que ara estem molt acostumats a fer la feina de molta gent.
0: Efectivament.
2: És a dir, jo l'altre dia jo anava a prendre un cafè a un lloc i bueno, et posen la safata, tu et portes a la taula, prens el cafè i algunes vegades ho portava al lloc o no, o deixava a la taula, no? Et portava a la bandeja aquella on estan totes les brut, vaja.
0: Un armariet on pots ficar totes les safates.
2: Això mateix. Sí, sí. I, bueno, a vegades ho feia, a vegades no. I jo l'altre dia, bueno, estava prenent un cafè i ve el cambrer i em diu, escolta'm, això s'ha de portar allà. I li dic, escolta'm una cosa...
0: Que em fa descompte si ho deixo allà o
2: clar,
0: alguna cosa.
2: Dic, tinc que portar jo la safata. Tinc que portar després... Dic, escolta'm, dona'm una baieta i ja netejo la taula.
0: No, i fes-te tu el cafè, Marta.
2: Clar, i no pago el cafè, clar. Escolta'm.
0: Sí.
2: Oh, és que hem de ser solidàries. A sobre em va dir solidària.
0: Sí.
2: I dic, però bueno... Què és esto?
0: Sí.
1: No, però és que ens hem acostumat a que tot és així. Ara ja anem a supermercats o a grans superfícies a les quals ja no hi ha caixers. Ja automàticament has d'anar tu a la caixa. Ens hem de posar nosaltres mateixos la benzina.
0: Sí.
1: I a més no hem fet cap curs de seguretat, quan posem la benzina.
0: Sí, no. De riscos de substàncies perilloses, inflamables.
1: Exacte.
0: O sigui que... No, és un temazo i, bueno, ho anirem.
2: Sí.
0: Ho anirem comentant.
1: Per sort, d'aquí poc seran els robots que ens posaran la benzina i els cotxes que s'autocarregaran.
0: No, i que aniran ells en cotxe, no nosaltres, perquè nosaltres ja no tindrem res a fer, vull dir que...
2: El cotxe anirà sol, també.
0: Anirà sol, no, i no anirem nosaltres, ens quedarem sense moure'ns. En fi, anem amb les coses que ens ha d'explicar. La futurible Condesa i Duquessa té temes aquesta setmana?
2: Sí.
0: Oi, que bé que t'ho ha posat.
2: Tinc un tema molt interessant.
0: Ah, endavant, David.
2: Ara, a veure. Un tema de...
0: No, ara ens ho avança. Digues, David.
1: A Nits de Ràdio, la futurible comtessa i duquesa de Geòrgia, doctora Marta González Peláez.
0: És meravellós. A partir d'aquí, tot el que diguis, Marta, sempre t'escoltem amb atenció, però ara més, perquè clar...
2: Moltes gràcies.
0: Home, és que és meravellós. Endavant.
2: Però no cal, tanto boato.
0: A veure, hem d'estar fins a les 6, Marta. És igual. Nosaltres n'hem parlat. Digues, Marta.
2: Bueno, hem començat aquesta temporada que la gent que ens escolta està molt contenta, eh?
0: Això és important.
2: Amb el tema de la música.
0: Home, és que és preciós poder conèixer històries i...
2: Ho dic perquè, bueno...
0: Sí.
2: Però, clar, no a tothom li agrada la música.
0: Ah, ep.

0: Ah, a veure, jo quasi et diria a priori que sobretot hi ha gent que no li agrada que algú canti, que hi ha determinada gent que és millor que no ho faci. Però digues,
1: bueno,
0: digues,
1: aquella senyora que tenies tu de veïna.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, tal qual.
1: Te'n recordes? No? Jo bueno, no la vaig conèixer, però no, jo la recordo.
2: Encara continua tenint malsons, el David.
0: Home, absolutament. Vull dir, no m'acosto a aquella zona, per si encara hi és. Sí, sí, sí, digues,
1: allà sí
0: digues.
1: Que hauries d'haver tingut un robot per enviar-lo sí, i dir-li, sí. Calla!
0: Sí, sí, sí. Pensava, bueno, sí, perquè encara no hi havia drons, però si no l'hagués enviat un dron amb missatgets anònims de deixa de cantar, de fes una altra cosa, sí, sí. A veure, què ens expliques, Marta, de la música? Que hi ha gent que no li agrada.
1: A vosaltres us agrada la música, en general, no?
2: Sí.
0: Home, sí, sí, tant.
1: Doncs hi ha gent que no. Hi ha una... No és una enfermetat, però és una... És algo que pateixen algunes persones, entre un 3 i un 5% de la població en general, que es diu anhedonia musical.
0: Home, jo coneixia el Caledonia, però i el Calcedonia.
1: Doncs això és A-N-H-E-D-O-N-I-A.
0: Ara que hem de juntar una paraula amb això, és com els Cifres i Letres. Has anotat, David, totes les lletres? Tens el completo? Digues, digues, Marta.
1: Clar, no poden sentir ni entendre la música perfectament perquè el seu cervell no genera la senyal de plaer o recompensa en escoltar-la.
2: Quin canedònia amb Bad Bunny.
0: Sí, exactament, exactament. A mi em genera canedònia aquest home. Sí, sí, sí, sí, senyor, sí, senyor.
1: Doncs,
0: no, a mi m'ha agafat una nova canedònia, tu, d'escoltar el...
1: Ja sabia jo que aquesta paraula trauria moltes...
0: El Titi li preguntó. És el que sí, tenia moltes nòvies, Marta. No, no, digues, digues.
1: Bueno, no es tracta d'un problema de sordesa, ni un mal...
0: En el cas del Bad Bunny igual sí, però bueno, digues, digues.
1: Sinó d'una desconnexió específica en els circuits cerebrals que processen les emocions i els estímuls gratificants de les melodies.
2: És que és això completament.
0: Ens l'estàs descrivint molt bé, Marta. Ara ho entenc tot, eh? Perquè és que no atina, eh? No, melodia, no és la mateixa nota tota l'estona.
1: Clar, això com ho van detectar els científics? Perquè
0: a la NFL, a la Super Bowl.
1: No, una investigació de l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units d'Amèrica, el PNAS, penes, eh?
0: Val, sí. Ah, sí, abans n'hem parlat dels petitons.
1: Que a més està avalada per la Clínica Mayo, eh?
0: Home, home, això es mereix una ovació, la Clínica Mayo, tu.
1: O sigui que la cosa no té...
0: Home, eh? Sí, sí.
1: Bueno, llavors van detectar que aquesta síndrome que tenen aquestes persones és perquè és un trastorn, en realitat és un trastorn, perquè són nens, infants, que quan són petits o nadons no els hi posen música. Llavors, al no posar-los música, no escolten música, no estimulen aquesta emoció o el plaer que recompensa tenir la música, no?
0: Que interessant.
1: Perquè si no t'agrada, bueno, doncs dius, no m'agrada.
0: Sí, sí,
1: de
0: sí,
1: butxes,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí.
1: Però
0: sí.
1: Almenys tens una reacció. I llavors són nens que no tenen cap música específica. Llavors, bueno, van fer un estudi a l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units d'Amèrica amb 30 estudiants que identificaven com a sensibles, moderadament sensibles o res sensibles a la música. Llavors, bueno, se'ls va demanar que portessin una de casa, una música favorita, no? Algo que els agradés.
0: Sí.
1: I llavors que si ells no sabien trobar-la, doncs alguna persona de la família, no?
0: Uh-huh.
1: I, bueno, i llavors arrel d'aquí es van estudiar els ritmes cardíacs i els nivells de sudoració mentre escoltaven la música.
0: Ostres, o sigui, els van posar tot de sensors per veure com reaccionaven.
1: Sí, sí.
0: Eh?
1: I a més un escàner també cerebral, eh? Vull dir que van fer una... O sigui, ja us ho dic, que va ser una cosa molt ben feta, no? En aquest sentit, passa que, bueno, cadascú...
0: Sí, sí.
1: I clar, i es veu que el grup deia que no sentia plaer amb la música. No mostrava cap resposta ni a de l'autonomia cognitiva, que és el resultat de mantindre un bon nivell

0: de memòria, llenguatge, perquè clar, perquè al final la música tu la memoritzes.
1: Sí. De fet, hi ha tot una sèrie d'estudis que precisament el que entenen és que les cançons que acostumen a funcionar més ràpid són aquelles que el cervell més ràpidament pot intuir com segueixen, és a dir, les pot cantar lletres fàcils o melodies molt repetitives. El cervell de seguida s'estimula sabent que té aquella resposta, no? De que ho sap. Clar, les més elaborades, és el cervell ha de treballar molt més, però també, com tot, la gratificació després és molt més gran quan ets capaç, doncs, de repetir, de cantar o de tararejar, doncs, una cançó més complexa, no?
0: Clar, el que passa és que això, el cervell, es veu que té com una part que es queda com a letargada quan tu no escoltes música o no has escoltat música de petit.
1: Ja
0: no...
1: sabem com va ser la infància de Bad Bunny, David?
0: Llavors, és una... O sigui, han d'estimular, han de fer una estimulació, fan després un treball d'estimulació per recuperar això. Però clar, hi ha coses que no es recuperen, vull dir, t'estimulen, però clar, tu ja no, hi ha músiques que tu ja no les tens, perquè no les has après. La música...
2: Això és el mateix que els passa als adolescents amb allò, amb el micropenis.
1: Ah, exactament. El que ja no has fet, ja vas tard. Ja vas tard, ja no... Exactament, sí senyor. Sí.
0: Bueno, pues, que sapigueu que no tothom... escolta música i li agrada la música.
1: Saps quin és el problema, Marta, David? Que ara els nostres oients pensaran, saps què van dir ahir a la ràdio? Que escolta, tots escoltar música i...
0: I a jugar con el juguete.
1: Sí, senyor. Escolta, que ho han dit a la ràdio, No, està molt
0: clar. És una prescripció quasi mèdica.
1: No, som un servei social, som un servei de, escolta, d'atenció al... Ai, senyor, Déu-n'hi-do. Que interessant això, Marta, em deixes totalment fascinat, perquè clar, tot aquest mecanisme que cada setmana quan ens portes una cançó, doncs ens estimula, no?, des del punt de vista, doncs perquè ens reconnecta amb quan la vam escoltar, on la vam escoltar, si la vam escoltar de joves, etc. No? Això vol dir que tenim, doncs això, no?, el cervell, les emocions connectades a tot això. Ens estàs parlant de casos de gent que tot el contrari, que té atrofiada tot aquest mecanisme,
0: Clar, està com a letargat.
1: Sí.
0: I a més, tothom, perquè tu, per exemple, a la teva filla segurament que li has posat alguna música de la que t'agradava tu quan eres petit.
1: I tant. Ara em posa més ella la seva que jo.
0: Però ella segurament que alguna cosa li sona, perquè diu, el meu pare això m'ho va posar perquè quan ell pues, era petit pues, escoltava aquesta música, no?
1: Sí, perquè
0: tu, potser el teu pare ja te la posava.
1: Clar, saps què passa? Clar, en aquest cas, jo, el meu pare, que el cel sigui, el problema és que ell era crític d'òpera.
0: Clar.
1: I anem a dir que se la posava molt forta, l'òpera. Llavors, a casa meva, o sigui, tot l'edifici es movia. O sigui, si algú instal·lava un sismògraf, el meu edifici donava terremot constant. Com si fos la falla de Sant Andrés, doncs era on jo vivia. I clar, anem a dir que tinc com un petit trauma. Sempre m'ha costat l'òpera per això. Perquè clar, tu imagina't que clar, els meus pares posaven els Beatles o el Rolling. No, jo escoltava Wagner. Saps què vull dir? Llavors, clar, jo li vaig generar una mica de rebuig. Amb el temps i amb els anys, doncs mira, alguna àrea sí que dic, mira, aquesta m'agrada, Però, i m'emociona amb algunes, i si és veritat, perquè et reconnecta doncs amb això, no? En aquest cas, amb el meu pare. Però sí que, clar, depèn de quin tipus de música, pot ser que hi connectis més o menys, sí, està clar. Tu, David, connectaves amb alguna música de casa o recordes alguna en especial?
2: Sí, jo, és que a casa meva, com que la música era una cosa que era constant tenir-la, o la ràdio amb música, doncs, clar, acabes connectant amb tota aquella música amb què vas créixer durant els anys 80, per exemple.
1: Sí.
2: Tots els primers èxits, clar, des que tinc una mica ús de memòria, jo sóc del 79, doncs potser a partir del 82-83 ja començo a tenir aquells moments de sentir aquelles músiques i relacionar-ho amb aquella infantesa.
1: Sí.
2: I clar, desperta doncs, sentiments i et predisposa a continuar escoltant música moltes vegades.
1: Efectivament, és totalment així. I a més diuen, Marta, David, que té una raó de per què doncs, tu et passes tota la vida intentant

0: buscar una tipologia de música que sigui similar a la que escoltaves quan estaves més o menys en l'adolescència. Mm. És a dir, quan estàs doncs en aquesta... Però pot ser preadolescència, també. És a dir, quan el cervell s'està acabant de desenvolupar, no? I llavors, si ho associeu, veureu que és una dècada, principalment, que tot... Els estils de música, que són d'aquella època, són els que t'acompanyen tota la vida. I, escolta, té molta lògica. I cadascú, doncs, que escolti les cançons que li generen salut. És que la música que t'agrada és una zona de confort, també. No?
1: Clar, plaer. O sigui, tu estàs escoltant una cosa que t'agrada i estàs, bueno, en plan placentero.
0: Sí,
1: total,
0: sí, totalment. Vull dir que, escolta, això s'ha de fer. Doncs és molt gratificant el poder conèixer cançons i en aquesta setmana la Marta... Doncs,
1: bueno, volia parlar d'una ciutat i ja està, i acabo,
0: vinga, vinga, pues endavant.
1: Perquè és una ciutat que té unes cançons molt maques, bueno, almenys a mi m'agraden molt.
0: A veure.
1: Que és Filadèlfia.
0: Home! I tant.
1: Una de les ciutats de major riquesa musical dels Estats Units.
0: I el del formatge,
1: i ha inspirat
0: també
1: a molta gent i molts gèneres musicals, des del sonido de Filadèlfia fins al Bruce Springsteen amb els Streets of Philadelphia, que és maquíssima.
2: Sí.
1: És el tema principal de la pel·lícula, que és una pel·lícula fantàstica també.
0: A més, és d'aquelles cançons que és inevitable no plorar, no emocionar-te quan l'escoltes.
1: Sí.
0: Totalment així.
1: És meravellosa aquesta pel·lícula. Jo l'he vista moltes vegades perquè m'agrada molt i ploro molt.
0: És de les pel·lícules més sensibles que he vist mai, d'aquells de moments de plorera. Precisament, dèiem de l'òpera, l'escena de l'òpera és...
1: Sí, buah. A més surt bastant òpera també, eh?
0: Sí. I és realment... Bueno, a mi...
2: I que va fer molt per humanitzar i desestigmatitzar les persones amb VIH.
0: Totalment. Uh-huh. Preciosa.
1: Bueno, després hi ha una de l'Elton John, que és Philadelphia Freedom.
0: Sí.
1: Del Neil Young també, Philadelphia. I després, bueno, qui no se'n recorda del tema de la pel·lícula Rocky?
0: Home...
1: Per les escales del Museu d'Art de Filadèlfia.
0: Totalment.
1: No va ser un himne oficial, però quasi, eh?
0: Bueno, és d'aquelles coses, d'aquells fets que formen part de la història popular, no? Quasi independentment de si has vist la pel·lícula, si t'agrada o no, no? Són coses que ja queden,
1: però ara, jo ara investigant, està considerat molta gent, van fer diversos estudis i diverses així, votacions de gent, i el consideren un himne deportiu per excel·lència, el de Rocky, el tema de Rocky.
0: Home, és que...
1: Bueno, després ha hagut més, perquè ara hi ha tantíssima producció de tantes coses, però és un tema que tothom, jo crec que tots els que hem vist la pel·lícula ho tenim memoritzat, no?
0: Sí. No, és fantàstic i ja ha quedat aquesta imatge no només a Filadèlfia, sinó a qualsevol aquelles escales pròpiament dit, sinó el fet de pujar unes escales és com arribar a dalt i de Adrian, o coses d'aquestes, perquè cada cop i volta has de fer com el gest, no? Que tothom pensi doncs d'això, no? És meravellós, totalment. Quina meravella.
1: Pues
0: amb aquesta cançó podem acomiadar avui el Dimecres.
1: Avui animals no parlarem, perquè ja parlarem la setmana que ve.
0: Parlem d'animals.
1: Animals i ciutats i música.
0: M'encanta.
1: Tot plegat.
0: M'encanta. Són les coses de la Marta González Peláez, a qui agraïm una setmana més estar amb nosaltres i que no estigui doncs, a algun palau negociant títols a aquestes hores. Una abraçada, Marta, i fins la propera setmana.
1: Una abraçada, bona nit.
0: I David, t'escoltem d'aquí una estona.
2: Fins després.

Doncs és moment de seguir a Nits de Ràdio, anant per altres temes, i ens agrada, ja sabeu, doncs, tots els reportatges que hem anat escoltant el programa, doncs ens agrada poder-los reviure aquí, compartint les matinades. En aquest cas, un dels que ens ha preparat en David Morales, precisament, i que té a veure amb moments històrics, que valen molt la pena de escoltar. I en el proper tram, doncs, seguirem grans moments, entrevistes d'aquests 15 anys de Nits de Ràdio. Fins a les 6, us seguim acompanyant.

Imagineu-vos un dia d'hivern a Boston, el 15 de gener del 1919. El sol brilla tímidament, la gent passeja pels carrers del North End, un barri ple d'immigrants italians i els nens juguen despreocupats. De sobte, un rugit profund sacseja la ciutat. No és un terratrèmol ni una explosió de pólvora, sinó alguna cosa molt més enganxosa. Un tanc gegantí de melassa, sí, sí, melassa, esclata com una bomba dolça, alliberant una onada de 8,7 milions de litres que inunda els carrers a 56 km per hora. Va matar 21...

persones. Em va ferir 150 i va deixar el barri enganxat en un desastre tan absurd com tràgic. Aquesta és la història del gran diluvi de Malassa, un episodi que sembla tret d'una novel·la de Roald Dahl, però que va ser ben real i va canviar les normes de seguretat industrial per sempre.

Per entendre com una ciutat es pot ofegar en un líquid dolç, hem de fer un pas enrere. Al començament del segle XX, la melassa era l'or negre de la indústria alimentària. No només endolcia postres, sinó que era l'essencial per fabricar rom, cervesa i explosius, especialment durant la Primera Guerra Mundial, que tot just havia acabat el 1918. La companyia United States Industrial Alcohol tenia un tanc massiu al número 520 de Commercial Street, al cor del North End. Aquest monstre d'acer de 15 metres d'alçària i 27 metres de diàmetre podia contenir fins a 8,7 milions de litres de melassa, suficient per omplir 3 piscines olímpiques. Construït el 1915, el tanc era una meravella de l'enginyeria. O com a mínim això pensava l'empresa. Però aquí comença el primer acte d'aquesta tragicomèdia. El tanc era un desastre tècnic. Va ser construït a correcuita, sense proves adequades, en va ser massa prim per al pes que suportava. Els enginyers de l'època ja ho advertien. Les soldadures eren febles i el tanc filtrava melassa com si fos un colador gegant. Els veïns del barri, molts d'ells immigrants italians i irlandesos que vivien en cases humils al voltant, ja havien notat taques enganxoses al carrer i fins i tot recollien la melassa que gotejava amb galledes per cuinar. La United States Industrial Alcohol, però, no va fer cas d'aquests senyals. Al cap i a la fi, qui es prendria seriosament una fuita de melassa?

Ara afegim un ingredient clau a aquesta recepta per al desastre: el temps. El gener del 1919 va ser inusualment càlid a Boston. Després d'uns dies de fred intens, la temperatura va pujar fins als 5 graus, un canvi dràstic per a l'època. La melassa, que havia estat freda i densa, es va escalfar i va començar a fermentar dins del tanc, produint gasos que augmentaven la pressió. Els enginyers de la United States Industrial Alcohol, en lloc d'inspeccionar el tanc, van decidir omplir-lo fins a dalt amb un carregament fresc de melassa des de Puerto Rico, arribat el dia abans. Era com inflar un globus amb una punxa a punt de rebentar. I rebentar va rebentar. A les 12:40 del migdia, un soroll com un tro va ressonar pel North End. El tanc es va esquinçar amb una força brutal, llançant fragments d'acer com metralla. Una onada de melassa de 4,5 metres d'alçada va esclatar, movent-se a 56 km hora, una velocitat que avui sembla ridícula per a un líquid, però que va ser letal. Imaginem-nos l'escena. L'onada va arrasar tot el seu pas. Va enderrocar edificis de fusta, va arrencar un vagó de tren de les vies i va aixafar carros de cavalls. Els carrers estrets del barri es van convertir en un riu enganxós que atrapava tot el que trobava.

Els testimonis de l'època descriuen escenes dignes d'una pel·lícula de terror dolça. Anthony Distacio, un nen de 10 anys, tornava de l'escola

va quan l'onada el va atrapar. Va ser arrossegat com si fos una fulla en una tempesta. Però per miracle va sobreviure enganxat però viu. No tothom va tenir tanta sort. Maria Distasio, una mestressa de casa, va ser aixafada contra un mur per la força del líquid. Un bomber, George Lale, va morir atrapat sota runes quan l'estació de bombers va col·lapsar. Cavalls, gossos i fins i tot rates van quedar atrapats en la melassa, incapaços de moure's. Els crits de pànic es barrejaven amb l'olor del sainauze abunda que impregnava l'aire. El caos va ser immediat. Els policies i bombers que van arribar al lloc es van trobar amb un problema inèdit. Com rescatar gent atrapada en un líquid més dens que l'aigua? Els equips de rescat es movien amb dificultat, amb botes enganxades al terra. Els nens que inicialment havien corregut cap a la melassa pensant que era un joc, aviat van quedar atrapats, alguns ofegant-se en la substància enganxosa. Els hospitals es van omplir de ferits amb fractures, talls i infeccions, ja que la melassa, barrejada amb la brutícia, era un caldo de cultiu per als bacteris.

Però com en qualsevol tragèdia, també hi va haver moments d'heroisme. Els veïns del North End, molts d'ells treballadors pobres, es van organitzar ràpidament. Van usar taulons i cordes per treure gent de la malassa, mentre els mariners de la USS Nantucket, atracada a prop, van córrer a ajudar amb eines improvisades. Una infermera anomenada Amelia Crowley va treballar sense descans netejant ferits coberts de malassa amb aigua salada, l'única manera de tallar l'enganxositat. Aquests actes de valentia van salvar vides, però no van poder evitar la devastació. La neteja va ser un malson. La malassa s'havia endurit en algunes zones, formant una mena de ciment dolç que calia trencar amb pics i pales. Els bombers van usar aigua salada del port per dissoldre el líquid, però l'olor dolça va persistir durant mesos. Els carrers, les cases i fins i tot les sabates dels residents van quedar marcats per taques enganxoses. Els nens, amb l'humor propi de l'època, deien que el barri s'havia convertit en una ciutat de caramel. Però per als adults, el gust era amarg. 21 morts, 150 ferits i danys materials per milions de dòlars.

Qui va ser el culpable d'aquest desastre? Aquí entra la segona part de la nostra història, la batalla legal. Les famílies de les víctimes i els afectats van demandar la United States Industrial Alcohol, acusant-la de negligència. L'empresa, amb una arrogància digna d'un villà de pel·lícula, va intentar culpar uns suposats anarquistes italians que, segons ells, havien posat una bomba al tanc. Cap prova va recolzar aquesta teoria conspirativa típica de l'època de la por roja. Els enginyers independents van demostrar que el tanc era defectuós des del principi. Mal disseny, soldadures febles i falta d'inspeccions. Després de 6 anys de judici, amb més de 3.000 testimonis, la United States Industrial Alcohol va ser declarada responsable i va pagar $628.000 en indemnitzacions, una fortuna per l'època.

El gran diluvi de Malassa no només va ser un desastre, sinó també un punt d'inflexió. Va portar la creació de noves normes de seguretat industrial als Estats Units. Per primera vegada es van exigir proves de resistència per als tancs d'emmagatzematge i inspeccions regulars. Els enginyers van començar a prendre seriosament la pressió dels líquids densos i els estàndards de construcció es van endurir. Boston, però, no va oblidar mai l'incident. Fins als anys 80, els residents de North End juraven que, en els dies calorosos, encara podien olorar la melassa de les voreres. Hi ha anècdotes que fan aquesta història encara més memorable. Es diu que els treballadors de la neteja van trobar un cavall completament cobert de melassa, viu però incapaç de moure's, com una estàtua dolça. Els nens del barri, amb la seva innocència, van intentar tastar la melassa dels carrers abans que els adults els aturessin. I, com a toc irònic, la United States Industrial Alcohol va intentar reutilitzar part de la melassa rescatada per destil·lar rom, però la idea va ser ràpidament abandonada per la pressió pública.

Avui, al lloc del desastre, hi ha una petita placa al Parc Langone que recorda l'esdeveniment, gairebé amagada entre el tràfic modern de Boston. Però la història segueix viva en la memòria col·lectiva. És una d'aquelles tragèdies tan estranyes que semblen impossibles. Com pot un líquid dolç, associat a galetes i postres, convertir-se en una força mortal? És una lliçó sobre la negligència humana, la imprevisibilitat de la natura i, sobretot, la capacitat d'una ciutat per aixecar-se després de ser, literalment, enganxada al terra. El gran diluvi de melassa és més que un accident. És un recordatori que fins i tot les coses més quotidianes poden tenir conseqüències catastròfiques si no es tracten amb respecte.

I com diem, 15 anys de nits de ràdio, doncs han donat molt de sí, i per això doncs ens agrada poder anar reescoltant consells que ens han donat, que en la majoria de casos tenen, segueixen tenint el mateix valor, i al contrari, no? Podem veure com han anat evolucionant moltes coses i què hem anat aprenent al llarg d'aquests anys. Com, per exemple, aspectes que tenen que veure amb la psicologia, i escoltem un dels col·laboradors clàssics que hem tingut al llarg de tots aquests anys, com era el Gabinet Reder de Psicologia, que ja sobretot en l'època del Carles Lamelo doncs ja hi eren, i que ens parlaven d'un aspecte tan important com la confiança. Seguim escoltant més entrevistes, després el millor de la ciutat, i de 5 a 6 estarem ja preparant per despertar el dia amb les seccions habituals i amb un llibre que us pot ser de molta utilitat. Fins a les 6, despertant el dijous 17 de setembre de 2026, aquí, a Nits de Ràdio.

0: Quan sona aquesta sintonia a Nits de Ràdio sabem que ens toca revisió, que ens toca sofà, que ens toca chase long, que ens toca poder parlar de psicologia, i quan parlem de psicologia ho fem amb el gabinet psicològic Reder, amb la Susana Sánchez i el José Antonio Alcuéscar. Benvinguts, bona nit.
1: Hola, David. Hola, bona
0: nit. Espero que...
1: Fem-te-ho bé, no?
0: Exactament, exactament. Vull dir que jo em vaig preparant, jo em vaig posicionant, perquè els nostres oients ho agraeixen moltíssim, el poder doncs passar per consulta aquesta ITV i veure que tot ho tenim a... Perquè normalment, i això passa com a la ITV, un li sembla que més o menys, jo vaig fent, però sempre hi ha alguna cosa, algun punto ciego,
1: Jo vaig tirant fins que relampem.
0: Sí, no? I de cop i volta què ha passat? Bueno, feia un soroll una mica estrany, però jo pensava,
1: Ja passarà, deu ser el fred, deu ser tot l'altre.
0: I al final, doncs clar, allò que diem sempre de que la gota que colmó el vaso, bueno, doncs, havíem d'haver buidat una mica el vas una mica abans, i això es fa anant a consulta i agafant també un dels elements que podem parlar avui. Ja sabeu que els trobeu al carrer Barcelona 55 Baixos, a l'Hospitalet de Llobregat, també el telèfon 93-338-6750, 93-338-6750, i la Susana i el José Antonio avui ens volen parlar de la confiança. Clar, és un element que tots més o menys englobaríem, doncs això, no? És un element de la persona... Bueno, és una persona que té molta confiança de la personalitat, però com podem definir aquesta confiança?
2: Bueno, podem dir que la confiança mesura els nivells de seguretat que tenim cap a una altra persona o també cap a nosaltres mateixos.
0: Val.
2: També de si som capaços nosaltres mateixos d'actuar d'una forma determinada o esperable, no? Tant nosaltres com la resta. I realment la confiança és un tret molt important que està molt present a la nostra vida i moltes vegades no som gaire conscients, no? Potser de la importància que té o de la manera que ens influeix, no? Però és un tret que està molt, molt present.
0: Clar, està molt ben plantejat d'inici que és envers altres persones i sobre un mateix, per tant, d'aquí la importància de saber-ho identificar, de saber-ho ponderar, no? I veure que efectivament, igual que quan parlem de les coses que fem habitualment, podríem parlar de la zona de confort, no? Que és quan dius, bueno, jo aquí estic bé, i després ja entraríem en detall si has de sortir o no. Doncs la confiança és una cosa similar, no? Hem de dir, si jo estic en un entorn de gent de confiança, doncs estaré més a gust, per exemple, no? O sigui que és un sistema interessant, no? Com deu funcionar això de la confiança?
1: Sí, a més és una paraula que tenim moltes vegades a la boca, no? I ho diem sovint i no ens adonem de que ho tenim present bastant més del que som conscients, realment.
0: I aquest procés, diguem, de dir, bueno, doncs jo amb aquesta persona, per dir alguna cosa, tinc confiança. Quins són els elements que fa que, diguem, bueno, jo em baso en això per dir que li tinc confiança?
1: Clar, el tema és que ho fem de manera inconscient i no ens n'adonem. Vull dir, quan parlem de la percepció, no? Nosaltres percebem d'una manera super inconscient molts trets, molts gestos, molts petits detalls que ens donen informació que recopilem sense adonar-nos i després diem allò de... ostres, em dóna confiança o no em dóna confiança? Però ens costa molt verbalitzar realment tots aquests punts a detalls que realment no som gaire conscients que les recollim, però ho anem recollint de forma inconscient. Saps? Jo sempre dic que hi ha un instint animal en nosaltres i aquest instint ens fa percebre aquestes coses per donar passos i arriscar-nos o no.
0: Bueno, això sempre s'ha comentat, no? Que antropològicament doncs, això, ens quedem més amb una cara que amb un nom, perquè estem més condicionats a que havíem d'aprendre ràpid si aquell homínid, ja no dic ni home ni nen, aquell homínid que ens venia ens volia fer mal o no. O sigui que havíem...
1: Sí, sí.

0: Això no el deixàvem guardar a la cova, amb nosaltres, o venia a fer pintures rupestres o venia a fer...
1: O venia a treure amb nosaltres de carn que tinc fora.
0: Exactament, no? Ens venia a treure el sopar de taula. És interessant, no? Dèieu que heu de... que hem de... com d'anar agafant informació, no? I com recollim aquesta informació? Quines són les coses que tenim més en compte o que ponderem més, no?, per valorar.
1: Llavors, adonem-nos, fem-nos conscient ara mateix, vale? Uh-huh. Quan parlem amb algú des d'un principi, com observem sense adonar-nos i mirem la forma de gesticular i de parlar. Saps? Sí. Uh-huh. Mirem si la persona gesticula molt, és agressiva, se'ns apropa, no se'ns apropa, saps? Si la mirada és ferma i constant, se'ns aguanta la mirada o no ens mira mentre parlem. Uh-huh. Vale? Els comentaris que ens fa... d'altres persones, per exemple, no? Com allò de criticar o jutjar o dir comentaris despectius d'altres persones o no. Uh-huh. Després, totes les experiències anteriors que tenim amb ells, o sigui, si un dia me l'he trobat i l'he vist que li cridava a una altra persona, si un dia l'he trobat i li tornava una cartera a algú, uh-huh. Vull dir, tota aquella informació va juntant-se amb aquesta gesticulació, vale? En tot el contingut de què diuen, si són agressius o no, si són afables o no, si són dolços o no, si els hem vist fer coses, doncs tota aquesta informació anem recopilant-la. Vale? Mm-hmm. Com imaginem-nos, no?, que el dia que ha tornat la cartera, primer ha recollit la cartera, l'ha mirat, ha mirat cap als costats a veure si algú li ha vist o no recollir-la. Mm-hmm. Saps? Tots aquests detalls en què veiem si és algú que...
0: Com tracta els cambrers, que és una cosa important, com tracta la gent.
1: Exacte. No? Llavors, mirem, no? Si veiem, imaginem-nos, no?, una veïna que porta la seva mare, que és gran, mm-hmm. Si l'estira el braç, si l'empeny o no l'empeny, no? I ens està dient, per exemple, pues que jo que cuido molt la meva mare perquè ma mare és gran, ja, però jo t'he vist tractar-la d'una manera molt estranya. No sabem per què, però no ens la creiem. I és perquè estic percebent un llenguatge corporal incoherent amb les paraules que m'està dient.
0: Clar, un precedent en aquest aspecte, no? Si veiem doncs, el que dèieu, no? que ha mentit, doncs ja ens posen alerta, no? Perquè és com que tinguem un dossier, no?, de cada persona, encara que no en siguem conscients.
1: Si aquesta persona un altre dia ens explica, imagineu-nos, que, no sé, doncs que hi ha una botiga que resulta que té unes ofertes fantàstiques i meravelloses, potser no tinc ganes d'anar a aquesta botiga a veure aquestes ofertes perquè no me l'acabo de creure gaire perquè altres dies ja he vist que aquesta persona mentia o que era incoherent.
0: O que té un interès ocult, no? Vull dir, ja veus aquí una
1: història. Però no sabem per què una altra persona m'ho diu i confio i me'n vaig corrents a la botiga i aquesta persona m'ho diu i no faig el gest ni d'intentar-ho.
2: Però, i no sabem per què, perquè molt d'aquestes avaluacions es fan de manera inconscient, no? I per això a vegades aquesta frase de no sé per què, però no me'n refio d'aquesta persona, no? Perquè inclús no, moltes informacions de manera inconscient que em porten a aquest anàlisi, no? O aquesta conclusió, però jo no he sigut massa conscient de tot aquest procés moltes vegades.
0: Perfectament explicat, però clar, aquí llavors el tema està, bueno, i quan parlem de confiança en nosaltres mateixos, que és que ens hem vist també robar algú o mentir?
2: No, però, sí, evidentment és un procés molt més intern, però la manera de recollir informació és molt semblant, no? Nosaltres també anem observant la nostra manera de fer les coses, si tenim èxit en una situació o hem fracassat en una altra. Uh-huh. A partir d'aquestes dades creiem que tenim més o menys confiança en nosaltres mateixos. No és una mica com, depenent d'una mica del resultat que hem tingut les diferents situacions, doncs també definim una mica la nostra confiança en nosaltres mateixos i la nostra autoestima.
0: Això quasi, a més deu ser interessant per vosaltres, el fet d'aquest que, per exemple, ha tret tres triples i els ha notat els tres, quan tira el quart llançament, té més possibilitats de convertir-lo, de fer un triple més, que si és el primer llançament en un partit, no? I això és apassionant, vull dir, això ha de tenir a veure amb la confiança, no?, amb la seguretat.
1: Exacte, com es modifica el rendiment de la persona si té recollida informació de què és capaç.
2: Sí, sembla com que el cistell, no?, la canasta, és com que és més gran.
0: És
2: no?
0: més quan gran, fixat, és més gran.
2: Abans, no?
0: Totalment així, i al final no deixa de ser, doncs, aquella d'allò de dir, bueno, potser és que et tremola menys la mà, o que t'atreveixis a tirar, no?, de més lluny, per dir alguna cosa, no?
1: Està clar que la nostra capacitat d'atenció i concentració és diferent quan ens sentim capaços i ens sentim amb confiança en nosaltres mateixos. Està clar que podem encertar, o sigui, en aquest cas, l'exemple que has ficat, però en qualsevol altra banda, fiquem millor l'ull...

0: a on hem de ficar realment. Mm-hmm. O sigui, som més capaços d'encertar i de tenir èxit si mm-hmm. tenim d'estar en confiança en nosaltres mateixos i som conscients que realment ho podem fer.
1: Llavors hi ha un tema que veig que està molt relacionat, que és l'autoestima, no, diguem, és a dir, clar, confio en mi mateix, em tinc molt apreci, no? Tinc molta seguretat de mi mateix, hi ha l'autoestima, clar, per lo bé i per lo dolent, no? Imagino que pot anar per aquí.
0: Sí, sí, sí. Clar, l'autoestima i la confiança són dos punts, vull dir, es necessiten un a l'altre, no? Ja. Si mm-hmm. quan tu tens molt bona autoestima, tens confiança en tu mateix. I si tens bona confiança en tu mateix, tens bona autoestima i al revés, en negatiu. Mm-hmm. Vale? Són dos trets que tenen una relació que us afecta. Ah. Vale? Però tot i tots dos es recullen de la mateixa manera, vale? Que es recull doncs, d'aquesta forma, no? Recollint i percebent, sent conscients una mica del que nosaltres som capaços o no som capaços, no?
1: Mm-hmm. Per tant, també, com dius, pot ser un efecte negatiu, és a dir, poden haver aspectes no, que ens trenguin confiança en nosaltres mateixos.
0: Exacte, sobretot és la incertesa, el no saber què passarà. Vale? Oh. I llavors això ens provoca un nivell de risc molt més alt que ens dona sensació de perill i llavors aquí és on ve la nostra confiança tremola. Mm-hmm. Vale? Llavors, clar, aquí és on tenim el nostre punt de com sostenim quan no sabem què passarà, vale? Perquè és la primera vegada que anem a estar allà, vale? A la pilota, vale? Llavors, com no sabem què passarà, és quan perdem una mica de confiança i tenim aquella sensació de por o d'inquietud.
1: Val, ostres, doncs és això, és a dir, i n'he fallat dos, no? Ara he de tirar el tercer, bueno, sí. potser la notes, però la confiança no serà la mateixa, eh?
0: Sí.
1: Que si em portes tres de seguís. Quins elements són, quines coses afecten més a poder perdre doncs, aquesta confiança? En l'experiència, dèiem, per exemple, l'experiència aquesta prèvia, pot haver més factors?
2: Sí, bueno, és aquesta experiència i també el que genera, no? Que el que dèiem una mica, no? Aquesta incertesa, aquesta por, no? En general, a poder fallar o a que els altres ens fallin o ens decebin o que ens facin mal, no? Sempre és una mica aquesta por a aquestes conseqüències, no? I normalment aquesta por fa que no afrontem la situació, no? Per exemple, la por a, doncs, el que dèiem, no? Amb l'exemple aquest de tirar canasta, no? Doncs, sí. Si tinc por, no tiraré i llavors tindré la sensació de que no se'm dona bé, no? Mm-hmm. Perquè no ho faig, no ho treballo, no entro informació que doni peu a pensar que potser sóc més bo del que jo crec, no? Llavors em queda aquesta inseguretat, mm-hmm. aquesta falta de confiança que genera una mica aquesta por. El fet de no afrontar la situació fa que no sapiguem ben bé de què som capaços i així perdem una miqueta la...
1: Val. I temes físics també poden afectar?
0: En quin sentit pots
1: dir? Jo què sé, doncs, que algú que no es trobi bé del tot físicament, per dir, no? I, doncs mira, jo què sé, tinc fa dies que tinc mal de cap o alguna cosa i això ja t'afecti a que perdis la seguretat, la confiança.
0: Clar, en el moment que estem més baixos a nivell físic per un malestar, sí? Vale? Fa que ens sentim més vulnerables, més febles. Llavors, tota aquella seguretat, tota aquella...
1: Aquella cuirassa, eh?
0: Pugui trontollar, d'acord? Vale? I és el que hem de recordar. Clar, si nosaltres som conscients de com som nosaltres mateixos, no? De com és la nostra personalitat, de què som capaços, perquè fem aquest exercici conscient constantment de recordar-ho,
1: sí.
0: Per molt malament que ens trobem, no tindrem el fèmer, d'acord? Vale? I de sobte s'esborrarà tot mm-hmm. el que ja hem aconseguit. Mm-hmm. Clar, hem de tenir molt clar, si jo sóc bona tirant cistelles, sóc bona tirant cistelles. Sí. I per molt que jo em trobi més fluixa, sé que en allò domino i que mm-hmm. allò em fa sentir amb confiança.
1: Fixa't, ara anàvem a dir, bueno, doncs algú que ens estigui escoltant, diu, escolta, i com podem llavors millorar la confiança? Se m'acudia, per exemple, seguint amb l'exemple que estem ficant avui, de dir, doncs, escolta, si va haver un partit en el que vas ficar els 4 triples que vas tirar, guarda't un vídeo i t'ho mires abans de començar el partit, no? Això pot ser una forma, de
0: dir... Si tens Alzheimer, no? Per si tens Alzheimer i no te'n recordes sí. realment, no? De lo que ets capaç, vale?
1: Sí.
0: Però fixa't, vale? Ara jo t'explicaré una mica això, no? Com podem millorar sí, la sí. confiança en nosaltres mateixos i tu descriuré poc a poc, pas a pas, i te n'adonaràs que l'exemple que has ficat és perfecte.
1: Uh-huh.
0: O sigui, primer és necessari tenir clar què volem aconseguir?
1: Aha.
0: Volem guanyar el partit.
1: Sí, sí.
0: Si no tenim aquest punt, clar, no mirarem els vídeos, no mirarem res, perquè
1: vale, ja t'entenc.
0: Estàs allò com d'esto sin cabeza.
1: Sí,
0: vale?
1: Sí,
0: però,
1: sí.
0: El primer serà què volem aconseguir.
1: Aha.
0: I després, arriscar-nos.
1: Mm-hmm.
0: Què ens té de gust? Dir, ai, estem malalts. Pues avui m'escaquejo i no vaig al partit. I així,
1: ostres, saps?
0: No tinc aquesta probabilitat.

0: de fracassar.
1: Sí,
0: Què
1: sí.
0: faig? No, m'arrisco i vaig a veure què passa. Vale? Llavors, he d'intentar reflexionar i recordar d'escolta'm, porto tants punts a la Lliga. A l'últim partit vaig ficar 4 triples. Vale. Doncs recorda que si vull puc fer-ho perquè tinc aquesta experimentació i tinc confiança. Llavors, fer-nos moltes autoverbalitzacions d'aquest tipus per buscar la consciència de les coses i no anar, pues allò, sin pollo sin cabeza, no? Mirar cap a una altra banda sí. I a veure què surt. Vale?
1: Sí, sí. Ostres, sí? Que interessant. Perquè a més, clar, seria, seguint això que estem comentant, com aquell que diu, bueno, pues que porto una ratxa de 4, pues no vull tirar més perquè no la vull trencar, no? No, si tens confiança de veritat, voldràs tornar a tirar,
0: arriscat,
1: no?
0: Arriscat. Arriscat sí, i aprèn sí. A tu mateix, en comptes de suposar sempre...
1: Sí,
0: que les
1: sí,
0: coses
1: sí.
0: No aniran bé.
1: Superinteressant. Clar, això davant de nosaltres mateixos, no? Però la confiança llavors amb els altres, com la millorem?
2: Bueno, és el que dèiem, no? Que acostumem a desconfiar dels altres perquè tenim por que ens facin mal, no? A rebre decepcions. I ens refiem una mica del nostre sisè sentit, no? On recopilem la informació de situacions anteriors o també acostumem a mirar el que dèiem, si hi ha coherència entre el que la gent diu o el que la gent fa, no? Si hi ha mentides i tot això. Llavors el que hem d'intentar fer, i és una cosa que nosaltres fem molt a teràpia, és intentar que aquestes valoracions siguin una miqueta més conscient i intentar fer-les bé, no? Per avaluar i decidir realment si les altres persones mereixen la nostra confiança o no. No és simplement deixar-nos portar per aquest sisè sentit, sinó ser una miqueta més conscient d'això, prendre una miqueta més de cura, no? Del per què una persona te genera confiança o no, i aleshores tindràs una mica més de control, no? A l'hora de decidir doncs, en qui depositar la teva confiança.
1: M'imagino que és absolutament necessari, imprescindible, però expliqueu-nos fins a quin punt el fet de poder confiar en els altres. És a dir, algú que hagi perdut la confiança en la gent segur que ha de fer molta teràpia, no?
2: Sí, home, està clar que vivim en societat, no? Vivim en comunitat amb altres persones, llavors la interacció amb les persones és inevitable, no? Llavors, com necessitem interaccionar amb els altres per poder gaudir també de les altres persones, és inevitable que hem de confiar. No podem estar sols i estar bé, no? Sense cap tipus d'interacció durant tota la vida. Llavors, per compartir un secret, obrir-nos del tot a algú, tenir una relació de parella, fer una societat laboral, conviure amb la família, tot això exigeix de forma obligada tenir confiança en altres persones, no? I hem de saber també ser conscients del mal que ens ha fet algunes persones, perquè el que dèiem abans, no? Tenir un punt d'aquest de consciència, no? De si he de confiar en alguna altra persona o no. I evidentment, si alguna persona no se la mereix, no hem de confiar perquè sí, no?
1: Correcte.
2: Però sí que està clar que en algun moment hem d'arriscar-nos i hem de confiar en altres persones i contra més fem aquest anàlisi de manera conscient i de manera correcta, doncs la nostra probabilitat d'èxit serà més alta.
1: Molt bé. I per acabar, imagino que algú que hagi perdut la confiança, doncs això, no? Diem, bueno, és que la vull recuperar. Clar, no és todo de 0 a 100, no? Imagino que deu haver com diferents nivells, no? Com diferents graus de confiança.
0: Clar, sí, però no és tant amb els altres, sinó veure què pot passar amb la confiança quan ens passem, vale? Quan és o massa poc. No?
1: Okay.
0: Per exemple, l'excés de confiança, quantes vegades en parlem, no?
1: Sí,
0: d'aquesta persona massa, potser, no? Massa confiança en si mateixa.
1: Sí.
0: O massa confiança en els altres.
1: Sí,
0: perquè moltes vegades, clar, ser massa confiat ens provoca molts problemes, no? Davant d'aquesta convivència en la societat, i de vegades tenim massa confiança en un mateix també en aquests moments ens provoca dificultats amb els altres.
1: Baixar la guàrdia, no? En tots els aspectes.
0: I discussions, i mals entesos, que la gent si ens veu molt sobrats o molt ególatres, vale? Tampoc no ho porta gaire bé la convivència amb nosaltres. Vale? Després la desconfiança, aquest punt de suspicàcia, no? Aquest punt de sempre qüestionar els altres, sempre desconfiar dels altres de manera sistemàtica, tampoc, no? Al final la gent es queixa d'ostres, tu mai estàs content amb ningú, no?
1: Clar.
0: O tu sempre parles...
1: Que només fa que queixar-se, no?
0: Exacte, llavors tampoc ens porta una bona convivència, no? I després la pèrdua de confiança. Quan algú ha tingut aquestes experiències dolentes, que realment es troba com super disgustat amb tothom, també se'l veu d'una manera negativa, no? I com molt trist i com molt amb aquesta sensació d'amargura, vale? Que no és gaire agradable i també ens porta una mala convivència amb els altres perquè, clar, la resta se sent una mica malament de conviure amb nosaltres, no?
1: Doncs que interessant i que necessari estar en conèixer tots aquests elements que tenen a veure amb la confiança. Ja sabeu, podeu trobar el Gabinet Psicològic Reder al carrer Barcelona.

0: 55 baixos a l'Hospitalet de Llobregat i també pel telèfon 93-338-6750, 93-338-6750, que hi ha qui s'anima ja a trucar de seguida. Bueno, espereu-vos a demà, perquè és que si no ara, vull dir, aquesta gent ha de dormir, vull dir, fem les coses quan toca. 93-338-6750. Gràcies, Susana Sánchez, José Antonio Alcuéscar, fins la propera.
1: Adeu, que vagi bé.
2: Adeu, que vagi bé.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Ja sabeu que a Nits de Ràdio ens agrada molt parlar i conversar amb la gent que en sap un pou, que en sap moltíssim de ciència, de divulgació, perquè sempre aprenem moltes coses. Però si a més no només s'anima a aquesta tasca tan meravellosa com és la divulgació científica, sinó que a més té la capacitat de poder-ho transformar en una novel·la, en una història de ciència-ficció, doncs ja us podeu imaginar que jo, vamos, estic encantat de la vida, i per això teníem moltes ganes de parlar d'un llibre que es diu ARN, El fruto prohibido, de Frank Pedreno, en aquest cas. Frank, encantat, molt bona nit, com estàs?
1: Molt bona nit, molt bona nit.
0: Estem molt contents de que puguis passar per Nits de Ràdio, perquè com a tal estem parlant d'un metge especialista en bioquímica, biologia molecular, neurobioquímica i genètica evolutiva. Amb tot això té temps fins i tot per escriure una novel·la de ciència-ficció, que si no m'equivoco tot això ve d'allò tan típic de dir d'un fill, no?, d'un nen que diu: escolta, explica-m'ho, però ja que m'ho expliques, escolta, fes-me una història interessant, no?
1: Doncs sí, fa, si no recordo bé o malament, va ser com el 2004-2005, quan jo era director d'investigació i desenvolupament de laboratoris Láser. Llavors, el meu fill estava fent batxillerat. El gran estava fent batxillerat, i llavors el seu professor de biologia li va dir: escolta, el teu pare podria fer-nos una visita a tota la classe i ensenyar totes les instal·lacions d'investigació i desenvolupament. Llavors, bueno, sí, vaig organitzar una visita, van venir els nanos,

0: ordinadors i els van portar per totes les instal·lacions i després al final els vaig portar a una sala i fer una conferència. Llavors aquesta conferència jo deia, bueno, i ara què parlo de què? De què parlo amb nanos de CAT 15, 16? Però bueno, vaig pensar, bueno, pues, donaré una visió així en plan maca perquè puguin entendre i parlar amb un llenguatge que puguin entendre. Llavors vaig dir, bueno, la conferència serà de biologia molecular, el passat, el present i el futur. I en el futur, jo quan vaig començar a parlar del futur vaig veure les cares dels nanos, unes cares de sorpresa, que deien, mare de Déu, quan jo parlava del que seria en l'any 2050, t'estic parlant de l'any 2004, sí, llavors em vaig avançar moltíssim i ja els vaig començar a parlar pues, de l'ADN basura, que en català és ADN escombraire, o de l'àrea fosca del DNA, o vaig parlar de cyborgs, o moltes coses, no? I les cares dels nanos era d'un al·lucini absolut. Llavors, bueno, al arribar a casa, el meu fill em va dir, papa, quan hem arribat al col·legi, tots m'han dit que tu hauries d'escriure un llibre de ciència-ficció perquè seria més bo que la Guerra de les Galàxies, això seria fantàstic. Dic, bueno, vale. Va quedar allà en el racó i durant 14-15 anys, evidentment no he tingut temps, m'he dedicat, evidentment, a la meva carrera professional i ara, per fi, vaig decidir, després d'una altra anècdota, vaig decidir fer una novel·la de ciència-ficció. Perquè la ciència ha de ser divertida, però perquè la gent ens veu, els científics, com que estem allà en una torre de cristal en el qual treballem i som foscos i tal. No, no, no. Som superdivertits. En l'institut, en l'MIT, que treballo allà a Cambridge, hi ha de tot, hi ha nerds, hi ha friquis, hi ha geeks, hi ha de tot, però fantàstics, no? I llavors vaig pensar, bueno, potser he d'escriure una novel·la parlant de ciència, de la ciència del futur que vindrà i de la que ja estem tenint, des d'un punt de vista de escrita amb el gènere de la tragicomèdia i del thriller científic, no? Llavors, i sobretot el que volia era respondre a preguntes vitals sobre el futur que pot ser real, no?
1: Amb el nostre divulgador de capçalera, en Xedat Caïd Salaferrón, sempre comentem quan ens parla d'evolució, per exemple, sempre ens diu, bueno, què passarà si comencem a enviar el que hem vist a Star Trek, no? Que comencem a enviar gent a d'altres planetes. Doncs en dues o tres generacions, o en quatre o en cinc, no? Dependria de les característiques, seria evident que aquelles persones, tot i que sent originàries de la Terra, modificarien molt la seva manera de ser per intentar adaptar-se a aquests entorns, no? Tu aquí el que planteges en el teu llibre és que aquesta evolució a una espècie fins i tot més avançada podria ja haver començat fa temps, no?
0: Sí, sí. Sí, és... t'intentaré explicar-lo, no? O sigui, a veure, hi ha moltes idees preconcebudes al voltant del que podria ser l'evolució de l'Homo sapiens, la que podria venir, no?
1: Sí.
0: A veure, l'Homo sapiens, jo com especialista en genètica evolutiva, l'Homo sapiens és un animal bastant estúpid, val? Bastant estúpid. Llavors, és com el dios Jano, no? O sigui, el dios Jano té dos cares, no? Les dues portes famoses en les que estaven obertes o tancades, si Roma estava en guerra o estava... Venia a simbolitzar com que tot té dos cares, no? Dos possibilitats, la bona i la dolenta. L'Homo sapiens és molt intel·ligent, però també molt estúpid.
1: Efectivament.
0: Molt estúpid.
1: És capaç del millor i del pitjor, que es diu.
0: Exacte. Llavors, aquesta novel·la vindria a plantejar-nos preguntes que ens estem fent ara, que després si vols podem parlar d'algunes preguntes rellevants, però sobretot perquè en el llibre quasi tot, t'ho diré, doncs quasi el 90-95% de totes les dades científiques que expresso són reals, o sigui, existeixen. Això, l'avantatge que té quan escriu un llibre, una novel·la, un científic, és que està escrivint coses reals, de genètica, de física quàntica, de lo que vulguis, no? I hi ha un 4, 5, 10% d'especulació. Llavors, jo crec que el nostre futur vindrà marcat per la nostra estupidesa. D'acord?
1: No per... Ets pessimista no, en aquest aspecte.
0: No, ja veuràs que no. Val. Ja veuràs que no. O sigui, no és que sigui pessimista pensant en que la nostra estupidesa... No, és que el nostre, jo t'he dit, el nostre futur vindrà marcat i la nostra evolució vindrà marcat per la nostra estupidesa. Vull dir que el fet de ser estúpids pot accelerar moltes coses que podrien no venir o venir en un futur. Llavors, per exemple, preguntes molt, molt rellevants que tenim i que intento respondre en la novel·la. Per exemple, la primera, estem realment preparats per la revolució genètica que està tenint lloc en aquest moment? Mm-hmm. Primera pregunta. Mm-hmm. La gent parla de canvi climàtic, la gent parla de possibles guerres radioactives, tot el que vulgui, però la gent no té ni idea de l'autèntica revolució que està tenint lloc en aquest moment. No té ni idea des del punt de vista de, ni els governs, que, com després veuràs. La revolució genètica està tenint en aquest moment lloc i estem preparats? És aquesta la primera pregunta. La segona, som conscients dels riscos que assumim manipulant genèticament els éssers vius?
1: Allò de jugar a ser déus, no?
0: Exacte. Pensa que Darwin va ensenyar que l'evolució necessitava milions d'anys. Mm-hmm. Perquè una espècie mutés, la selecció natural seleccionés els individus, etc., tenia que passar anys, milions d'anys. Sí, bueno, sí. Ara l'ésser humà en 2 minuts pot fer una nova espècie. Mm-hmm. Clar, la gent té consciència d'això?
1: És brutal. No.
0: La gent no sap que hem obert la caixa de Pandora?
1: La caixa de Pandora, clar.
0: Sí, llavors, estem vivint una revolució des de fa, què t'hi diré jo, 15 o 20 anys, des que vam tenir el genoma, que vam veure, vam poder desxifrar el genoma, tant humà com dels altres éssers. Uh-huh. Estem tenint una revolució que no som conscients. Uh-huh. Llavors, bueno, parlem de transgènics, parlem de moltes coses i no som capaços d'entendre que el ésser humà ja té per primer cop en tota la seva història de 70.000 anys de durada que té aquesta història, la capacitat d'avançar-se a la natura. És a dir, no necessitem la selecció natural. La podem fer, en anglès dèiem, unnatural selection. Unnatural. Per què? Perquè no necessitem per res. Podem canviar qualsevol ésser viu.
1: Mira, això em recorda, deixa'm fer aquest apunt, de que, per exemple, en algunes tipologies de gossos, antigament, doncs es sacrificaven els que eren massa violents. Era una forma d'assegurar que els que continuessin, doncs mira, per percentatge cada cop tenies més possibilitats que et sortís manso, saps?
0: Però ara en un laboratori, clar, jo puc incorporar el gen que m'interessa d'una altra espècie en una altra espècie. Llavors la natura és fantàstica perquè tot el que és la genètica sempre és vertical, o sigui, de pares a fills i de fills a fills, etc. Sí. Ara no, nosaltres hem transgredit aquesta norma. Sí. Llavors, quan fem un tomàquet transgènic, el que estem posant és un gen d'un peix.
1: Sí.
0: Llavors, evidentment, jo com a biòloga molecular aplaudiré tot això perquè és ciència, és, però també sóc conscient dels riscos. I quin és el risc?
1: Les mans, clar.
0: Oh, ara tu l'has dit. Mm-hmm. Bueno, sap els teus oients que als Estats Units tu pots comprar un kit de reactius que conté tots els reactius necessaris per fer una edició genètica en una bactèria i crear en el teu garatge crear una bactèria modificada genèticament?
1: Que fort.
0: Bueno, doncs pues això és real. Llavors, per només $166, una persona sense coneixements pot comprar en una web tots els reactius necessaris per crear una bactèria fluorescent a la que jo li he afegit un gen d'un peix o el que vulguis. Llavors, els científics estem espantats.
1: Clar, clar, clar.
0: Perquè el que volem és regulació, evidentment. Mm-hmm. Els governs, el problema és que no són conscients d'aquesta revolució. Mm-hmm. Llavors, l'estupidesa humana en el llibre jo la caracteritzo i la

0: Stickfeld, ironia i sarcasme, sí, sí, i una caricatura total, sí, de dir, bueno, això en mans de gent pot accelerar el que en principi trigaria centenars o milions d'anys. Per què? Perquè per primer cop l'home té la capacitat aquesta, no? Llavors, això és una de les preguntes de la novel·la, no? Per això el fruto prohibido.
1: Sí, sí.
0: Tenim clar que potser ens empatxem?
1: Està perfectament jugat, explicat i plantejat en el llibre, perquè una societat, imaginem-ne, no? Una societat d'aquesta que l'imaginem tots com a, hem vist massa ciència-ficció, una alienígena, tots càlvuls i així i tal, molt intel·ligents, eh? Perquè sempre que hem imaginat alguna raça molt intel·ligent la imaginàvem calva, no sé per què. Doncs que de cop i volta diu, escolta, aquí tenim la capacitat, i potser no s'atrevirien, no, a fer-ho? És a dir, potser dirien, ostres, és que si toquem això...
0: O almenys, o ho regularies. A veure, jo, jo evidentment estic a favor de tot el que és la manipulació genètica, i perquè no puc obviar les avantatges.
1: Home,
0: i els avanços
1: és que podrem avançar molt en la lluita.
0: Home,
1: contra el càncer, contra l'Alzheimer...
0: No, estem lluitant gràcies a això, i la revolució de l'ARN és espectacular. O sigui, tothom parla de l'ARN per les vacunes del Covid.
1: Exactament.
0: I ara ARN missatger, però és que l'ARN missatger només és la punta de l'iceberg. Hi ha molts ARNs, i l'ARN és el germà petit de l'ADN, però que actualment sabem que té molta més importància i rellevància que l'ADN, no? Però això, lo que a mi em preocupa és, no és el, diguéssim, el futur d'aquí a generacions, que això, dintre del que cap, podríem ser totes aquestes novel·les de ciència-ficció, sí, de Star Trek i tot el que sí, vulguis. A mi el que em preocupa és el que està passant ara. Clar. I el que pot passar dintre de 20 anys. Mm. I respecte al que tu deies d'una altra espècie que podria estar... Vale, deixa'm 5 segons.
1: I tant.
0: T'indicaré cap a on vaig. Mm. Mira, jo com a biòleg molecular i neurobioquímic i evolucionista, sempre he tingut una fixació en el tema de l'agressió, de l'agressivitat i de la territorialitat i l'ànsia de poder dels mascles, dels primats, incluïts els nostres, de la nostra espècie. Mm-hmm. Val? Mm-hmm. Els homo sapiens mascles són, jo diria, extremadament agressius, territorials, i ens agrada moltíssim el poder.
1: Són molt alfes, en aquest aspecte.
0: Molt alfes. La història nostra està amb 9.000 guerres, més de 500 milions de morts, etc. O sigui, som agressius. Llavors, els mascles som agressius per què? Perquè tenim, de l'ordre dels primates, estic parlant, perquè tenim un cromosoma, que és el cromosoma Y, que és el que tenim els mascles, i sintetitza, produeix la testosterona. I la nostra hormona té efectes fantàstics a nivell del cos, com els músculs, com els ossos, com ens fa grans, forts, però a nivell cerebral, la testosterona ens fa ser molt agressius, molt territorials, molt poc empàtics, i ens nubla. Per què? Perquè és lògic. Ens posava en posició d'anar a atacar el mamut. Llavors, teníem que anar tots junts, sí, sí, i no estàvem per fer empatia amb el mamut. O sigui, teníem que atacar el mamut. Bueno, doncs llavors tu dius, bueno, si el cromosoma Y és el responsable d'aquesta hormona, digues tu per què en 350 milions d'anys des que es van formar els cromosomes sexuals, el cromosoma Y ha perdut el 95% de tots els gens. És el més petitó. I sabem que degenerarà i desapareixerà. Vale. Llavors, la novel·la va d'aquesta idea. Què es passaria si la nova espècie humana no tingués el cromosoma Y? I per tant no tingués aquesta agressivitat, aquesta ànsia de poder, aquesta territorialitat.
1: Seria fantàstic anar a veure un partit de futbol i que tothom aplaudís les jugades bones d'un i de l'altre equip, no?
0: Bueno, doncs ara parlem d'aquesta segona espècie que dius tu.
1: Sí,
0: vale.
1: Sí.
0: Tothom coneix tothom coneix, mascles que són tolerants, no són molt territorials, no són agressius, no estan per al maltracte de les dones, no estan per al maltracte de la, dels altres col·lectius de l'LGTBI, són persones que, diguéssim, com si la seva testosterona cerebral tingués menys efecte. Bueno, plantejo que entre nosaltres, i això és més o menys, podríem dir, un 10% de la població, només. Vale, jo dic, i no és possible que aquest 10% estigués tenint una mutació en el cervell que faci que siguin menys agressius perquè la testosterona està inhibida a nivell cerebral, però no a nivell perifèric. Són mascles, clar que sí. Testosterònics, clar que sí. Però no són tan territorials. Llavors, la novel·la comença així. Comença amb la troballa d'un científic de l'MIT d'una mutació que vindria a suposar un canvi evolutiu i que està tenint lloc en aquest mateix moment. Bueno, els poders fàctics, ja te pots imaginar, començaran a fer de les seves, etc, etc. L'estupidesa humana començarà a sortir a la taula i això... Bueno, no faré spoiler, però això portarà pues, la trilogia, els
1: home,
0: tres volums.
1: És que just t'ho anava a dir ara, perquè m'encanta el títol de ARN, El fruto prohibido, però és que els altres dos encara m'agraden més. Vull dir, el George Lucas es va quedar curt quan al principi ja va fer lo de una nova esperança i tot això. Deixa't estar. La part 2 i 3, Les guerres gèniques i Homogenetians, em sembla una cosa tan meravellosa que no, vamos, no sé si ja els tens molt avançats o com ho tens.
0: Sí, sí, sí. Les guerres gèniques ja està fet tot, sortirà cap a jo calculo cap al setembre, octubre.
1: Val,
0: i el Homo Genetiens, que seria la nova espècie, l'he batejat Homo Genetiens perquè perquè serà genèticament modificada per l'home i no tindrà cromosoma Y, val? Llavors aquesta sortirà l'any que ve. Llavors, les guerres gèniques és una altra de les coses que diem. Estem acostumats a guerres clàssiques, de les biològiques, però no, ningú sap el que vindrà. El que vindrà serà l'arma perfecta, perfecta des del punt de vista de que no es podrà localitzar, identificar, no deixarà rastre i, evidentment, és molt efectiva. Llavors, i estan basades en ARN. Els mateixos ARN que estem utilitzant ara en els nostres laboratoris per intentar tractar el càncer o per intentar tractar l'Alzheimer, són ARN que inhibeixen la síntesi de proteïnes, inhibeixen com específicament agents. Bueno, doncs aquests ARN en mans de terroristes, doncs imagina't el que podríem fer. Llavors, la novel·la el que busca és posar sobre la taula una sèrie de problemes per discutir-los. Jo, sincerament, crec, i com jo, molts científics, de que s'ha d'intentar de regular tot el que és el tema de la genètica. Regular què significa? Regular significa que s'ha d'auditar. No pot ser que qualsevol persona pugui comprar eines que són molt, però molt eficaços per canviar el DNA. No pot ser. No pot ser que la societat vagi enrere d'aquesta revolució. I la societat hauria d'intentar, en Estats Units hi ha molt moviment, ja, perquè aquesta gent, tu pots imaginar, estaven en Amazon.
1: Sí.
0: O sigui, fa sis mesos podies comprar per Amazon.
1: Sí, ara
0: pots comprar per la seva web. Però dius...
1: Això és com si quan començava a haver la fabricació de la guerra nuclear, etc, com si tothom tingués urani a casa seva, no? De cop i volta, doncs
0: visitant-lo. Exacte. Jo, com a científic, no tinc cap problema de que m'auditin, que em controlin, que em mirin tot.
1: Que hi hagi una auditoria constant, no?
0: En el meu institut, allà, a l'MIT, jo no puc demanar qualsevol reactiu. Jo puc demanar el reactiu, llavors ho demanen des de l'MIT, i llavors el supplier te'l dona perquè tu eres un organisme públic.
1: Clar.
0: Però si no te'l dona.
1: Sí, sí,
0: llavors, jo dic, com és possible que fa dos anys hem tingut el Premi Nobel de Medicina i Fisiologia a la tecnologia CRISPR. CRISPR-Cas9 és la tecnologia d'edició de DNA que permet editar molt fàcil, molt barat i molt eficientment. Bueno, aquesta CRISPR està venent amb $166.
1: Imagina't.
0: El negoci pot, no sé, qualsevol cosa pot acceptar-se per el nom del business? No pot ser. Llavors, la novel·la, jo recordo que vaig tenir una conferència en el Bode Institute allà de l'MIT, em van invitar els meus companys, jo vaig parlar de les meves teories d'evolució i etc. I en aquella reunió hi havia diversos premis Nobel, però quan jo vaig sortir de la reunió i de la conferència, en el meu apartament vaig dir: tio, has d'intentar escriure ampliant el focus. Totalment. Has d'intentar que la gent entengui cap a on estem portant la societat. Perquè, per una banda, són capaços d'intentar tractar el càncer o d'intentar tractar l'Alzheimer amb RNAs interferents, que és una autèntica revolució. Jo he col·laborat amb Moderna. O sigui, Moderna, les carcasses, les nanocarrers de Moderna, les hem fabricat nosaltres. I ells tenien certs problemes i nosaltres vam fer adaptacions perquè fossin més efectius, però som abans del Covid, molt abans. Nosaltres estem treballant en el camp dels nanocarriers amb components genètics des de fa molts anys.
1: És que aquests nanocarriers seran els que, per entendre'ns, aniran a atacar les cèl·lules cancerígenes concretes, no? Per exemple, en tot el tema de la lluita.
0: En la novel·la Deixo caure, com seran, però són com... Imagina't tu com si fos un petit transportador de nanocàrries,
1: com si fos un dron,
0: molt, són mil vegades menys que el micro, sí. O sigui, llavors el petit aquest transport el podem introduir en el seu interior trossos de RNAs, proteïnes, podem fer el que ens doni la gana, i això el podem dirigir de forma que en la superfície del nanocàrrier li podem posar qualsevol anticòs monoclonal que vagi dirigit contra la cèl·lula neoplàstica. Llavors, la revolució del tractament del càncer ja està començant. Els propers 10 anys ja el tindrem.
1: Aquests 10 anys seran claus, oi?
0: Molt claus, molt claus. Sí, molt. Sí. Jo no li dono més de 10 anys al càncer. No li dono més. Però, com el Jano té dos cares. I jo he volgut fer una novel·la tragicomèdica, com un thriller científic, d'idea de que la gent digui: ostres, hi ha moments, perquè ara sortirà la versió en anglès i cap al gener la sortirà la de català, no? Llavors, ara sortirà la de castellà, però el company que m'estava ajudant amb la de l'anglès, el tio va dir: escolta, és que vaig tenir por quan estava mirant la novel·la, quan estava revisant la novel·la, vaig tenir por. Dic: és que vull que tinguis por. Per què? Perquè el futur que pot venir, jo crec que ja està venint.
1: És fantàstic. I només et demano una cosa, que és que quan surti la segona i la tercera puguem tornar a tenir-te al Nits de Ràdio, perquè ha estat un plaer poder llegir aquest Arren, el fruto prohibido. Jo sóc molt friqui i ja et dic, a mi m'ha encantat. O sigui, jo la vull ja a Netflix, o sigui, jo vull que la facin ja, o HBO, m'és igual, on sigui.
0: Pues prepara't la segona guerra gèniques, prepara't, No. La meva imaginació ha volat d'una forma espectacular.
1: Tens un fan aquí a Nits de Ràdio, però vamos, empedernido. Moltíssimes gràcies a tu, Frank Perreno, per haver passat per Nits de Ràdio amb aquest ARN, el fruto prohibido. Demaneu-lo ja als Reis Mags, a Papà Noel, al tió, a qui vulgueu, que us el porti per ARN o per Amazon o per com sigui, però que us el porti. Gràcies, Frank, i fins la propera.
0: Molt bé, gràcies a tu, David.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: del hermano del presidente, Gabriel Olías.
1: Beatriz Viezma denuncia en un escrito supuestos contactos de la trama Ley de 10 con un clan dedicado al narcotráfico en Badajoz, una estrategia que expone habría tenido el propósito de apartarla o hasta de destruir la instrucción contra David Sánchez. Podría haber indicios, explica Viezma también, de que los acusados intentaran obtener información sobre ella para desacreditarla pública y personalmente, incluso asegura, poniendo en peligro su integridad física. Aunque el alcance real de estos contactos deberá ser objeto de investigación judicial, dice el escrito, la magistrada pide al juez Santiago Pedraz que la reconozca como perjudicada para poder personarse como acusación popular en el caso Ley de 10. Aprecia Viezma hasta 6 posibles delitos, entre los que estaría el de obstrucción a la justicia, amenaza y pertenencia a organización criminal.
0: Y la Fiscalía del Estado Mexicano de Morelos ha ordenado la detención del sospechoso del asesinato a la estudiante de intercambio española Claudia Tacoronte. El crimen se investiga como un posible feminicidio, según ha explicado el fiscal general de Estado, Fernando Blumenkron, aunque otra de las líneas de investigación apunta a un intento de robo que derivó en el homicidio.
2: Ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios, obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino. El día de hoy, más tarde, vamos a dar a conocer la ficha. Esta persona responde al nombre de Francisco Javier N. y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio de Claudia.
0: El fiscal ha informado además de que ya ha comenzado la búsqueda del sospechoso en varios domicilios de la región. Es todo por ahora. Más información a las 5, las 4 en Canarias. Siguen en No Son Horas con Gemma Ruiz.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: Estás en la cola de correos, tienes 17 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 50 minutos de más de uno.
5: Claro, visto así.
4: Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Cataluña.
4: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y...
7: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
8: Aquí seguim i, com sabeu, en el tram de 4 a 5 de la matinada ens agrada totes les nits, totes les matinades, tancar el dia perquè a partir de les 5 és com que iniciem pròpiament, no? El dia que ja és avui, però és com quan diem bon dia, doncs ara és un bon moment per tancar el que ha sigut aquesta jornada escoltant el que han comentat els nostres companys i companyes a la ciutat. Per tant, escoltem la ciutat i nosaltres acabem de preparar les entrevistes, les efemèrides i tot el que ens permeti començar aquest nou dia.
7: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
10: Passen gairebé 6 minuts de la una i seguim en directe a la ciutat. Arrencarem aquesta segona hora anant al cinema, avui de la mà d'una nova incorporació en aquest programa. De seguida la presentem, parlem amb ella. Amb ella viatjarem pel món per descobrir diferents escenaris de pel·lícula. Avui amb una d'allò més adient, amb l'època de l'any en la que ens trobem. Recordem que us estem preguntant precisament per escenaris de pel·lícula. Quin és el que us agradaria visitar? Notes de veu al 676-760908. També marxarem fins al Jardí del Silenci. Allà es troba el Robert Calvo per explicar-nos què està passant en aquest indret del barri de Gràcia. I acabarem, com sempre, de la millor manera possible, repassant, ja sabeu, les portades de les principals revistes del cor de la mà d'en David Cervelló. Des d'ara i fins les dues, comencem. Doncs com cada dimecres anem al cinema, avui li toca pagar les crispetes a la Alicia Escribano, la nostra nova col·laboradora. Alicia, què tal?
11: Bon Estic dia. Com, saps aquelles persones que arriben el primer dia a una escola nova, sí? Amb la carpeta tota lluenta, sí? Que és el primer dia, i per fer nous companys. Doncs estic una mica així, eh?
10: Però tu tornes a casa, si és que...
11: Sí, és veritat.
10: Cada setmana vens per aquí.
11: El que passa que tu estaves de vacances.
10: Clar, i jo quan tu estàs, que és els diumenges amb el Robert, sí, Calvo, jo estic dormint.
11: Estàs dormint. I tu ets per mig com la directora de l'institut, no? Una mica allò, sí? la persona que imposa, no? Que dius, passo examen avui.
10: A vegades els profes són pitjors,
11: És veritat, tens raó.
10: La gent dirà, per què parlen tant de metàfores d'escola? Explica quina és la primera pel·lícula que ens portes.
11: És que jo penso que obrir aquesta secció s'hauria de fer viatjant a una platja, que és l'escena que obre una pel·lícula que mai passa de moda, i que és una pel·lícula l'any 78, que alguns diran, ui, ens remuntem una altra vegada, amb l'Alicia ens anem sempre a les coses vintage.
10: Però ens encanta.
11: Però ens encanta.

0: pel·lícules més mítica que Gris, jo crec que poques, eh?
1: Poques, poques. No jo sé. No sé si després d'aquesta secció superarem, però tinc d'altres a la butxaca guardades sí, per properes edicions.
0: I avui he triat aquesta perquè acaba de començar el curs.
1: Sí, perquè és l'inici del curs escolar i perquè tots ens en recordem, espero, no? Que tots tinguem records d'algun estiu que ens vam enamorar, aquells amors d'estiu, romansos, aquells que acaben quan acaba el bon temps, no? I és l'inici d'aquesta pel·lícula que ens transporta a una platja. Imagino que ara la gent farà memòria de que la pel·lícula de Gris, abans d'aquest track que està sonant de fons, que són els crèdits amb tots els noms dels actors i de més, doncs surten el Danny, el protagonista, el Travolta, amb la Sandy, asseguts en una platja. És una platja molt mítica on molts turistes que aprofiten, que fan vacances o visiten Los Angeles, van a visitar-la, perquè és també com un escenari natural d'una escena que no ha passat mai de moda, que és aquest enamorament que veiem al principi de la peli.
0: I en aquesta escena són això. Aquestes són els crèdits. Aquesta.

0: no és la cançó que més associem a la pel·lícula.
1: No, és veritat, però realment...
0: Però així comença.
1: La veritat és que comença amb aquesta música, no? Que ja el director ens vol transportar a una època daurada del cinema, que és aquella de les grans pel·lícules d'amors, no? De grans romansos i grans històries amoroses, per intentar captar, doncs, aquella energia que tenien aquells films, i ens avisa de lo que ha de venir, no? Mm-hmm. Que és aquesta gran història d'amor que viurem, però en forma d'adolescents, no? Amb actors que són adults.
0: Totalment, però, tenien 30 i pico.
1: Però ens és igual, no ens importa, no?
0: Ens ho creiem.
1: Ens ho creiem. El cas és que la pel·lícula genera generacions i generacions de seguidors, de fans, que no els hi toca fins i tot ni per edat, ni per música, ni per res, no? Ni per estil. I aquesta platja, la platja on inicia la pel·lícula, es diu Leo Carrillo i forma part d'un parc natural d'Estats Units, de Los Angeles, on va molta gent a veure aquesta platja, perquè és pintoresca, té aquestes roques i que les onades xoquen i fan aquell efecte.
0: Com la peli, no?
1: Com la peli, no? Que recorda, evidentment, a Love is the Many Splendor Thing, que és aquesta banda sonora, que surt en aquella pel·lícula meravellosa de Burt Lancaster i Deborah Kerr, que es fan aquell petó, bueno, en la seva època considerat eròtic, eh?
0: Home, clar. Un escàndol, ella sobre d'ell.
1: Clar, ja tocant-se, i l'aigua, que tot, no? Tot,
0: aquell biquini.
1: Amb aquell mini-biquini, fent aquells petons, no? Doncs recordant allò, però amb una versió potser més romàntica, inicia aquesta pel·lícula en aquesta platja que, com us dic, doncs molta gent, jo mateixa, hem anat a fer-nos fotografies. Jo he buscat per allà si hi havia... Dic, estarà el meu Denis Zuko per aquí amagat? No n'hi havia, eh?
0: També envellit força bé.
1: Envellit també, sí. El cas és que hi ha tota una ruta per Los Angeles dedicada a aquesta pel·lícula que molta gent que viatja allà aprofita, evidentment, per veure les visites clàssiques que es fan a Los Angeles. Per exemple, el Paseo de la Fama.
0: Sí.
1: On hi ha totes les estrelles, no?
0: T'anava a dir que jo que he estat a Los Angeles vaig trobar que era soso. Bueno, que, que m'hagués agradat més que em fessin aquesta ruta de
1: aquesta
0: gris,
1: ruta
0: per
1: de gris,
0: exemple.
1: No? Home, és que la ciutat de Los Angeles has de ser molt, molt cinèfil. I també has d'entendre que, per exemple, aquest Passeig de la Fama, quan el veus, a mi va fer molta pena, perquè hi havia de vegades xiclets enganxats a terra, que dius, ostres, tu, si això ho veiés fulanito, que és aquest, l'Anna Turner, que veies aquí un xiclet enganxat. Quina llàstima, quina falta de respecte, no? És a dir, que té tota la ciutat, és molt cinematogràfica, i aquesta ruta que hi ha per la pel·lícula de Gris té diversos punts. Un és, evidentment, aquesta platja. Està una hora, més o menys, de Los Angeles. La gent ho fa en cotxe, t'apropes allà i passes fins i tot el dia, perquè té una àrea de pícnic, té també coves, així, grutes dintre l'aigua, que pots passar un dia maco sortint de tot el rebombori de Los Angeles, que és una ciutat, ja saps tu, que
0: hi ha molt viva.
1: Molt viva, no?
0: Està molt massificada, aquesta platja, o la respecta?
1: Evidentment, depèn de l'època. El clima no és exactament igual que el nostre. Jo vaig anar al mes d'agost, que és quan se suposa que nosaltres tenim les vacances, majoritàriament. Ara està canviant això,
0: Sí, totalment.
1: Avui llegia que això de que la tardor és temporada baixa s'ha acabat.
0: I clar, perquè estan molta dient, gent... Clar, a l'octubre les agafo, però encara tinc calor.
1: Les agafo, que són un millor de preu, no? I sobretot per les massificacions. No està massa massificada, però sí que és una platja que hi trobarà gent, perquè és famosa, és coneguda i és una destinació que a molts turistes ens fa gràcia apropar-nos allà. Però hi ha més punts, hi ha més llocs.
0: Va, escoltem una miqueta més de la banda sonora. La pel·li que és molt xula, va.

0: el ball, home, de tota la pel·lícula.
1: Jo me la sé sencera, vamos, demana-me-la que te la faig,
2: Totalment.
1: La veritat és que hi ha molts friquis de la pel·lícula que fan aquest tour pels escenaris reals on es van rodar algunes escenes de Gris. L'Institut Rydell, que surt a la pel·lícula.
0: És real?
1: És real, és un... no es diu així, però sí que existeix, i en aquella època, i avui dia continua obert, doncs és una institució, un edifici, que encara acull estudiants. Tu imagina't que tu i jo poguéssim haver fet la secundària a l'Institut Rydell.
0: Mira, pell de gallina s'està posant.
1: Jo fins i tot segur que hagués tret millors notes, perquè la veritat és que és un lloc mític i existeix realment, es diu Venice High School,
0: sí,
1: és del barri de Venice, de Los Angeles, i allà algunes de les escenes es van rodant aquesta, la façana i de més, i alguns passadissos on veiem...
0: Les taquilles que veiem, no?
1: Les taquilles i de més, van aprofitar-se per fer el rodatge. Aquesta escena, aquesta música que estem sentint, sí, que és l'escena final, és una altra, perquè hi ha dos instituts més de Los Angeles que es van utilitzar als seus jardins, als seus parcs, per fer algunes escenes de la peli. I aquesta que estem sentint, que serà al final la que tanca la pel·lícula...
0: Serà la fira aquella.
1: La fira, sí, és un altre institut que també es pot visitar, però diguéssim que el més icònic del Rydell, la façana famosa, sí, la veiem aquí, al Venice High School.
0: Que aquest Rydell potser és on es va filmar aquesta escena. Summer love it. Que no sé, per tu, per mi és la millor cançó.
1: Estem d'acord, sí. A més m'agrada perquè ja ens ve molt bé, perquè ara nosaltres estem vivint una època aquests dies que tots sí, ens recordem, sí, que sí, fa un parell de setmanes estàvem a platges, a muntanyes, a masies,
0: sí, sí,
1: a hotels, no? I no estàvem aquí treballant.
0: I els nens s'estan explicant, doncs mira, he conegut
1: Imagino que algú, encara, jo ja no tinc edat, però segurament algú s'estaran recordant d'aquella persona que ha conegut aquest estiu i que s'ha enamorat. No? Bueno, jo aquest estiu sí que he estat enamorada del Robert perquè no hem sortit a la ràdio,
0: tot el dia junts.
1: Hem treballat aquí, però és veritat que és el mes de setembre té aquest puntet de nostàlgia que ens enganxa molt bé, no? Ens encomana amb aquesta pel·lícula.
0: Pel·lícula típica que s'ha de veure ara, el mes
1: jo
0: de,
1: crec que
0: de
1: sí. Ara quan aviat comenci a fer ja mal temps, bueno, no sé, perquè està canviant el clima.
0: Al novembre o desembre, potser.
1: Ja ens reposarem alguna tarda d'aquestes lletges amb les crispetes per fer una miqueta de records del que ha estat l'estiu. I hi ha una escena més, sí, que és la dels cotxes. Saps aquella carrera de cotxes? Sí. Allò existeix també a Los Angeles. Bé. I és un altre punt important, que és com si haguéssim el canal d'aigua,
0: sí,
1: del riu de Los Angeles, que passa per allà i que habitualment, sobretot en la dècada dels anys 50 reals, perquè recordem que aquesta pel·lícula es va fer als anys 70, ja té un punt setentero.
0: Sí.
1: L'estètica d'ells, sí, i de més, juga amb els 50, però ells són dels 70. Però sí que és veritat que als anys 50, en aquest canal, s'hi feien moltes carreres il·legals de cotxes. I també la pel·lícula recrea aquell ambient doncs una mica de suburbi, no? de pandilles que s'enfronten i fan aquestes carreres il·legals que surten reflexades a la pel·lícula. Doncs t'hi pots fer allà. Jo no la vaig fer, però jo m'hagués agradat fer la foto asseguda al canal,
0: com la Sandy, amb la
1: faldilla, mirant com fan la carrera, amb aquella nostàlgia de que està enamorada del Benny i passa d'ella, no? En aquell moment. És maco, no? Fer aquestes rutes que et transporten a pel·lícules i és com ficar-te dintre, no? Jo trobo que és maca aquesta màgia.
0: És xulo, xulo. Tu eres més la Sandy del principi de la pel·lícula o la que es tapa al final?
1: Jo diria que sou més la Rizzo,
0: Sí!
1: Tinc un puntet de Rizzo, No et pensis,
0: Que sembla el cabell arrissat.
1: D'entrada semblo la Sandy, però la que em coneixes sóc la Rizzo, sí, sí. I tu?
0: Jo, bueno, en aquella època amb l'edat de la Sandy, sí, era més la Sandy del principi,
1: la
0: tonteta,
1: sí, sí.
0: Ara ja...
1: Bueno, jo en aquella època segur, i tant que sí, la Sandra Dee,
0: no? Que és un altre tema que no hem posat,
1: sí,
0: però també...
1: És veritat que si repassem la pel·lícula, el director va voler fer homenatges amb músiques, amb escenaris naturals, amb llocs i amb estètica que recorda a coses molt clàssiques, molt icòniques dels anys 50, no? Des de les carreres de cotxes, l'inici de la pel·lícula que dèiem, sí, amb aquesta cançó de I aquí a l'eternitat.
0: Sí.
1: És a dir, que hi ha tot de petits guinyos, no?, que es diuen, al cinema dels anys 50. No?
0: És a dir, que no és una pel·lícula tan simple,
1: no,
0: cometes,
1: clar,
0: com
1: té,
0: podríem
1: pensar. Es poden fer anàlisis més profunds de la pel·lícula, que té una segona, tercera lectura. Per la gent jove, evidentment, ens quedarem amb la divertida i les cançons, que les partitures són meravelloses, sí, però hi ha més coses a explicar, no? I a sobre, si les pots visitar. Per cert, que abans d'acabar vull dir-te que estem a temps, perquè de moment tenim des de Barcelona fins a Los Angeles, encara tenim des de Barcelona amb una companyia aèria, tenim vol directe. La cosa facilita
0: això,
1: per la gent que sempre es queixa que s'han de fer mil escales,
0: sí,
1: per
0: que,
1: anar,
0: rotllo,
1: que això a la gent no li agrada fer escales, doncs encara tenim. És veritat que a finals de la tardor, com sol passar moltes vegades, el vol se suspendrà perquè no hi ha demanda suficient, però tenim vol a Los Angeles. La gent

0: gent cinèfila que no s'ho perdi. Que a Barcelona, amb no sé si 7 o 8 horetes...
1: Ja està. Ja està, ja estàs allà al Raidel o a qualsevol dels...
0: Home, jo ja baixaria de l'avió amb la jaqueta...
1: Amb la xupa, de, la xupa, sí,
0: de les Pink Ladies, no?
1: Exacte, totalment. Doncs molt xula aquesta secció, Alicia. M'encanta que sortim una mica de Barcelona, que viatgem i anem a aquests escenaris de pel·lícula. I et comentava fora de micro, que aquesta és la pregunta del dia avui.
0: Ai.
1: Hem preguntat a l'audiència, quin escenari de pel·lícula us agradaria visitar? Jo, per exemple, la casa de los Goonies.
0: Ah, tu, la casa de los
1: per
0: Goonies.
1: Per mi és la millor pel·lícula que existeix. No hi ha discussió.
0: Doncs investigaré si això és va ser un plató o és real.
1: No, no, és real.
0: És real.
1: Sí, sí, història.
0: Ah, doncs en parlarem, en parlarem. Sí.
1: O la casa de... S'ha escrit un crimen, al poble, a Maine, m'encantaria anar.
0: T'encantaria anar, sí, és veritat. Sí, hi ha llocs que són icònics, no passant de moda. Els anirem comentant en properes seccions. D'aquí unes setmanes tornaré amb una altra pel·lícula que tampoc ha passat de moda i que també té uns escenaris per fer un viatge, però un viajazo.
1: Sí,
0: no? Sí, sí, ja t'explicaré.
1: Et poso les notes de veu de l'audiència, a veure si agafes idees.
0: Vinga, va, va.
1: Vinga, a veure què pensa.
2: Muy buenas. La verdad es que a mí me encanta viajar a escenarios de cine.
1: Ah, muy bien.
2: He estado en varios, en muchos. He estado, por ejemplo, en Cannon Beach, que lo habéis dicho, la playa de los Goonies en Oregón. He dormido en el Hotel del Resplandor, aunque ostras, el hotel por dentro no tiene nada que ver con cómo es por fuera en la película.
1: Afortunadamente.
2: He estado también en Punxsutawney, el pueblo que sale en el Día de la Marmota, viendo el Día de la Marmota. Cené en el restaurante donde se encuentran los amantes de In the Mood for Love. No sé, la verdad es que es una maravilla viajar a escenarios de películas. Y tengo fotos de todos, si puedo os las enviaré.
3: Hola, buen día. Pues mireu, yo, bueno, he estado a Venecia.
1: Sí.
3: Y bueno, vaig a estar al Lido. Doncs, bueno, la escena de que hemos de en Venecia y también el Tourist, que surt Angelina Jolie. Sí. També vaig a estar al, bueno, al hotel, que és el Getty. Gràcies.
4: Hola, bon dia. Hola. Doncs mira, aquest estiu hem estat a la costa nord del Pacífic dels Estats Units i allà pots veure el mateix dia la casa dels Goonies, on vam estar.
1: Quina enveja.
4: També es va filmar Història Poli de Guarderia amb l'Arnold Schwarzenegger. També es pot veure la platja on es va filmar el final de la pel·lícula de Point Break i també es pot veure la platja on passegen a Crepúsculo. I això està a mitja hora de distància, una cosa d'altra. Vinga, una abraçada a tots.
5: Hola, família.
1: Hola.
5: Mireu, jo aniria, jo crec que el primer a Filadèlfia, a l'escenari de Rocky. Home. Quan puja les escales i li don la volta, que després li van fer, li van posar la seva estàtua.
1: Sí.
5: I també aniria a l'escenari de l'último Moicano, que ha de ser espectacular. Ha de ser espectacular. Aniria al més, però aquests dos... Crec que són els que més aniria. O més aviat, un pató molt gran.
1: Doncs ja veus que són molt cinèfils,
0: molts,
1: la nostra audiència,
0: escolta,
1: que han viatjat molt, tu.
0: Hem de fer un especial Los Goonies,
1: home,
0: perquè veig que aquí l'audiència tira com tu. Escolta, jo l'escenari que sempre havia somiat i que en parlarem és Lo que el viento se llevó, que allò era un plató, ja ho explicarem, però hi ha certes cases a la zona del sud d'Estats Units, d'aquella, lo que és l'Estats Units profundo, doncs que hi ha cases que recorden bastant a les plantacions de cotó, no, aquestes grans mansions, on hi havia segurament bastantes escarlates, no?
1: I fer la frase, no?
0: Fer la frase, allò jo la vaig poder fer, no? Hi havia pastanagues, deixeu-me algo que vull fer la foto, no? Ja ho explicarem perquè hi ha tantes...
1: Mira aquesta.
6: Jamás volveré a pasar hambre.
1: Bueno, una de les escenes més mítiques del cinema, potser.
0: Jo això ho dic cada setembre quan em poso dieta. No passaré hambre, però al final acabo passant, no queda més remei.
1: Totalment. Alicia Escribano, ha estat un plaer tenir-te en aquesta
0: com
1: primera
0: sempre
1: secció. Gràcies per formar part de la família de la ciutat i t'espero d'aquí uns dies amb un nou escenari de la pel·lícula.
0: Que sí.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
7: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
1: La ciutat torna a sortir al carrer aquest dimecres i ho fa per fixar-se en un conflicte que hi ha al barri de Gràcia, a Barcelona. L'origen d'aquesta disputa és un jardí. Allà s'hi combinen l'oci ciutadà i el lleure escolar. Ambdues parts estan enfrontades pel futur d'aquest espai, on hi tenim ja el Robert Calvo amb el suport tècnic del Daniel Sánchez. Robert, què tal? Bon dia, explica'ns.
8: Bon dia. Mira, estic en un lloc que és idíl·lic. Jo no m'imaginava que al mig de la ciutat, al barri de Gràcia, hi podia haver un espai com aquest tan impressionant, perquè més o menys està fet amb la manufactura de la ciutadania. Ara ho explicarem. El que avui es coneix com a Jardí del Silenci era un convent de monges. Vol dir que això del silenci ja ve de lluny,
1: sí,
8: perquè abans era molt silenciós. Va deixar de ser-ho, el convent de monges, i va ser venut a una immobiliària. Aquesta immobiliària va voler aixecar-hi aquí un pàrquing de 6 plantes, i el barri de Gràcia es va plantar, mai millor dit. Van recollir 7.000 firmes, 7.000 signatures, i van instar l'Ajuntament a que comprés aquest espai i que els veïns el convertissin en un centre. I això és el que és això? És un centre cívic, podríem dir, a l'aire lliure, un centre de ciutadania a l'aire lliure. És un jardí que té una narrativa al darrere, que és la de la lluita ciutadana, la d'una batalla que es guanya i que la guanyen els ciutadans per tenir un espai propi, per poder-hi passar les hores del dia, per poder-hi fer moltes coses. Aquí no només s'hi passen hores de lleure i d'oci, de xerrada, perquè hi ha taules, hi ha ombres, hi ha un jardí construït amb les aportacions ciutadanes, sinó que aquí també s'hi fan conferències, s'hi fan xerrades, s'hi fan exposicions i s'hi fan també coses molt importants com tenir un hort comunitari, que això ho mantenen aquí els veïns i les veïnes. Una d'aquestes veïnes és la persona que avui ens acompanya, que és la Dolors Peric, que és la vicepresidenta d'una associació que neix el 2012 i que dura encara avui, i que és la que batalla perquè aquest espai es mantingui. Aquesta associació, que és Salvem el Jardí, va néixer amb motiu d'aquesta operació immobiliària. Dolors, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Que volien fer aquí un pàrquing i vosaltres va dir, ni parlar-ne.
9: Bé, sí, era per agafar, diguéssim, 6 plantes de pàrquing i uns pisets de 2 habitacions, perquè en aquella època no es venia res, no? I els veïns, aleshores, com va ser una cosa sense preavís, que no hi havia ni cartells ni res, es van enterar, doncs, del que havia passat, i era, doncs, venia d'això d'una donació, i les donacions vencen als 100 anys. Aleshores, vull dir, temps abans dels 100 anys, el bisbat es va moure i pretenia fer això, no? I els veïns, doncs, van intentar aturar-ho.
8: És un espai centenari que té molta història al darrere, no només la que fa referència a aquest convent de monges que hi havia aquí, que va deixar aquest espai, sinó el que després s'ha construït des de fa molt més d'una dècada i que és un espai pel gaudi de la ciutadania, però també per moltes altres coses que aporten a la ciutadania, no?
9: Sí, sí, sí, bueno, aquest espai és centenari, perquè, vull dir, les monges ho van agafar, que devia ser al començament de 1900, i el 1999 va ser quan el bisbat va començar a moure's per fer aquesta mena de construccions, no? I aquí es va aturar, sí.
8: Míriam, t'escolta la Dolors.
10: Hola, Dolors, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
10: Dolors, a mi el que m'agradaria saber és quin és el conflicte que existeix. Expliquem-ho a l'audiència.
9: Vale. Mira, el conflicte va començar fa un any i mig quan uns pares de teixidores que formaven part de l'AFA, però són pocs, vull dir, no sé, poden ser de 4 a 10, no? Doncs van posar-se i van anar decidint i van fer un projecte que era millorar el jardí, no? Però millorar el jardí era sempre, doncs, diguéssim, posant més jocs pels nens, perquè els nens, diguéssim, a la tarda tinguessin un espai lliure on venir, córrer i tot això. Qui vingui aquí al jardí veurà que hi ha poc espai per, diguéssim, per córrer i per fer això als nens. Aleshores, això és un jardí, i en un jardí és jardí, plantes. Nosaltres cuidem les plantes que els veïns ens porten, no en comprem, sinó que cuidem les plantes que la gent ens porta, i doncs així anem fent. Clar, què passa? Que el joc per córrer n'hi ha poc. I el que pretenien, diguéssim, aquests pares era, doncs, fer una zona d'estada pels pares, però de 4 a 7 de cosa, perquè diuen oberta a la ciutadania, i oberta a la ciutadania ho està sempre, perquè des de les 9 del matí fins a les 4 de la tarda venen les escoles, guarderies, inclús pares venen també, i gent gran que passa, ve aquí a llegir el diari, ve gent que ve a fer aquí la seva tesi doctoral, vull dir que sempre hi ha una persona o una altra aquí dintre, i està obert els matins, perquè hi ha els diguéssim, les guarderies.
8: Estan les criatures de fons, que és el que això feia referència a la Dolors, que aquí hi ha a les escoles veïnes d'aquest espai, que són teixidors i no patufet, que sí que fan ús en algunes hores del dia d'aquest espai.
9: Ara són pares. Ara són pares amb els nens, vull dir que venen, ningú els prohibeix entrar a l'entrada, però el que no pot ser era veien el fet millorar el jardí. El jardí és jardí de plantes i les plantes, diguéssim, ja ens cuidem, les voluntàries i els voluntaris, doncs, de cuidar, de canviar-los, de regar-los, tenir cura del jardí ja la tenim els voluntaris. Però aquesta cura, en quant als pares, que se'ls ha demanat que també, si volen, poden fer-ho, doncs aquesta implicació no l'hem tinguda mai. Va? Fa molt temps que no fan res. I doncs el venir aquí i estar-se

0: intentats perquè els nens corrin com a possessos, pues no hi ha espai, la veritat, i perquè ens demanen molts més nanos dels que ara en aquest moment entren, que venen amb l'escola una línia que són 25 i demana que siguin 50. I 50 nens aquí, si tu ara vens per aquí o camines, sí, sí. Veuràs que es faran mal. Es faran mal perquè no hi ha espai.
1: Hem de dir que aquesta situació ve desencadenada després que el districte de Gràcia ja hagi plantejat un futur per aquest espai, s'ha de determinar com ha de ser el futur d'aquest espai, però hi ha un pla de remodelació presentat per aquesta associació de famílies, aquesta AFA d'aquesta escola, que va ser seleccionat en la darrera convocatòria dels pressupostos participatius per votació popular i ara, diguéssim, que és la mesura de pressió que efectuen sobre vosaltres, no?, des de l'AFA.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ells diuen que van fer, diguéssim, unes votacions, que és una cosa que és...
1: vinculant.
0: Això, que no, vinculant no ho és. Vinculant no és perquè el mateix projecte de Decidim ja van posar dues condicions. Una, que no es toqués el verb i, diguéssim, en totes les avantprojectes i coses que ens han presentat, es toca el verb, perquè vull dir, si s'ha de posar unes cuinetes o s'ha de posar el que sigui pels nens i s'ha de fer un lloc de trobada, les plantes se'n van, sobretot els cactus, que no els hi tenen cap apreci, encara que a mi tampoc m'agraden, però és igual. Vull dir, d'alguna manera hi són, i aquests cactus, si s'arrenquen, es maten. I són uns cactus que no els té ni les glòries ni Costa Llobera, perquè en tenen de molt macos aquí, i de molt antics, són
1: perquè aquí els han aportat els veïns i les veïnes han aportat aquestes plantes, no?
0: Sí, sí.
1: Aquí hi ha algunes veïnes que van acompanyar la Dolors i que van fent que sí amb el cap. Hi ha una veïna que no sé si ha portat alguna planta a vostè aquí?
2: No, més aviat, sí, en tinc algunes de meves aquí, però també me n'he importat d'aquí, o sigui, clar, sóc voluntària, llavors podem emportar-nos alguna planteta a casa.
1: És que hem de dir, Míriam, que aquesta associació la integren més de 700 persones, no, del barri?
0: 800 i pico.
2: 80 i alguna
0: cosa. Sí.
1: Fixa't. Vull dir, 800 persones no són poques, diguéssim, clar. Fent pressió per una banda de voler mantenir aquest espai, que al final...
2: Si no t'importa, voldria dir una altra cosa. Una de les clàusules que hi ha és que estiguem d'acord, que hi hagi consens, i nosaltres no estem d'acord. Amb la qual cosa, mai, amb tots els avantprojectes que han presentat, perquè és destrossar el 50% del jardí, però porta d'entrada i tot, muro, el mur que hi ha, tot arrasat. I fer-ho nou.
0: Clar,
2: llavors les plantes substituiran amb testos, uh-huh. Tot el que arrenquin de terra. Clar, no és el mateix.
3: Clar, entenc que la vostra idea, perdoneu-me, és que es mantingui l'essència d'aquest espai, i no sé si es podria arribar a un consens amb aquesta escola, no? Perquè seria una molt bona oportunitat pels nens que surtin en grups petits per aprendre a tenir cura de les plantes, aprendre sobre botànica, no? I es podria fer aquest ús i no fer-ho servir com un pati més de l'escola. No sé si estaríeu d'acord amb això.
0: No és que ens estiguem d'acord, és que, vull dir, moltes escoles de Barcelona, fins i tot, diguéssim, les escoles Pies del carrer Balmes, us dic aquests dos perquè estan apartats, el Patronat Domènec, que està lluny d'aquí, tots aquests alumnes de diferents edats, se'ls dona la possibilitat de que hi ha com una mena, diguéssim, d'acte o de taller, sí. A la que els nens s'adapta, perquè és un mestre, és catedràtic de microbiologia, vull dir, es posen unes lupes, es posen uns microscopis, depenent de l'edat, s'adequa, no?, a l'edat dels nens que aquell dia tingui. I totes les escoles han vingut, i les úniques que no han volgut mai venir són justament elles. Vull dir, no entenem el concepte que tenen ells d'aquest jardí, no?, però aquest jardí dona una experiència de, i per, no només pels petits, per gent gran inclús s'ha fet, vull dir, s'han fet tallers i és això el que ens sap greu, perquè diem, com pot ser que ven aquesta possibilitat elles no vulguin aprofitar-se'n, no? Vull dir, no sé, és com una negació que tenen envers això. Això no és un parc infantil, no és un lloc on pots portar el nen i que corri i tu t'estàs en una taula parlant. No, perquè s'ha de tenir en compte que aquí hi ha uns espais que tenen aigua i pot ser perillós perquè aquests nens poden entrar dintre.
1: Sí, hi ha un lloc aquí que és històric, que és del que va ser el convent de les monges.
0: La bassa de les monges, vull dir que és una bassa que a mi m'arriba més amunt del genoll. Clar, vull dir, un nen, si s'hi aboca...

0: dins i cau, no pot fer, el nen ni jo, no pot fer marxa enrere. Vull dir que jo sempre els dic, és que us emporteu tots els nens a casa, però és perillosíssim. Vull dir, aquí dalt d'aquesta bassa hi ha un àngel de la guarda que els vigila, perquè no es poden deixar els nens aquí, el que corrin, no.
1: Dolors,
0: no,
1: i
0: no
1: què,
0: és un espai d'aquests.
1: Què diu el districte? Perquè aquest jardí és propietat municipal. Què us diuen des del districte?
0: Bé, al districte ens estan, diguéssim, presentant diferents possibilitats, diferents avantprojectes, però sempre partint de la base de que aquí hauríem de posar un o dos, no columpis, no, com se'm diria...
2: Jocs infantils.
0: Dos jocs infantils més, i bueno, aquí els teus companys que estan aquí te diran l'espai que tenim, doncs, perquè posin aquests jocs infantils. Sempre que es posi aquests jocs infantils s'ha de treure verd. Vull dir, això és impepinable, perquè no tenim prou espai, vale? Uh-huh. I és això.
3: Jo t'he de dir que és un espai, com deia al inici, idíl·lic, perquè em sembla que un espai que ha sabut prendre's a la ciutadania i que forma part de la titularitat municipal, per tant, és de totes i de tots, perquè el que és de l'Ajuntament és de totes i de tots. I que aquí es pot llegir el diari, com deia, passar una estona, venir a dinar, si estàs treballant en una empresa propera aquí i t'asseus aquí a dinar, hi ha unes taules, hi ha uns espais diferents amb diferents plantes.
1: Un refugi.
3: I un espai de pau, de serenor, no?
0: Perdona, dinar no, eh?
3: Ah, no?
0: No, perquè, a veure,
3: hi ha gent que
0: és curosa i hi ha gent que no. Aleshores, ni menjar, perquè, doncs, només que caigui una engruna de pa o
4: rates.
0: Un tros de... Se'ns entren les rates, per desgràcia, saps? Vull dir, aleshores, no hi ha manera de fer-les fora i no. Després, tampoc es pot fumar, per què? Perquè hi ha nens de 0 a 3 anys, els nens gategen. El gos tampoc, perquè els gossos quan entren marquen, i d'alguna manera pues, tot això és perquè hi ha nens petits de 0 a 3 anys, i aquí té cabuda tothom, de 0 a 3 anys i centenari.
3: I ara la pregunta del milió, i com us organitzeu per cuidar això? És a dir, uns torns, hi ha uns...
5: Tots fem el que podem, o sigui, no hi ha uns torns brefs, perquè tots tenim els nostres problemes, la nostra vida i no d'això. Tornant enrere, amb això del consens, m'agradaria afegir una cosa. Mentre hi hagi destrucció, no hi haurà consens. Una cosa és arreglar i l'altra és destruir, arrasar i fer-ho nou. Aviam, no volem nou. Llavors és molt difícil que hi hagi consens. Ens agradaria arreglar, ens agradaria que fos realment el que vam plantejar, que era millorar el jardí. Millorar el jardí és arreglar cosetes, moltes. N'hi ha moltes per arreglar.
0: No,
5: okay. No destrossar. Arrasar, és que és ras, fora.
3: Però com acaba aquest conflicte, que no deixa de ser un conflicte obert entre tres parts, en aquest cas l'Ajuntament, que fa de mediador, i després l'AFA d'aquesta escola, i les persones que gaudeixen i que cuiden d'aquest espai, que en la seva majoria són persones que ja són jubilades, la majoria, no? I que cuiden d'aquest espai.
0: Sí, perquè els joves venen dissabte i diumenge, que és quan poden venir. Però tot el veïnat està a favor nostre. Després tenim 90 entitats que estem a darrere nostre, que ens donen recolzament. Vull dir, no som 4 i els 800. Sí, els 800. Potser ho érem al començament, però ara hi ha molta gent. Per què? Perquè mai ni demanem diners nosaltres ni el que bé ens en dona. Aleshores, quants espais hi ha que puguis venir aquí, parlar, fer l'activitat que vulguis? Aquí per Sant Jordi van venir 15 editorials. Vull dir... A veure, que no està tancat a ningú.
3: Dolors, moltes gràcies per explicar-nos i a les teves companyes també que mantenen aquest jardí del silenci.
0: Vale, vosaltres
3: que és un lloc de pau i serenor.
0: Gràcies, moltes gràcies.
1: Doncs gràcies a la...
3: Míriam, doncs jo em quedaré aquí, si sembla. Passa una estona.
1: Has de tornar, Robert. Jo sé que t'encanta el silenci, però clar.
3: Molt bé.
1: Estic veient les imatges i realment el jardí del silenci és
3: preciós. Aquí venir a fer un programa de ràdio, fixa't.
1: Seria fantàstic. Espero que se solucioni aviat aquest conflicte i que la solució sigui la millor per al jardí, que al cap i a la fi és el que hem de protegir. Robert Calvo, t'espero d'aquí una estona. Fins ara.
3: Que vagi bé, fins ara.
6: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
7: Merci.
1: Jo ara m'agafaria un avió i aniria, no sé, per no dir els Goonies, que puc dir, una altra pel·lícula així xula. No sé, Gerard.
7: És que hi ha moltes,
1: hi ha moltes. Saps on he estat? A Palermo.
2: A Titanic no.
1: Que no, a Titanic no. A Titanic millor que no. A Palermo vaig estar a les escales del Padrino, de l'escena aquella del Padrino.
2: Que xulo. Sí, sí, sí.

0: sense saber jo que eren allà, perquè no he vist ni la pel·lícula, ho dic baixet, perquè algú em matarà, però...
1: Mira, hi ha una gent, una oient, jo que he estat fent la producció ara del directe i descarregant
0: el
1: tal,
0: pregunta,
1: que esmenta, ha agradat moltíssim, que esmenta Joc de Trons, Juego de Tronos,
0: home.
1: I m'he recordat que jo vaig estar a la localització, el que era Rocadragón, a Juego de Tronos, està a San Juan de Castelugatxe, a Euskadi, un racó impressionant.
0: A la, boda, a la boda roja no anem, eh?
1: No, no, no, no, allà no, que no acabem vius.
0: Acabarem malament.
1: No acabem vius.
0: Va, escoltem on vol anar la
1: nostra.
2: Bon dia, guapos.
0: Hola.
2: Nosaltres vam estar a Trujillo, a Extremadura, sí. I a la plaça central del poble, que és molt gran i molt maca, hi ha una estàtua de Francisco de Pizarro, que va néixer allà i que va ser el conqueridor de Perú. Però a Juego de Tronos, la imatge surt la imatge de la plaça i substitueixen l'estàtua de Pizarro per un drac d'aquells enormes que volen pariar. I quan vam veure la sèrie ens va agradar molt. Doncs vinga, adéu.
3: Buenos días.
0: Hola.
3: Una de las películas que más me ha impresionado y luego me enteré y quisiera ver el sitio pero no pude es la película del Perfume, que me enteré que se había realizado aquí en Barcelona,
0: en el barrio Gótico. Hablamos con Eugenio Sala.
3: Me quedé súper impresionada porque el escenario del Perfume es
0: espectacular.
3: Es muy impactante el cambio que lo hace. Me hubiese querido ir a visitar una de esas que había aquí, visitas guiadas, pero motivos personales no lo pude hacer.
0: Vale.
3: Pero sin darnos cuenta, caminamos por los sitios donde se hacen muy buenas películas.
0: Totalmente.
3: Un saludo para todos.
4: Buen día.
0: Hola.
4: Pues mira, a mí también me pasa lo mismo con el Coliseo. Cuando fui a visitarlo, pensé en esa película y dije, madre mía, me encantó, porque es como la majestuosidad del sitio, la grandeza
0: es que
4: de Roma, te lleva a pensar en esa peli. También me acuerdo cuando estuve en Girona, en las escaleras estas que salen en la serie de Juego de Tronos.
1: Juego de Tronos también, Girona.
4: Es una pasada, porque recreas eso y me encantó. Y el sitio en el que me gustaría estar es en Escocia, donde han grabado muchas escenas de la serie de Outlander, que es una de mis series preferidas.
0: Muy chula.
4: Y allí sí que me gustaría estar. En ese y en las Islas Griegas, donde de lo de Mamma Mía. Oh, pero ahí lo veo más complicado.
0: Ahí te vas con Robert.
4: Hay que ir en barco. Y yo a eso le tengo mucho miedo. O sea que ahí sí que creo que no voy a ir nunca. Como no sea que me lleven dormida. Pero la de Escocia sí me encantaría ir a visitar todos esos paisajes que son preciosos, se ven preciosos. Hasta luego.
5: Hola, bon dia, família.
0: Hola.
5: Doncs mira, jo us vull explicar que jo vaig tenir la sort, l'honor de pujar a l'últim viatge que va fer The Boat of Love, el barco de l'amor, el Pacific Princess.
0: Sí.
5: El de la sèrie The Boat of Love.
0: Que bo.
5: I el verídic, l'autèntic. Va ser l'últim viatge que va fer pel Carib. L'any següent, aquell barco, aquell vaixell, es va desballestar. I recordo que quan pujàvem al vaixell, la música que sonava pues, era la de...
0: Aquesta,
5: recordareu.
0: Aquesta que escoltem.
5: The Boat of Love, no? Una passada, molt xulo, molt maco. Per cert, petit, en comparació amb els transatlàntics que hi ha ara.
1: Clar. És com el Titanic, que abans l'esmentava, tu veus ara el Titanic, diries, però vostè quin és?
0: Però què? Normal que se hundiera. Estava pensant en aquesta sèrie de Love of Boat,
1: sí.
0: No sé si tu l'havies
1: vist. The Boat of Love,
0: vist.
1: Sí.
0: No m'han recordat com es deia en castellà. Vacaciones en el mar.
1: Vacaciones en el mar, és veritat. Sí,
0: ah,
1: sí.
0: No, el barco de l'amor no es deia, com es deia? Sí. També una
1: Vacaciones
0: gran
1: en el mar.
0: Sèrie, Ai, quines ganes de
1: viatjar. Que xulo, que guai, l'audiència, com viatja,
0: sí,
1: com els agraden els viatges de cine,
0: veja,
1: i que bé que respost avui també, que hem tingut.
0: I sense bronca del Robert.
1: I sense bronca del Robert.
0: Potser encara els hi dura, la dilluns.
1: Sí. S'han pres en sèrio la bronca. I...
0: No, ens encanta que participeu en aquest programa. Ja sabeu que aquesta temporada ens hem proposat escoltar-vos encara més. Així que, si voleu, seguir enviant les vostres notes de veu, 676-76-0908.
6: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Mira'm bé el pèl, perquè ara parlàvem de Love Boat, ja que parlem d'amor, més amor que les revistes del cor, no hi ha, David Serralló, què tal, bon dia?
7: Bon dia, no sé si hi ha més Love o Boat, en aquest cas, però bueno,
0: escolta,
7: hi ha una mica de tot.
0: A quin escenari de pel·lícula?

0: Cula t'agradaria anar, no sé, Carros de Fuego.
1: Jo més que un escenari, sí, sí, com que vaig a molts llocs pels campionats, en el propi avió, d'Aterriza como puedas, que és la pel·lícula.
0: Amb el Leslie Nielsen,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Azafata, hay una emergencia, hay que llevarles a un hospital. ¿Un hospital qué es, doctor? Un edificio donde cuidan así, doncs aquest tipus. Jo me sé tots els diàlegs de memòria.
0: És que són boníssimes aquestes pel·lis.
1: Oi, és que clar, sempre que pujo un avió penso en totes les escenes i que
0: li comencen a donar tortes, eh?
1: Sí, exactament, diu, vinga, que hi cola. Bueno,
0: jo seria aquesta, doncs... Estic nerviosa i tothom allà.
1: Calme-se, calme-se. Sí, mare meva.
2: És que l'humor de Leslie Nielsen és tan heavy.
0: Vinga, va, per on comencem?
1: Bueno, anem amb... Pronto, comencem d'hora, eh? Ion Aramendi, Así es en la intimidad.
0: Ui, bueno, no sé si vull saber, això.
2: No sé jo.
1: No, clar, sí, sí. A veure,
0: ha de ser un tio molt divertit i molt...
1: Sí.
0: Normal, molt simpàtic. Em dona a mi la sensació.
2: Se'l
1: veu familiar, sí. Se'l veu familiar. Que és d'aquestes persones que cauen bé.
0: Exacte.
1: Que això és una cosa que també s'hauria de recuperar una mica, no? En un moment tan crispat, doncs la gent que és capaç de caure bé a tothom...
0: Que somrigui una
1: mica més. Crec que és important. Sí, com també, si parlem de somriure, Leonor. Hablan sus profesores, mira, y diuen que és espontània, divertida i curiosa.
0: Què han de dir? Que és la que va liar classe? No ho poden dir, com digui el pare, ja veuràs.
1: Clar, tu imagina, bueno, què han de dir, exacte, què han de dir els professors, doncs, de...
2: Seria molt bo a l'inrevés, eh? És fatal, no para de hablar...
0: A l'Ivan m'ha fet una pregunta que jo em vaig plantejar l'altre dia en aquesta secció. Quan era petita la nena i anava al col·le, els pares anaven a la reunió del col·le? Jo ahir que vaig tenir la reunió d'inici de curs, de presentació de curs, això ho fan ells? O envien algú?
1: És més.
3: Jo crec que me voy a ausentar, eh?
0: Claro.
1: És que ho fa bé, eh? Jo és que m'imagino el grup de WhatsApp dels pares.
0: Bueno, això seria meravellós.
1: El trabajo de tales para mañana, la cartulina roja, ¿para qué era?
0: Por favor, ¿se puede poner en contacto conmigo el padre de Leonor?
1: Sí, sí, el padre de Leonor. És per una festa.
0: ¿Quién es el padre de Leonor?
1: Queremos invitarles. Sí, sí. ¿Es real el padre? Bueno, en fi. Doncs això. El que no sé què dirien els professors d'ell quan anava a l'escola, perquè vuelve la televisió, la nueva vida de Pocholo. ¡Ah, fiesta! Pues torna a la televisió.
0: Mira, ahí
1: está, la mochila.
0: La mochila la portava per l'escola, mira.
1: Tu imagina't, torna a la tele... Et fas una estona de Pocholo i és com anar al fisioterapeuta, perquè et quedes a gust... Cosa fina. Doncs sí, bueno, Masterchef, eh? Bueno, se'l veu allà estupendo.
0: Ah,
1: farà un... Bueno,
0: a veure què cuina.
1: Tenia una família...
2: No sé si tocarà la farina, feia... no?
1: A la cuina. Oh, clar, diu... Este postre te lleva al cielo.
2: Li falta un de guerra.
1: Ahí está. Venga. Pues tu imagina't, eh? Ostres, m'he descontracturat, saps? Dos vèrtebres que tenia fent una estona al personatge. Quina il·lusió. Bueno, les històries més loques de los famosos con sus fans.
0: Superloca.
1: Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, clar, sí, una superestrella, En fi, sí, bueno, doncs es troben, eh? Mai saps el que pots trobar. Anem amb setmana que quan l'he vist dic, ai, que torna la pandèmia, perquè, saps, m'ha vingut com un flash. Perquè surt Lucas de Andy Lucas, que aquest sempre haurem de dir, és Lucas de Andy Lucas. El del nas, m'agrada molt dir. El del nas.
0: Gràcies a això,
1: que sembla un personatge...
0: Els diferenciem, si no? Jo crec que la meitat d'Espanya no sap qui és Andy i qui és Lucas.
1: El del nas, que sembla un personatge del Senyor de los Anillos, el del nas, doncs, atenció, descubrimos su nueva nariz. Todas las imágenes en el interior.
0: Ah, bueno, t'anava a dir, perquè aquí no...
2: El que fem és no descobrir el nas.
1: Exactament.
0: Ai, quina
1: exactament.
0: Ràbia.
1: És en el interior. Sí.
0: Com li ha quedat?
1: Su nariz está en el interior. Saps què vull dir? És com la cançó de...
2: A més, m'agrada molt perquè hi ha la fotografia gran amb la mascareta i quan se la treu, píxeles.
1: Clar, home, perquè...
0: No la posis.
1: és com si fos a l'interviu de l'època, saps? Però que el desnudo, en lloc del desnudo és la nariz.
2: És, com si, és una persona en si, no? Però és com els menors que els hi pixelen la cara. O un testimoni sí, protegit. Sí. No sé què és pitjor.
1: Exactament. Aquí està protegit el nas.
0: També et,
1: ens, que ens ensumem que surt a l'interior.
0: Et dic que tenim un problema sí. com a societat. Sí, per veure el nas de l'Andy Lucas ens comprem la revista, vull dir, saps?
2: Sí, home.
0: No sé, jo entenc a l'època, als anys 80, per veure no sé quina així fresqueta, tal, perquè hi ha una altra època, sí, sí. però ara comprar una revista per veure bueno, només el nas d'un sí, senyor sí. que bueno ni mi va ni sí,
2: el morbo, el morbo
0: totalment
1: sí, bueno. Doncs el tema és aquest. Bueno, els hi ha quedat una portada de nassos, això és evident. També tenim a setmana Shakira revoluciona a Madrid. Bueno, està donant els concerts, eh? I aquesta setmana la tindrem a tots les entrevistes i tots els titulars de si factura, d'on factura, si estarà Piqué, si no estarà, bueno, aquest tipus de coses. No, també tenim a Anabel Pantoja, estrena vida i casa en Sevilla.
0: Bueno. S'han divorciat aquests? S'han separat, no? I ara ja no viu a
1: Tenerife. Jo diria que sí, estan
0: no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, estan una mica allò rehaciendo su vida, que diu el clàssic, eh?
0: Bueno.
1: Bueno, i tenim El rei i sus hijas, sí. los grandes protagonistas de la Fórmula 1.
0: Bueno, amb el permís dels aquí, conductors, doncs, no?
1: Sí, bueno, és un detall sí. sense importància, vull dir, sí, sí. Després els podrem veure més en
2: bueno, el gran protagonista va ser el circuit, perquè és que la majoria de pilots i de tal van dir que aquí no es pot avançar, és que això és un desastre.
1: No, clar, és que és com, bueno. Anem amb 10 minuts. Amaya Montero. Vivia un infierno, quería irme de este mundo. No són les declaracions dels fans que van als concerts i l'han d'escoltar, sinó és de que ho va passar, ella ho va passar malament, eh? I això, amb això ens solidaritzem moltíssim amb ella, totalment. El que passa és que, clar, està siguent molt actualitat també, perquè diguem-ne que anar als concerts, el que seria afinar...
2: Clar.
0: Però jo crec que està molt nerviosa.
2: Jo anava
0: no?
2: a fer el comentari i dic, Lucifer en aquest infern se li va emportar la veu i va
0: no,
2: dir...
0: No, però jo empatitzo amb ella perquè penso, ostres, ho ha passat molt malament, ara és exposar-se molt sí. a tot el conflicte que hi ha hagut amb la Leire, no, crec que no han fet bé les coses i jo crec que ho saben. No. I exposar-te al públic una altra vegada, ostres...
2: Sí, però fes-te unes proves abans, aviam si pots cantar bé.
0: Ja, però cantes
2: sí,
0: en directe,
2: no?
0: amb la qual cosa potser sí que canta bé.
1: Que s'hagués instal·lat però... el 5 Star,
0: canteu
1: saps?
0: Vosaltres.
1: Veient,
0: canteu si, vosaltres si com canta la pitjor versió de la Maya Montero.
2: Ah, no, home,
0: si
2: clar, però jo no soc cantant
0: no arribo,
2: professional.
0: Si no fora per la voz.
2: Clar, si no fora per la voz.
1: Bueno, no parlaré, però jo sí que canto. Però bueno, és igual, en qualsevol sí, cas, puc assegurar que desafina. Una altra
2: jo tinc
1: cosa
2: un karaoke
1: igualment...
2: pendent amb el David sí. Cervelló i un altre amic.
1: Això t'ho dic, però el que em refereixo és que això no treu que qui va als concerts doncs, gaudeix de l'experiència, del moment, de l'espectacle. Sí, sí. Però que hauria de treballar una mica el tema, o haurien d'haver fet uns assajos més. Com fa Lady Mama? Perdó, dic Lady Gaga. Bueno, perquè ha sigut mare i la tenim amb una poker face, doncs portant aquí la seva
0: son,
1: criatureta.
2: Ha tingut un Baby Gaga, eh?
1: Sí, un Baby... Oh, m'agrada molt Baby Gaga. Baby Gaga m'encanta. Primeres fotos con su bebé. Doncs escolta, que siguin...
0: Que sí,
1: això,
0: sí,
1: això,
0: que
1: és, això és més exactament, alegria de vivir, que diu el clàssic.
0: Exacte.
1: Isabel Pantoja actua con su nuera y da portazo a su hija.
2: Bueno, vaja.
0: Quina llàstima això.
1: Veiem, sí, era molt difícil trobar una fotografia que pogués recollir tot el titular.
2: És espectacular la foto.
1: Havies de triar, no? O una cosa o l'altra. Mare meva. Bueno, anem amb lectures, que tenim Huracán Shakira, la cantante desata la locura a su llegada a Espanya. I du com unes ulleres, saps com les de l'eclipsi?
2: Sí,
1: allò
2: eh?
1: Que era...
0: Se les ha deixat posades.
1: Se les ha deixat les de l'eclipsi. I... perquè sembla entre futurista i paper d'alumini. Saps
0: sí, alguna pel·lícula d'aquestes,
2: no. El toc de Regreso
1: sí.
2: al Futuro, no?
1: Una mica Matrix.
0: D'això em sonava, sí.
1: Sí, sí, sí, el Doc, Matrix, té una mica... Oye, Doc, Shakira viene, sí, tranquilo. Bueno, pues imagina't. Bueno, així és la espectacular ciutat que ha construït per a sus conciertos. És que ella, es munta, no un escenari, no, munta quasi doncs un país sencer.
0: Alguns munten una casita i uns altres sí, una ciutat.
2: Sí, altres una ciutat sencera.
1: Sí, efectivament, efectivament. I Penélope Cruz, que seduce al mundo en Venecia.
0: Normal. Bueno,
1: doncs això, home,
2: a Penélope sedueix a tothom totalment. En tot moment, perquè és que és
1: totalment.
2: Impressionant.
1: Totalment, sí, sí, sí. Molt bé. Doncs acabem amb
0: aquesta
1: Hola,
0: sí que
1: los Reyes.
0: Aquesta sí que farmeja, Aura,
2: Penélope. Sí.

0: Vamos, sí,
1: más mil de aura.
2: Sí. Más mil, eh? I a més fa un gesto de molt de fer el majà, així com tocar-se una mica el pèl, eh? Jo molt bé. Los reyes de la Fórmula 1, a Ola, todas las estrellas, emoción y adrenalina de un día histórico en Madrid. És bonic, això, d'adrenalina en un día histórico en Madrid. Tot i que, com deia el Gerard, el circuit, els pilots...
1: No estaven tan d'acord.
0: Adrenalina no van tenir molta, però deien que es van avorrir com, com una ostra.
2: És anar donant voltes. Què, damos una voltecita per Madrid?
0: Exacte. No, perquè no es podia, o sigui, no, no podies canviar de carril.
2: Sí. No, no, el van desinstal·lar per estalviar uns grams, saps? Sí. Allò que estalvien grams i busquen forma, doncs van treure els intermitents, perquè ja no... Mare meva. També, último adiós a Harald de Noruega, 20 momentos para la historia, con reyes y príncipes de todo el mundo. I acabem amb entrevista con Fran i Lourdes por su amor por Tana, su admiración por Roca Rey y su respuesta a Cayetano.
1: No sé qui és ningú.
0: Sí, són noms que...
1: Més enllà del
2: Fran... A mi, en aquesta frase... Us recordeu quan a l'institut us feien fer anàlisi sintàctica?
1: El sujeto, el predicado...
2: Uf, jo no sabria per on començar. Roca Rey...
1: Fran, ja sabem qui és. Lourdes, entenc que és la dona. Sí. Tana, deu ser la filla...
0: Suposo.
1: Tana, i Roca Rey, no sé.
2: Roca Rey és el que està amb Tana, jo diria. Que s'han rocat. Han fet un gambito de dama d'aquell.
1: Que no tenim el Robert, que estava d'excursió avui. Ah, és un altre torero. És un torero.
2: Veus?
0: És que això sembla una jugada d'escacs, eh? Roca Rey.
2: Sí, Roca Rey, respuesta Cayetano. Sí. A dos Roca Rey. Mare meva, tu, a mi m'ho complica molt. Això. Que me lo pongan más sencillo. Les sufícies que són.
1: Les sufícies que són.
2: Mare meva.
1: Vinga, com sempre acabes amb Mia. Què has trobat interessant avui a Mia?
2: Bueno, a Mia tenim recetes por menos de 5 euros. Ostres, que sempre està bé.
1: Molt interessant això, eh? Que els preus dels aliments estan pels núvols.
2: No, i també tenim la dieta de la manzana, atenció, per a perder.
1: Ens han fet spoiler.
0: No té, no té rima, no, la dieta de la manzana?
2: No, no, no. Però, clar, el que jo, o sigui, com analista, diguem-ne, de portades tal, hi ha una cosa que no em rima. O sigui, hauria de ser dieta de la manzana, un quilo en una setmana. Saps? Perquè rimaria més. I no, han fet un quilo en 5 dies. No.
0: O de la noche a la mañana, no? Per exemple.
2: O de la noche a la mañana. Sí, senyor.
1: Però entenc que no és menjar només pomes. La noche...
2: Home, espero, jo, la meva teoria és que et fiques una... Et fiques una poma, saps com els cocinets aquests que els hi fica, els hi posen la poma allà, el lechazo, eh? I com que no pots menjar, perquè queda així, unes 5 dies perds un quilo, clar, perds un quilo i la salut.
1: Home, si fas això, és al revés, 5 quilos en un dia, perquè vamos...
2: Exactament,
1: pomes, 5 quilos,
2: mare meva.
1: Sisplau, dietes saludables, sempre, menjant de tot, equilibrades i escoltant els metges.
2: I... Exactament, per què en 5 dies? No, el que necessitis, el que cada cosa és reacciona, el que cal és un bon nutricionista i que et vagi dient, i exercici físic, que jo, ja sabeu, sóc un gran defensor de caminar i de molta marxa.
1: I per més consells, en bones mans, els diumenges de...
0: És curiós, diu, ¿cómo saber si estás en modo supervivencia y ponerle solución? En modo supervivencia.
1: Sí, perquè quan estàs molt estressat, tires una mica, pues, així, estàs en modo supervivencia, no escoltes el teu cos fins que petes.
0: Petes.
1: No ho dic per experiència personal, que potser t'està també, però és això...
2: Jo només coneixia el modo avión quan viatjo amb el mòbil, però a part d'això...
1: Pues espero que cap de nosaltres estiguem mai en modo supervivència, perquè això diu que el teu cos està a punt de saturar. David Cervelló, t'escolto al Nits de Ràdio i els diumenges de 0 a l'infinit.
2: Exactament, una abraçada immensa i que vagi tot molt bé.
1: Una abraçada... Doncs han passat moltes coses avui al programa. No sé si ens serà fàcil definir-ho.
0: Ciència,
1: amb una...
0: cine... Home, jo crec que el cine s'emporta una mica el protagonisme d'avui, no?
1: Sí, viatge... és que diria moltes. Esponja també podria ser.
0: Sí.
1: No. Però una que ho lligui tot...
0: Ostres, és difícil, això,
1: és complicadíssim, eh?
0: No, jo deixaria en cine.
1: Titanic?
0: Titanic, ostres.
1: Per pel·lícula i mar.
0: Ojo,
1: Nemo.
0: La paraula de programa més surrealista que hem fet fins ara. Nemo.
1: Nemo, Buscando a Nemo.
0: Bueno, Nemo, segur... Nemo cap a dinar, que ja hem acabat el programa.
1: Estic preocupada, Gerard.
0: Per què?
1: Perquè

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara, quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara, quan ja esteu, ja oficialment, que és, no ho podem deixar més, ja és dijous 17 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja hem posat una mica el món en ordre en la tertúlia del Dimacraus, hem après moltes coses interessants, però ara sí que ja hem de posar en marxa el dijous 17. Setmana en la que moltes, diguem-ne, extraescolars ja comencen a estar actives, algunes es van esperant una mica, i per tant és quan comença allò que jo dic la rutina de veritat del que serà, doncs, per molta gent que són pares, tiets, avis, doncs la rutina de la temporada 26-27, no? Que ve molt condicionada, molt pels horaris de les criatures. Per tant, doncs és això de veure com un va agafant aquelles dinàmiques, aquells ritmes, que tot i que està molt denostada la rutina, l'organització és possiblement el que permet una bona organització, que després tinguis un temps lliure en el que pugui ser molt més de fluir, molt més divers i no tan programat. Però sense una mínima organització avui dia és impossible viure. Ja no et dic si els demanes a la IA com ho faig per tenir entretingut a tothom i que tingui 10 minuts més al dia, cosa que és complicat. Però bueno, si hem de dir alguna cosa, David, del 17 de setembre, què hauríem d'explicar? A veure.
1: Doncs, d'una banda, avui és el Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients, per promoure accions per fomentar la seguretat en l'atenció de la salut de persones en els centres de salut. També tenim que és el Dia Mundial de la Síndrome de Kleefstra, que és un trastorn genètic d'aquells qualificats com rars, d'aquells que són molt minoritaris. Tenim també que és el Dia Mundial de la Febre Mediterrània Familiar. És una malaltia genètica, sí, és una malaltia genètica per una mutació d'un gen que consisteix en episodis repetitius de febre. Imagina't, eh? Tenim també que és el Dia Mundial de la Manta, o la Manta Raya.
0: Ah,
1: peix, mira. Que està sobretot en mars tropicals i subtropicals, perquè se'ls ha de conservar. Tenim que és el Dia Internacional...
0: Hi ha també la batamanta, però això és una altra cosa.
1: Era diferent, no? Això,
0: era diferent, sí.
1: I avui és el Dia Internacional de la Música Country.
0: Home, fantàstic.
1: Avui a casa els d'avis estaran ben...
0: Sí, avui fan oferta, contents, sí. Fan oferta dos per un dels barrets aquests típics de cowboy. Perquè no,
1: i Coyote Dax.
0: Sí, pobre corazón. I que ja tots us aneu movent com el de... Estàs pensant d'oferta, entendelo. I tots... Vinga, cap endavant, vinga, cap endarrere,

cop de cintura que hem de... Jo t'he de dir que a mi em fascina. Em fascina i visualment a mi m'agrada molt, perquè fixa't, és un gust personal meu, eh?

0: Hort, el No rompes mas, serveix per a qualsevol cançó. O sigui, tu el fas amb qualsevol cançó i et val. Jo amb alguna copa de més ho acabem comprovant sempre. Bueno, què més podem dir, David?
1: Bueno, recordar que aquest estiu, malauradament, el 25 d'agost, vam perdre una de les grans reines de la música country, Dolly Parton.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: En aquest dia se l'ha d'homenatjar.
0: Totalment.
1: Tenim també, doncs, anem cap a dies nacionals, perquè avui als Estats Units tenen el Dia Nacional de la Conscienciació sobre les Motxilles Escolars.
0: De que no pesin, clar, de que no pesin molt, no?
1: Clar, per prevenir els problemes d'esquena, perquè jo recordo anar hipercarregat al col·legi amb una motxilla que era més grossa que jo.
0: Sí. No, no, aquell pes, no? Uf, quin horror, sí.
1: Tenim també que avui és el Dia Nacional de les Aus Mascota. Mm-hmm. És a dir, si teniu, no sé, un lloro a casa, un canari, un periquito, doncs...
0: Un agaporni, eh?
1: Sí. Avui és el seu dia, avui feliciteu-lo.
0: Molt bé, exacte. Deixeu-lo sortir una estoneta de la gàbia.
1: Exacte. Avui als Estats Units també celebren el dia del final del temps. Ostres. És un dia, sí, és per crear consciència sobre l'assetjament sexual, la violència i la discriminació de gènere en els llocs de feina i espais públics. També tenim que als Estats Units, avui ja entrem en temes més gastronòmics, avui és el Dia Nacional del Montecristo.
0: Ostres!
1: I què és el Montecristo? És un sàndwich.
0: Ah, mira.
1: Sí. Normalment...
0: Ensenya un licor o alguna cosa d'aquestes. No?
1: Normalment es fa amb pernil, pernil dolç, o pernil dolç, també se li posa gall d'indi i formatge, es passa per ou i se serveix amb sucre glaç i melmelada. Jo aquest no el provaré.
0: No, no, a mi o anem cap al salat o anem cap al dolç, però el dolç salat no. No, dolç salat no. Mare meva, que complicat això. Bueno, sí. Doncs que els qui li agradi endavant amb el dia del Montecristo.
1: Sí, avui també tenim que és el dia nacional de la xirimoia.
0: Ah, mira.
1: Mira, una fruita que no a tothom li agrada. A mi, per exemple, no em fa el pes.
0: No, a mi tampoc.
1: No pel gust, sinó per la textura.
0: Sí, no ajuda.
1: No, mira que quan la meva mare estava embarassada de mi, va tenir allò un antojo de xirimoies, fora d'època. I el meu pare va tenir feines per trobar una fruiteria on tinguessin xirimoies, que jo crec que devien ser xirimoies que estaven més verdes que verdes.
0: Ah, clar.
1: Però no, se les va menjar i mira...
0: Així va sortir que no, ja no em vol saber res.
1: Sí, de... no, a mi les xirimoies res de res.
0: Vas tenir un empatx abans de néixer.
1: Ah, exacte.
0: Això, sí.
1: I el 17 de setembre també celebren als Estats Units el Dia Nacional del Dumpling de Poma. És una recepta tradicional que forma part de la cuina nord-americana des de fa dècades i bàsicament és com una mena de pastís de poma.
0: Sí, totalment. Doncs escolta, boníssim. I aquest em vindria de gust, amb compota, no? De poma per dins, ja ho sé.
1: Sí, i després els trossets per sobre de la poma que es forneja. Sí,
0: mare meva, això sí que... Aquí sí que em tindrien agafat. Bé, en quant a sants, com ho tenim avui?
1: Doncs anem cap als sants, que avui és Sant Roberto Bellarmino. Tenim també que és Sant Segismundo Félix Felinski, Sant Francisco... Aquest és molt maco, Félix Felinski. Sí. Sant Francisco María de Camporoso, Sant Manuel Nguyen Van Trieu, Sant Pedro Arbués, Santa Hildegarda de Bingen, Sant Reinaldo de Melinés, Santa Columba de Córdoba, Sant Lamberto de Maastricht, Santa Columba de Córdoba i Sant Sàtiro de Milán.
0: Doncs mira, avui és dia per ser ben sàtiro i aquí sempre ens agrada saber a qui l'hem de felicitar el sant, però també ens agrada saber quines eren les notícies que obrien o que eren importants en els diaris de fa 100 anys, per tant, d'un 17 de setembre de 1926. Doncs a veure, David, per on comencem?
1: Doncs mira, anem cap a La Vanguardia. Us porto un breu, molt breu, que després vull llegir-vos dos articles del Noticiero Universal, però no sé si va relacionat amb el tema de celebrar el dia de l'au mascota,
0: sí.
1: Però deien el següent: l'antigua Federació Pajarí

pel carrer amb un casc d'explorador colonial d'aquells de safari, però en color rosa xiclet, amb dues vàlvules de ràdio sobresortint com banyes per damunt del cap i una antena giratòria que sembla que esteu intentant contactar amb Mart. Doncs no és cap broma, ni una disfressa de carnestoltes. Això va existir de veritat. Es va vendre per tots els Estats Units i té un nom oficial que ja és tota una declaració d'intencions. Man from Mars Radio Heat, és a dir, el barret de ràdio de l'home de Mart.

Som a la primavera del 1949. La televisió encara és una raresa que tot just comença a entrar a les llars més benestants. El transistor s'acaba d'inventar en un laboratori i encara trigarà uns anys, 5 anys més o menys, a arribar als aparells de consum. I la gent que vol escoltar la ràdio pel carrer, doncs simplement no pot. Els aparells són grossos, són pesats, depenen de la xarxa elèctrica o de bateries enormes, i la idea de la portabilitat, tal com l'entenem avui dia, encara no existeix ni en somnis. En aquest context és on apareix el nostre protagonista, un home anomenat Victor Theodor Hefflig. Hefflig no era cap enginyer de ràdio ni cap científic de bata blanca. Era, per dir-ho clar, un empresari de coses divertides. El seu negoci, l'American Merry Lay Corporation, amb seu a Brooklyn, es dedicava a fabricar barrets de festa, xiulets de fer soroll i, sobretot, milions de collarets hawaians de paper que s'exportaven cada any a Hawaii perquè els turistes se'ls enduguessin de record. És a dir, que l'home que va portar la ràdio al cap no venia a ràdios, venia a disbauxa, venia a confeti, pastisseria de cotilló. I aquí ja comencem a intuir per on anirà tot això. Hefflig tenia, això sí, un talent especial. Sabia muntar espectacle. Un any abans, el 1948, la seva empresa havia tret al mercat un altre invent absurdament popular, el barret amb hèlice giratòria, aquell que avui encara associem amb els friquis de la ciència-ficció, i n'havien arribat a vendre 3 milions d'unitats. Embriagat per aquell èxit, Hefflig es va dir: «I per què no fer el mateix amb una ràdio de debò?»

Dit i fet, el març del 1949 va convocar una roda de premsa als carrers de Nova York, al vell mig del carrer 42, vestit ell mateix amb un casc colonial vermell coronat per un parell de petites vàlvules de ràdio i una antena de quadre que es podia girar uns 90 graus per millorar-ne la recepció. Per assegurar-se que la notícia es difonia bé, va contractar diversos adolescents perquè posessin com a models davant dels fotògrafs i periodistes. I la jugada li va sortir rodona, eh? En qüestió de dies, fotos i articles sobre el barret de l'home de Mart van aparèixer a diaris de costa a costa dels Estats Units. I no parlem només de premsa local. Revistes com Popular Mechanics, Popular Science, Mechanics Illustrated, Time, Newsweek, Life i fins i tot The New Yorker en van parlar. Per posar-ho en perspectiva, avui dia que un invent sortia a la vegada a mitjans tan diferents seria l'equivalent a ser trending topic mundial durant una setmana sencera. I la frase que Heflich va deixar anar aquell dia, plantat al mig del carrer amb el seu casc encès, és senzillament una delícia. Mirant la gent que els contemplava perplexa, va etzibar: «Què té la Lili Deixer que jo no tingui?» Per als que no ho sapigueu, Lili Deixer era en aquella època una de les dissenyadores de barrets més famoses i cares dels Estats Units, capaç de cobrar l'equivalent a uns 1.500 dòlars d'avui per un sol barret, i amb una clientela que incloia estrelles com Katharine Hepburn o Marlene Dietrich.

Dietrich, per exemple. És a dir, que en Heflix es comparava amb tota la barra del món amb la gran reina de l'alta costura del barret. I la veritat és que, en certa manera, no anava errat. També ella estava creant un objecte d'aparador, només que, en lloc de seda i plomes, hi havia tubs de buit i cablejat elèctric.

Anem cap a la part tècnica, que també té la seva gràcia. El barret pesava uns 340 grams, fet de cartró, suposadament resistent a l'aigua, encara que unes preguntes si aquelles vàlvules de vidre que sobresortien per fora estaven gaire contentes amb la pluja. Funcionava amb una pila de 22,5 volts i dues més de 1,5 volts que el propietari havia de portar en una capsa dins de la butxaca connectada al barret amb un cable. Amb tot aquell sistema, el barret rebia emissores en ona mitjana, en un radi d'uns 32 quilòmetres, i la bateria aguantava unes 20 hores. El preu de venda, 7,95 dòlars, l'equivalent avui a uns 150 dòlars, més o menys. Un detall assequible al costat dels 80 dòlars que es deixava a l'època la gent en un barret de Lili Deixer. Ara bé, aquí ve la part on la comèdia es converteix en tragèdia tecnològica, perquè aquest enginy tenia tots els defectes que us podeu imaginar i alguns que segurament no. Per començar, l'antena de quadre era direccional, és a dir, depenia de l'orientació del cap. Si giraves el cap per mirar alguna cosa, podies perdre el senyal de l'emissora. I en el pitjor dels casos, sentir un xiulet agut i molest a través de l'auricular, una mena de feedback digne d'un concert de rock mal afinat. I per cert, només hi havia un auricular. La idea de l'estèreo encara estava molt lluny.

Un altre aspecte singular és que a més el barret venia en una sola talla. Així que feia falta una cinta de suor ajustable per intentar adaptar-lo a caps més petits, amb resultats que us podeu imaginar prou bé. Un nano amb el seu barret massa gros, semblant més una antena ambulant que un nen normal. I si parlem de la calor, imaginem dur un casc de cartró ple de components elèctrics enganxats per dins, just al costat dels cabells suats. Sí, la suor podia, literalment, fer curtcircuit als components. Per sort, els enginyers havien previst posar-hi una mica de cartró aïllant entre els components i el cap, perquè ningú es disgustés la tarda d'estiu rebent una descàrrega just sobre el clatell. I aquí ve potser el detall més revelador de tots. Per què la idea era tan radicalment estrambòtica visualment, amb les vàlvules sobresortint cap enfora, com banyes de marcià? No era per estètica futurista volguda, encara que ho semblés. Era simplement perquè el transistor encara no estava disponible per a un ús comercial. Heflick es va veure obligat a treballar amb tecnologia de vàlvules de buit, i en lloc d'amagar aquesta limitació, la va convertir en l'element decoratiu central de l'invent. És un gir de màrqueting brillant. Allò que avui ens sembla la part més ridícula i incòmoda del giny era en realitat la conseqüència directa d'estar uns quants anys per davant del seu temps, intentant fer alguna cosa que la tecnologia de l'època encara no permetia fer bé. Malgrat tot, el barret es va arribar a vendre en grans magatzems de costa a costa i per correu. I hi va haver fins i tot una cadena de benzineres a Califòrnia que el regalava com a obsequi promocional a qui omplís el dipòsit. Es venia amb 8 colors ben cridaners, des del vermell pintallavis fins al groc canari o al rosa flamenc, perquè quedés clar que aquell era un producte pensat sobretot per a un públic jove i desinvolt.

Però, com sol passar amb totes les modes virals, la bombolla es va desinflar de pressa. La publicitat va parar de córrer a principis de 1950, només un any després del seu llançament. La incomoditat, el pes, els xiulets de l'auricular i, sobretot, l'aspecte poc favorable. Digueu-me si us imagineu algú avui sortint a comprar el pa amb una mena de casc colonial ple de tubs de vidre al cap, van fer que la moda s'apagués gairebé tan ràpid com s'havia encès. Tot i així, Heflick va explicar en una entrevista del 1956 que encara rebia comandes de tant en tant, malgrat que feia anys que havia deixat de fabricar-lo. I ara la sorpresa final, perquè aquesta història té una mica de trampa amagada. Tot i que el barret de l'home de Mart sol presentar-se com la primera ràdio portàtil per dur al cap, no ho era ni de bon tros. Hi ha precedents sorprenentment antics. I al 1922, a Filadèlfia, un noi de 15 anys havia construït el seu propi barret amb ràdio, fent servir un paraigua com a antena. Un altre jove a Anglaterra havia fet exactament el mateix amb un barret de copa l'any 1922. I encara hi va haver, abans de tot això, models presentats a París el 1924 i el 1931. I fins i tot un barret de ràdio i telèfon imaginat pels futuristes italians l'any 1933 amb Filippo Tommaso Marinetti al capdavant. És a dir, la idea del barret amb ràdio incorporada portava rondant per Europa i Amèrica des de feia gairebé 3 dècades abans que Heflick la convertís en un fenomen de masses. El que ell va portar de veritat no va ser la invenció en si, sinó la capacitat de convertir una raresa tècnica en un titular de premsa internacional amb adolescents somrients i una frase ben trobada sobre una dissenyadora de moda. I si voleu un últim detall curiós per acabar-ho de rodonir, la noia que apareixia a la portada de la revista Radio Electronics, lluint el seu barret color vermell pintallavis, tenia 15 anys i es deia Hope Lange. Anys després, aquell adolescent que va posar per a un barret amb ràdio seria nominada a l'Oscar a la millor actriu secundària per la pel·lícula Peyton Place. De vegades, la història més absurda amaga, sense saber-ho, la llavor d'una carrera ben seriosa.

0: Ens agrada fer-vos propostes de llibres de tot tipus i també ens agrada aquí al programa doncs, poder conèixer gent, personalitats, que hagi fet que les seves vides hagin sigut interessants i que la seva obra ens intenti aportar llum, ens intenti explicar coses que després nosaltres puguem anar aplicant a la nostra vida més o menys, depenent de doncs, si encaixem més o menys amb els plantejaments. Però quantes més opcions tinguem, més interessant serà tot el que podem anar llegint i coneixent i ampliant de molta gent. I avui us volem parlar d'un llibre que s'ha traduït ara recentment al castellà, que parla de la vida de Jiddu Krishnamurti. El trobeu a Koan, diu Cómo encontrar la paz en un mundo desafiante, y que lo ha traducido Victoria Rebo. Victoria, gracias por pasar por el programa.
1: No, por favor, un gusto.
0: En este caso, háblanos un poco de una primera definición de cómo te llega el proyecto, si ya conocías previamente la vida y obra de Krishnamurti, y cómo vas conociendo

Va passar tal dia com avui, 17 de setembre de l'any 1978. Queen filma el vídeo Bicycle Race. Aquell dia la banda britànica protagonitzava un dels rodatges més recordats i excèntrics de la seva carrera al voltant de l'estadi de tennis de Wimbledon a Londres per promocionar el seu senzill Bicycle Race, inclòs a l'àlbum Jazz. Per donar vida a la peculiar lletra de la cançó, que feia referència a una cursa ciclista, els organitzadors van convocar 65 models professionals que van protagonitzar una carrera de bicicletes completament despullats al voltant de la pista de l'estadi, sota la direcció creativa del grup. La imatge, atrevida i provocadora per a l'època, es va convertir ràpidament en un dels elements més icònics i polèmics de la iconografia visual de Queen, i la fotografia resultant es faria servir també com a portada del senzill, generant un notable rebombori mediàtic. L'episodi reflectia bé l'esperit lliure i provocador que caracteritzava la banda en aquell moment de la seva carrera, en plena efervescència creativa, després de l'èxit aclaparador de A Night at the Opera i News of the World. Recordem així que va ser tal dia com avui, un 17 de setembre de l'any 1978, que Queen filmava el vídeo de Bicycle Race. Bicycle.

0: I nosaltres anem acabant la funció tancant la paradeta d'aquest Nits a Ràdio que ens està fent despertar el dijous 17 de setembre de 2026, però abans sempre ho fem amb alguna notícia curiosa que ens porta el David Morales. Quina has triat avui? A veure.
1: Mira, anem cap a Sevilla, concretament cap a la localitat de Castilleja de la Cuesta. I és que l'altre dia la policia local d'aquesta localitat va veure un vehicle que anava circulant d'aquella manera. Dos agents van interceptar el conductor d'un vehicle després d'observar que feia maniobres estranyes, que no utilitzava cinturó de seguretat i que, a més, feia ús del telèfon mòbil sense mans lliures, és a dir, directament de manera manual. Quan el van identificar, els agents van apreciar que hi havia símptomes evidents compatibles amb haver consumit alcohol, de manera que el van decidir sotmetre a les proves corresponents d'alcoholèmia i el resultat va ser d'un mil·ligram d'alcohol per litre d'aire aspirat. Això què significa? Multiplicava per 4 el màxim permès de 0,25. Hem de pensar que l'umbral penal se situa en 0,6. Per tant, l'estava superant.
0: Sí, sí.
1: El senyor es va emprenyar moltíssim. I què va dir als agents? Doncs que ell no havia consumit alcohol, que ell només havia consumit gazpacho i que el vinagre amb el que s'elabora li hauria pujat el nivell d'alcohol en sang.
0: Vigilen con el gazpacho, eh? És que, clar, home, jo sabia que el gazpacho, diguem-ne, a part de ser boníssim, home, pot repetir una mica, saps? Vull dir que, mira, que si em diguessis, mira, és que li torno a explicar, perquè es repeteix, sí, o que diguis, home, té presència que té tumba, no? És a dir, allò que parles amb algú a propet que ha pres gazpacho i potser la cosa ja m'entens. Ara, que et faci pujar el tema del colem i el tema del vinagre, aquell vinagre fa temps que ja no és vi, saps? Que, vull dir,
1: A mi m'agrada molt el gazpacho i durant l'estiu em prenc molt.
0: Clar, tu imagina't
1: però
0: que...
1: Però no he notat mai aquest tipus d'efecte.
0: No, clar, que et dispari la tassa, eh? Haurem de fer... saps allò que fan d'allò de... Pues mira, la tassa mínima és una cerveza o tal, o medio vaso de vino o... Un chupito de gazpacho.
1: Clar.
0: Chupito de gazpacho i ja et deixa... clar, també hi ha el gazpacho suave o el salmorejo. Haurem d'investigar si el gazpacho suau o el salmorejo també et pot condicionar a que treguin punts.
1: Jo crec que més que el vinagre, la qüestió era l'all.
0: Això. Aquest all anava fort. Doncs que investiguin aquests alls, que amb això, bé, potser fins i tot l'Elon Musk està interessat en fer-lo servir de combustible pels seus vehicles especials. Bé, nosaltres tornarem aquesta propera matinada, serà com sempre 2:15 per seguir-vos acompanyant. Ara us deixem amb Más de Uno, Rafael Latorre. David Morales, que vagi molt bé i fins demà.
1: Bon dia.
0: Adéu-siau a tothom, que tingueu bon dia.

0: retencions a causa d'un accident a l'AP7 a l'altura de Campmany, que en direcció a França doncs deixa només un carril de circulació obert. També tenim retencions per un altre accident a l'AP2 a l'altura de Vila-rodona en direcció a Lleida, on queda només un carril de circulació obert i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, es fan retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Arreu del nord de la Trinitat tenim retencions habituals de fins a 4 quilòmetres que arriben per la C58 i C33 en sentit Llobregat. Precisament al Llobregat també tenim retencions habituals a la A2 i a la B23 cap a Barcelona i al Vallès, on la AP7 circula amb intensitat en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Després de les pluges d'ahir, la previsió és que avui encara hi hagi algun ruixat matinal a la costa central i a la tarda hi haurà alguna pluja puntual al nord-est i més sol a Ponent i al sud. L'ambient serà més fresc, amb temperatures màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Girona i Tarragona i 26 a Barcelona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Ho escolten, la pluja, els llamps i els trons han estat els protagonistes d'un vespre i d'una nit molt complicada al territori català amb motiu del temporal que ha sacsejat Catalunya, sobretot al litoral i prelitoral central. El fort episodi de tempestes ha deixat una víctima mortal al Garraf. Els bombers han localitzat, passada la mitjanit, el cos sense vida d'un home, veí del municipi d'Olivella, que va ser arrossegat per l'aigua d'una riera. Segons Protecció Civil, la víctima anava dins d'un vehicle i va ser engolida pel corrent quan intentava sortir-ne. El cos s'ha trobat a uns 500 metres del punt on havia quedat el cotxe. Aquest episodi ha obligat també a Protecció Civil a enviar diverses alertes als mòbils per risc de pluges torrencials al Garraf, al Baix Llobregat, al Penedès, al Vallès Occidental, al Barcelonès i al Maresme. Segons el Meteocat, es donen per finalitzats els avisos de temps violent, però Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat. Aquestes pluges intenses d'aquesta passada nit han provocat nombroses incidències, especialment a l'àrea de Barcelona. La Ronda de Dalt va quedar tallada durant hores per inundacions, el metro s'han hagut de tancar estacions per acumulació d'aigua a les estacions de Sant Andreu, Fabra i Puig i Trinitat Vella. També es va veure afectada l'L4 i a l'L11 es va haver de tancar el vestíbul secundari de Torre Baró i Vallbona. També hi ha hagut servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Pel que fa a totes aquestes incidències, aquest matí també m'ha informat que algunes d'aquestes incidències al metro segueixen actives. A l'L4, per exemple, el servei funciona entre de Pau i Verdaguer i no hi ha servei entre Verdaguer i Trinitat Nova, sinó que hi ha servei de bus alternatiu. Encara a la capital catalana i encara parlant d'aquestes incidències del temporal, el temporal ha causat incidències al subministrament elèctric i afectacions a l'Hospital del Vall d'Hebron, on s'han hagut de traslladar alguns pacients després del despreniment d'una part d'un fals sostre. Per la seva banda, Rodalies va acumular retards per les restriccions de circulació derivades del temporal i també va provocar una vintena de cancel·lacions i nombrosos retards a l'aeroport de Barcelona al Prat. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 600 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, que també ha deixat inundacions i problemes de mobilitat a les comarques gironines. Tot i que les precipitacions s'han anat afeblint durant la nit, les autoritats demanen mantenir la prudència i evitar desplaçaments innecessaris.
2: Más de uno Catalunya.
1: Més notícies d'aquest dijous 17 de setembre. Detingut un home de 24 anys per la baralla campal d'aquest dimecres al matí a Lleida. La investigació continua oberta per localitzar la resta d'implicats que van fugir de la plaça dels Pagesos després dels fets. Uns fets, recordem, que van deixar 5 ferits. Ana Utiel, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Dos d'ells van ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on van haver de passar per quiròfan. Els participants en la baralla, que es calcula que eren una quinzena, duien armes blanques, matxets, catanes i pals, una situació que l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, demana no normalitzar.
4: No puc admetre de cap de les maneres és que les diferències se dirimeixin a cop de bastó en una plaça de la ciutat.
3: Tot plegat s'abordarà en la Junta Local de Seguretat de Lleida, que s'ha avançat el proper dilluns.
1: En aquest context, els comuns han entrat de ple en el debat sobre la tinença il·legal d'armes blanques i de foc, històricament liderat per partits conservadors. Ricard Jiménez, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Després de 7 episodis violents amb armes blanques en 5 dies i una primavera marcada amb una desena de tirotejos a Catalunya, els comuns han registrat al Parlament una proposta per restringir l'accés a aquestes armes, controlant qui les compra i en

0: durin les sancions. Jessica Albiach, presidenta parlamentària.
1: Si volem ser un país més segur, hem de fer passos perquè la tinença d'armes sense llicència sigui intolerable al nostre país.
0: Ara bé, s'hauria de modificar una llei estatal. Per això els comuns volen que el govern traslladi aquestes propostes a Madrid perquè es tramitin també al Congrés dels Diputats.
2: Més coses. Avui, a partir de les 3 de la tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareix al Parlament per donar explicacions sobre la dimissió de l'exdirector general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Fins ara només ha transcendit a l'opinió pública que es tracta d'una decisió personal del major Trapero, tot i que eren sabudes les diferències que mantenia amb la consellera Parlon. I és que durant aquests dos primers anys de mandat han hagut de lidiar amb alguna problemàtica, com l'actuació policial durant les manifestacions pro-palestines o la infiltració de Mossos en una assemblea sindical d'educació. Abans de deixar de parlar de qüestions policials, hem d'explicar que ja són dos els entrenadors del Joventut de Badalona detinguts per delictes sexuals contra menors. Dimarts, els Mossos van arrestar un tècnic de l'entitat esportiva i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a víctimes de menys de 18 anys. I aquest dimecres el detingut ha estat un home de 35 anys. Minut de silenci al Mercat de Tarragona per la mort d'un treballador. Paradistes i representants de l'Ajuntament van aturar l'activitat aquest dimecres al migdia per mostrar el seu condol després de l'accident mortal en una fossa sèptica de l'aparcament. També han expressat el seu suport a l'altre operari, que continua en estat crític. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per esclarir els fets i descobrir per què van acabar intoxicant-se. Més coses. Catalunya ha tancat la temporada de bany d'aquest estiu amb 43 morts per ofegament. Es tracta de la xifra més alta, com a mínim, des del 2014. A més, 7 de les víctimes mortals eren menors d'edat. Pel que fa a les zones on s'han produït els ofegaments, n'hi ha hagut 27 a les platges, 11 a les piscines i 5 en aigües interiors. En aquest context, l'entitat SOS Socorristes s'ha manifestat a la plaça Sant Jaume per reclamar una llei que reguli el servei de salvament.
3: Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
2: Les 7 i 28, repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Víctor, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça continua intractable. L'equip de Hansi Flick va aconseguir una nova golejada. Es va imposar per 7-2 al Racing de Santander, al Camp Nou. Exhibició portentosa dels Blaugrana en atac. Els gols els van fer Rafinha, que va fer un hat-trick, dels gols de penal. Joao Cancelo, que en va fer dos, Lamine Yamal i Gabriel Jesús a les acaballes. Amb aquesta victòria, el Barça suma 6 victòries en 6 partits a la Lliga i signa el millor inici de la seva història. Es va lesionar, però Joan García, que va sentir unes molèsties al genoll, va ser canviat al descans per Chesney. Avui li faran proves per conèixer la base exacta de la lesió i si pot jugar dissabte contra el Sevilla. En handbol, per cert, el Barça juga avui a 9:15 a la pista del Montpellier en partit de la segona jornada de la Champions.
2: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
5: Aquest 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, recordem que quan apareixen els primers símptomes, mantenir-se actiu importa. A la Fundació Catalunya La Pedrera acompanyem persones en fases inicials d'Alzheimer i altres demències perquè mantinguin les seves capacitats i autonomia. Coneix el programa de reforç de la memòria i troba el teu espai més proper a fundaciocatalunyalapedrera.cat.
6: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
7: Y ahora vamos a escuchar un consejo de Ibudol, que cada mañana nos traen nuestros amigos de Kern Pharma.
8: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
9: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
7: Que es verdad que es fantástico, Ibudol. Que coges el sobre, lo tomas así, es lo más cómodo del mundo. Ni agua, ni agua. Bueno, es jueves, es 17 de septiembre de 2026 y hay otras noticias en la actualidad que tienen ustedes que conocer para estar bien informados. Las repasamos con Jessica Pascual y con Pablo Sánchez Olmos. CaixaBank les ofrece los titulares del día.

0: A Barcelona, el Festival B reuneix alguns dels noms més destacats de l'escena musical emergent del 17 al 19 de setembre. I a Balaguer, teatre i titelles per als més petits amb l'espectacle familiar El peix irisat, que serà el dissabte 19.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: La rutina tiene sus misterios. Sino que se lo digan al repartidor que notificó que no había nadie en casa mientras tú estabas esperando el paquete pegado al telefonillo. O como cuando lo que has perdido no aparece hasta que va tu madre a buscarlo. Si aún así no tienes suficiente con los misterios cotidianos, en el Colegio Invisible ponemos sobre la mesa los grandes enigmas de nuestro planeta.
3: Y de otros.
2: Todos los martes y jueves a la 1:30 de la madrugada, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó aportan luz a los fenómenos más misteriosos de la historia en el Colegio Invisible. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
4: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres al migdia un home de 24 anys presumptament implicat en la baralla multitudinària que ha deixat 5 persones ferides aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Fons policials han explicat que es tracta d'un dels presumptes agressors i que l'arrest s'ha fet a la mateixa ciutat. La investigació continua oberta per identificar i localitzar la resta d'implicats que han fugit del lloc dels fets. La baralla ha tingut lloc cap a les 6 del matí. Segons els Mossos, alguns dels participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on han hagut de ser intervinguts quirúrgicament. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosà, ha assegurat que no pot admetre de cap de les maneres que les diferències es dirimeixin a cop de bastó en una plaça de la ciutat. En declaracions als mitjans ha explicat que ha demanat informació als Mossos, que pràcticament tots els participants, una dotzena, ja estarien identificats. L'alcalde també ha avançat que ha acordat amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, avançar la Junta Local de Seguretat de Lleida de dilluns a 11:45 del matí, amb la participació de la mateixa consellera i també del nou director general de la policia, Ferran López. La secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Lleida ha acordat deixar en llibertat a disposició judicial sempre que sigui requerit el fisioterapeuta de 30 anys detingut aquest dimarts a Juncosa, a les Garrigues, per presumptes tocaments a 3 clientes. Segons ha informat el TCJ, la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra acusen l'home, veí de Lleida, de 3 presumptes delictes d'agressió sexual sense penetració. Les 3 denunciants van explicar a la policia que durant unes sessions de massatge el fisioterapeuta els havia fet tocaments als pits i a la zona dels genitals. La investigació policial continua oberta per determinar si podria haver més casos similars. I el 80% dels comerciants de la capital del Segrià, enquestats per PIMEC, preveu que l'obertura de Promenar de Lleida, el nou parc comercial que es construeix a la zona de Torres Salses, tindrà un impacte negatiu o molt negatiu en el comerç local. El percentatge és del 65,6% en el conjunt de la mostra, formada per 157 establiments, el 72% dels quals són de la ciutat i el 28% de la resta de la demarcació. PIMEC Comerç ha presentat aquest dimecres els resultats de l'enquesta i ha reclamat anticipar-se a la nova realitat comercial amb l'obertura del complex prevista per a finals del 2027. En aquest sentit, l'entitat ha instat les administracions a articular nous ajuts per al comerç i proposa convertir l'antiga estació d'autobusos en un pàrquing. No obstant, acollirà un equipament esportiu amb piscina, gimnàs i una pista polivalent. El projecte escollit tindrà un cost de 6 milions d'euros i preveu un nou edifici interior envoltat d'un perímetre per als vianants. Les 8 del matí, en 20 minuts, ampliem aquestes i altres informacions.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats en l'enfrontament i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, afirma que no pot admetre que les diferències es dirimeixin a cop de bastó en una plaça de la ciutat. Avui és dijous 17 de setembre de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 15 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 14 graus a Cervera, 16 a les Borges Blanques i a Mollerussa, 15 graus a Tàrrega i a Balaguer. Al Pirineu, 12 graus al Pont de Suert, 11 a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera aquest dijous al matí ens l'avança Jordi Urios. Bon dia.
2: Bon dia, avui s'espera cel ennuvolat al matí a Lleida, tendint a la tarda a cel poc ennuvolat a gran part del territori, excepte al Pirineu, on s'esperen intervals de núvols i podrà donar-se algun ruixat feble. Pel que fa a les temperatures, avui en descens s'esperen màximes de 28 graus a Lleida i Balaguer, 27 a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell, 21 de màxima a Viella. Demà, temperatures gairebé sense canvis, continuen aquestes temperatures poc caloroses. Durant el cap de setmana s'espera que tornin a pujar progressivament. Pel que fa al vent, d'avui fluix variable tendint a bufar del sud-oest a la tarda. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Jordi. Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara, circulació amb retencions a l'A2, a Ribera d'Ondara, a causa d'obres que s'estan fent en aquesta via. A la resta de carreteres, normalitat, com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Set minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres al migdia un home de 24 anys, presumptament implicat en la baralla multitudinària que ha deixat 5 persones ferides a la plaça dels Pagesos de Lleida. Fonts policials han explicat que es tracta d'un dels presumptes agressors i que l'arrest s'ha fet a la mateixa ciutat. La investigació continua oberta per identificar i localitzar la resta d'implicats que han fugit del lloc dels fets. La baralla ha tingut lloc cap a les 6 del matí i, segons els Mossos, alguns dels participants duien a armes blanques, matxets, catanes i pals. Dos dels 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on han hagut de ser intervinguts quirúrgicament. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha lamentat profundament els fets i ha dit que li fa molta vergonya que les persones resolguin les seves diferències mitjançant la violència.
4: No puc acceptar de cap manera que això es normalitzi com un sistema de vida i un sistema d'ús de l'espai públic, no? És a dir, l'espai públic està perquè la gent el gaudeixi. I si algú té una dificultat amb algun altre, hi ha la paraula, hi ha la conversa i hi ha els mediadors. I ja està. El que no es pot admetre de cap de les maneres, no puc admetre de cap de les maneres, és que les diferències se dirimeixin a cop de bastó en una plaça de la ciutat.
1: L'alcalde també ha avançat que ha acordat amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, avançar a la Junta Local de Seguretat a Lleida dilluns vinent, amb la participació de la mateixa consellera i també del nou director general de la policia, Ferran López. La secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Lleida ha acordat deixar en llibertat a disposició judicial sempre que sigui requerit el fisioterapeuta de 30 anys detingut aquest dimarts a Juncosa, a les Garrigues, per presumptes tocaments a 3 clientes. Segons ha informat el TCJ, la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. La investigació continua oberta per determinar si podria haver més casos similars. I el 80% dels comerciants de la capital del Segrià, enquestats per PIMEC, preveu que l'obertura de Promenade Lleida, el nou parc comercial que es construeix a la zona de Torres Salses, tindrà un impacte negatiu o molt negatiu en el comerç local. El percentatge és del 65,6% en el conjunt de la mostra, formada per 157 establiments, el 72% dels quals són de la ciutat i el 28% de la resta de la demarcació. PIMEC Comerç ha presentat aquest dimecres els resultats de l'enquesta i ha reclamat anticipar-se a la nova realitat comercial amb l'obertura del complex prevista a finals del 2027. Manel Llaràs és el president de PIMEC Comerç a Lleida.
5: S'ha d'adaptar. Això ha fet històricament tota la vida. S'ha anat adaptant als diferents entorns que ha tingut. Aquí a Lleida sempre ara un entorn diferent amb l'implantació que estem comentant, amb aquest centre comercial de Torres Salses, però tenim la capacitat i tenim des de PIMEC Comerç la seguretat de que el comerç

0: s'adaptarà a aquest nou entorn i, a més, que aplicarà mesures per ser encara més competitiu, té les capacitats per ser més competitiu, necessita aquest acompanyament per part de les administracions.
1: La millora de l'accessibilitat i l'aparcament és una de les principals demandes del sector, atès que el 86% dels enquestats ho considera prioritari. Pimec planteja, en aquest sentit, convertir l'antiga estació d'autobusos de Lleida en un aparcament estratègic al centre de la ciutat amb unes 400 places inicials que es podrien ampliar posteriorment. No obstant, l'antiga estació d'autobusos de Lleida es transformarà en un nou equipament esportiu i ciutadà amb dues piscines, un gimnàs i una pista esportiva polivalent. Així ho preveu el projecte de l'equip d'arquitectura Vivid, guanyador del concurs convocat per la Paeria per definir els nous usos de l'espai tancat des de l'abril amb l'entrada en funcionament de la nova estació. Laura Fortuny ho ha explicat, és la cap del Servei d'Urbanisme de la Paeria.
2: La proposta guanyadora estableix uns usos, sobretot des del punt de vista esportius, una construcció d'una piscina i una construcció d'un element esportiu en una planta primera per tal de garantir aquesta connectivitat d'aquests usos principals en un espai central dintre del que és l'illa de la Mansana.
1: La proposta inclou un perímetre verd al voltant d'un nou edifici, cosa que, segons la Paeria, afavorirà l'activitat comercial dels locals ja existents i el trànsit de vianants entre les avingudes de Blondel i de Madrid. L'alcalde Fèlix Larrosa ha estimat que el cost de l'actuació serà d'uns 6 milions d'euros i ha apuntat que les obres es podrien adjudicar a finals de l'any 2027. I la Fira Mos Sant Miquel de Lleida celebrarà la segona edició del 25 al 27 de setembre, Fira de Lleida, coincidint amb les festes de la tardor. El saló reforçarà la presència de productors i productes del territori, ampliarà les propostes gastronòmiques amb l'objectiu de consolidar Lleida com un gran aparador agroalimentari de Catalunya. La Generalitat organitzarà o col·laborarà en una quinzena d'activitats, mentre que la Diputació hi participarà amb l'espai Gust de Lleida, que reunirà productors de 10 dels 13 consells comarcals. La Fira coincidirà també amb el segon Saló de l'Automòbil de Lleida, amb més de 600 vehicles nous exposats.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
4: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 00 05.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
1: Titular imatge al diari La Mañana, batalla campal a Lleida amb katanes i matxets i 5 persones ferides. També al diari Segre, batalla campal a la plaça dels Pagesos de Lleida amb 5 ferits per arma blanca. I en portada també de busos a zona esportiva amb piscina. 8:45, continua l'actualitat Onda Cero.
5: Lo sencillo cuando está bien hecho parece que no cuesta, como una buena patata, pero detrás hay meses de trabajo a mano y un compromiso constante con el campo y la innovación que lo hacen posible. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
6: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
7: Parece sencillo, pero se tarda meses.
6: ¿Cómo?
7: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
8: En Onda Cero, más de uno con La Torre.
5: No sé, el que se lo sabe es el local, que es Caravaggio, que se ha traído un abanico. Claro, él viene siempre perfectamente equipado. ¿Qué tal, Javier Caravaggio? ¿Cómo estás?
9: Muy buenos días, pues perfectamente.
5: Voy a saludar muy rápidamente a la tertulia, sin demasiada charla de ascensor, que es como se llama estos momentos previos, ¿no? Porque tenemos mucho que hacer, mucho de lo que hablar, y luego viene el presidente de esta comunidad, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Hola, ¿qué tal, Antonio Casado?
9: ¿Qué hay? Buenos días.
5: Buenos días, Pilar Velasco.
10: Buenos días, Rafa, la torre preciosa, Sevilla esta mañana, como acostumbra.
5: Ah, la ciudad dormida, qué maravilla. A mí yo me veo, ¿eh?, aquí haciendo una vida, ¿eh? Cuidado.
10: Cuidado.
5: Estoy amenazando. Rubén Amón, ¿qué tal? Buenos días.
11: Pues ponte a la cola, que además es por orden alfabético. Digo, la de vivir en Sevilla. Sí, sí, estamos todos ya muy situados y en órbita para conseguirlo.

0: Callesa, concesionario oficial Kia Tárrega y Lleida, o visítanos a callesa.com.
1: Cuando un amigo te cuenta que se ha filtrado el nuevo fichaje de tu equipo, te vienes arriba. Pero cuando te dice que bueno, que es que él lo ha visto por ahí. Fuentes de desinformación hay muchas. Frente a los bulos y fake news, escucha información de calidad y confianza en Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
2: Noms propis de l'esport català.
3: Marta Cantón és una exgimnasta rítmica nascuda a Barcelona el 28 de desembre del 1965, que va ser sisena als Jocs Olímpics de Los Angeles 84, els primers jocs on va haver-hi competició de gimnàsia rítmica, sent la primera esportista espanyola en aconseguir un diploma olímpic. La barcelonina també va ser campiona d'Espanya absoluta en dues ocasions, el 1982 i el 1984. Marta Cantón es va retirar molt aviat, quan només tenia 19 anys. Ella mateixa n'explica els motius.
4: Mira, yo en el tema de la gimnasia rítmica y el deporte de alta competición es durísimo y esto todo el mundo me lo tiene que lo tiene que saber porque hay mucha das mucho y se recibe poco, ¿no? Eso depende de cada uno. Yo lo que sí que tenía claro es que mi vida seguía adelante, que no solamente era el deporte y en esta disciplina de la rítmica no se podía llegar a mucho más allá. Ahora sí que es verdad que se pueden hay chicas de 27, 28 que ahora se ha alargado mucho la vida del deportista, sobre todo de la gimnasia rítmica, pero en aquel tiempo no lo era. Entonces yo tenía como un objetivo, era la Olimpiada de Los Ángeles, y Emilia me convenció: Marta, por favor, quédate un año más, está el Mundial de Valladolid y yo quiero que te quedes, y accedí. Me quedé y luego tenía claro que después que en la final de cuerda, cuando yo me despedía, era adiós Marta, me voy.
3: Marta Cantón és un dels noms propis de l'esport català.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
5: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
6: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: mañana a las 6 en punto, 5 en Canarias. Ya sé que es muy temprano, pero es la hora a la que está aquí el ingeniero Montes, a la que está la torre, a la que está el equipo informativo, para contar toda la actualidad. Y luego ya pues nos iremos sumando los demás. O sea que mañana hay otro programa muy parecido a este de hoy y se llama exactamente igual, Más de Uno en Onda Cero. Hasta mañana. Adiós.
1: Onda Cero Cataluña, la radio que t'escolta.
2: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
1: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
2: Avui és dijous 17 de setembre, dia en el que estem molt pendents de les conseqüències de les pluges d'ahir a Catalunya. La més important, sens dubte, la mort d'un home a Olivella, al Garraf. De seguida ens ho ampliaran des dels serveis informatius d'aquesta casa abans, però com sempre saludem l'equip que fa possible aquest programa.
1: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
2: Avui tenim en Juan Carlos García i van gustems al control tècnic i aquí al meu costat Robert Calvo, bon dia.
3: Bon dia, Míriam Franc i una sèrie de mascles.
2: Sí, ara els saludem. Gerard Sant, bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Gabriel Figueredo, bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Ferran Cuixart, bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Víctor Lozano, bon dia.
6: Bon dia i visca la friquicitat.
2: Eh?
3: La què?
6: Com? Visca la friquicitat.
4: Friquicitat, ah, eh?
2: Entres la friquicitat.
4: Sí, jo també.
6: No, la friquicitat,
4: jo
6: però
4: també.
6: Si no ets friqui. Però sempre, no? Jo
2: flic,
6: soc molt friqui. Flic. Que soc friqui.
2: Ara explicarem què va passar ahir al Camp Nou.
3: Si per res català ja...
2: Que ara...
4: Dóna-li temps.
2: A pensar que deies el Víctor. Dic, si no.
3: Dos anys porta, eh?
2: Bueno,
4: poc a poc. Tant. Segur que en parla.
2: Hi ha gent que porta aquí 20 anys i encara no, ni bon dia.
6: Guardiola va fer la primera roda de premsa de presentació al Bayern de Múnich en alemany. La primera, no?
3: Això, per això, per això.
2: Però cadascú, és cadascú.
6: Presentàvem... Guardiola, entrenador, Bayern Múnich...
2: Però què va dir? Va respondre tot a...
6: Tot! Tota la roda de premsa, les preguntes en alemany, hi havia premsa catalana i espanyola i li preguntaven en català i en espanyol, però les que li van fer en alemany les va contestar en alemany, va estudiar evidentment abans d'anar-hi.
2: No, clar, que si no. Bueno, hi ha gent que té facilitat.
6: Això no té raó al Robert, Flick, que ens l'estimem molt, és el millor entrenador del món, és l'hòstia en tot, però amb això sí que hi hauria...
2: Com t'ha fet canviar la mentalitat al Robert? Has començat la friquicitat, no sé què...
6: I ara ja... Flick,
2: exacte, home, és que... bueno, canvies de camisa que no vegis,
6: hombre,
2: tu.
6: Sí, si tengo unos principios, si no le gusta, tengo otros.
2: Cares noves avui, eh? El Ferran està flipant.
4: No, jo no va dir que igual és una estratègia de club, que Flick no parli català ni castellà. Evitar preguntes.
6: No tinguis cap dubte.
4: Evitar preguntes, però, de pensar més curtes.
6: Però ell està en el seu dret d'acceptar-ho o no i de dir, no, jo parlo en català. Luis Enrique des de l'any passat fa les rodes de premsa en francès.
4: Sí.
6: I no és precisament un entrenador políticament correcte, sí, és a dir, sí, que és factible, és propens a dir alguna cosa fora de lloc.
2: I a Flick no, en canvi.
6: I Flick és molt més tranquil.
4: Clar, però... I un francès bastant fluid, el vaig escoltar l'altre dia i dic, ostres.
7: Parle-le francès, l'equip jugué...
2: Quan vulgueu. Quan vulgueu segueix el programa, vull dir. T'estic restant minuts d'esports, amb això, amb aquesta conversa. No diguis paraulotes, va. Gerard, va, abans que segueixi parlant el Víctor, quina és la cançó?
4: Avui la cançó no és de Luis Enrique, sinó que toca escoltar una artista que ens visita de tant en tant en aquesta... Que ens visita de tant en tant en aquesta secció. Podríem dir que és una seccionista del programa, som-hi.
6: Otra vez esta. Tio, no teniu més cançons?
4: Sí, no, és que aquesta cançó volem que se la prengui l'audiència a través...
2: És que és la notícia, la cançó.
6: Això és adoctrinar l'audiència, perdona.
4: I aquesta perla...
2: I parla del Flick i del Barça, no?
6: Posa'm Camilo Sesto, home.
4: I és que Rosalía i la seva perla no paren de recollir èxits. No, ja no té premis el Camilo. L'artista de Sant Esteve Sesrovires ha estat una de les grans triomfadores en les nominacions als Premis Grammy Llatins, amb 7 nominacions: disc de l'any i millor àlbum de música alternativa per Lux, cançó de l'any, gravació de l'any i millor cançó pop per La Perla, aquesta que estem escoltant, millor cançó en llengua portuguesa per Memòria i millor vídeo musical curt per Sauvignon Blanc. Amb aquestes 7 nominacions, Rosalía empata amb els argentins Catriel i Paco Amoroso, Jorge Drexler i Karol G, i el que n'ha rebut més ha estat el mexicà Edgar Barrera, amb 10 nominacions. També hi ha hagut una altra catalana entre les nominacions, Bat Kial, que n'ha rebut dues: millor àlbum de música urbana amb Más Cara i a millor interpretació de reggaeton

0: Per Joker, la gala d'entrega de premis es celebrarà el 12 de novembre.
1: Doncs jo crec que s'ho mereix.
0: Sí, poques coses més a dir, ja hem parlat molt de la Rosalía.
1: Tot i que digui el que digui el Víctor és una...
2: Com està la cosa, tu? Si està competint amb un tio que es diu Paco Amoroso, què vols que et digui? A mi època jo, estava amb Bruce Springsteen...
1: Però si no saps qui és, Paco.
2: Paco Amoroso, és el de los...
3: Gigi l'Amoroso...
1: No, crec que no és aquest.
0: Són dos, Catriel i Paco Amoroso, són dos argentins.
1: És que així no es pot fer.
4: És reggaeton, és reggaeton.
2: Ah, jo pensava que era la sèrie aquella de los osos amorosos.
1: Mira que he posat que està el Gavi,
4: eh? Amorosos, diu.
2: No, evidentment, sí. Robert Calvo no en tenia cap...
1: Què trobo a faltar a la Montse Valls?
2: Avui m'he despertat...
0: Mira, aquí
4: no estarà perquè jo parlo, perquè estic aquí...
1: No.
0: Aquí ens tenim, Catriel i Paco Amoroso. Van tocar el Palau l'altre dia.
1: Què t'agrada més, això, Víctor, o la Rosalía?
2: Rosalía, a mi va, és que a mi Rosalía no dic... jo no he dit en cap moment que em desagradi, eh? He dit que estic cansada que el senyor Gerard Sanz ens la col·loqui aquí amb calçó tota...
1: Sanz?
2: El senyor Sanz, del tricicle, que estigui tot el dia amb la Rosalía, perquè al final li agafaré gato.
1: Miau. Vinga, va. Robert, t'anava a dir posa seny, però tu tampoc posa seny
4: en aquest programa. Sempre.
1: Què preguntes a l'audiència? Doncs, sobre la Rosalía?
4: No, com que de dijous aquesta temporada obrim la gana, la nostra, de l'audiència que ens acompanya, i és que obrim l'espai de gastronomia, l'espai del bon menjar.
2: Caballerete del buen comer y del mejor beber, don Roberto Calvo. Se come el niño Jesús por los pies. Todos los jueves.
1: Estàs content de la que hem portat, aquesta temporada?
2: Todos los jueves comiendo comida, si es que no piensan otra cosa.
4: Un bon vivant, que es diu, no?
2: Estómago agradecido de toda la vida.
4: Com fem cada dijous, també proposem una temàtica concreta a les persones que ens escolten perquè puguin participar aportant-hi el seu granet de sorra. Bé, en aquest cas un granet de pebre, no? Seria el pebre que, per cert, està present en moltes de les receptes que fem en aquest país. El pebre que és l'espècie més influent de la història de la humanitat, originària de l'Índia, amb un comerç molt lucratiu que va aixecar imperis, va motivar viatges de descoberta i va arribar a ser utilitzada com a moneda de canvi. Fa milers d'anys, el pebre creixia de manera silvestre a les selves de l'Índia. El comerç primerenc va portar a la domesticació de dues espècies, el pebre llarg, el piper longum, i el pebre negre, el piper nigrum. Del sud-oest d'aquell país va acabar guanyant la batalla aquest, el piper nigrum, que és el pebre negre, a l'edat mitjana gràcies a la seva accessibilitat. La medicina el considera imprescindible des de fa més de 3.000 anys i valora el pebre per les seves propietats digestives i estimulants. Aquí sempre procurarem aportar dades que...
1: Però el tema no era un altre? Com ho lligaràs, això?
0: Són receptes amb pebre.
1: Ostres, ara m'has descol·locat. Dic receptes amb pebre.
4: Quantes coses us falten per aprendre del meu...
0: Un filet amb salsa de pebre, això està molt bo.
4: I això on es fa? A casa nostra, no?
0: Perquè
4: cada setmana el que procurem és aportar dades interessants sobre el món gastronòmic, però és que aquest és un espai que fa la nostra audiència, amb les seves notes de veu de WhatsApp, que cada setmana ens han de parlar d'una temàtica diferent. Ens han parlat dels tàpers, ens han parlat dels menús infantils, i avui hem de parlar de Catalunya.

0: cavallà,
1: sí, sí, doncs de Catalunya va la cosa avui. Avui va de carndolla, d'escudella, de pa amb tomàquet, de seques amb botifarra, de tots els plats nostrats que més agradin a la nostra audiència. I no només vull que ens expliquin plats de Catalunya que els agradin molt, sí, o receptes que... Perquè busquem aquí receptes també.
2: Sí, ambients.
1: Volem fer un receptari. Si vostè la vol aportar, perfecte. Però si no vol aportar una recepta, expliqui'ns quin és el seu plat preferit de la cuina catalana. I una cosa més. Quin és el secret que a casa seva l'escudella sigui diferent que l'escudella del veí al costat? El dia que fa escudella. I els canelons de Sant Esteve també han de ser diferents de la senyora del costat. Els canelons de l'àvia, les croquetes de l'àvia, ai, les àvies. Sense elles, aquest país no s'hagués aixecat. Per tant, avui, plats de Catalunya, receptes de Catalunya, visca Catalunya a la ciutat!
3: Visca!
2: Quin és el seu secret perquè aquests plats catalans quedin bons, no? En general ens diu, pues mira, a mi m'agraden els cargols a la llauna i per fer-los, pues la pedra,
1: clar,
2: és el secret, per
1: clar,
2: exemple.
1: Veus, això, una bona, la Núria Moro són molt bé, això, allà deia,
2: sí, que ens ho expliqui, que ens ho expliqui. Va, Ferran, com que t'estrenes aquí al Chau Chau, et pregunto a tu, tu ets cuiner?
4: Soc cuiner
1: a temps parcial.
4: Quan tinc ganes.
2: Però no val una amanida tonta.
5: M'ha agradat aquest allargament.
2: És a dir que no.
6: Un ou fregit per sentir del pas i una bossa d'arròs congelat petitó d'aquells que es fa al microones 3 minuts.
2: Plats catalans.
4: I 3 plats que se'm donen bé. Són els fideus a la cassola.
2: Mira, doncs
4: increïble.
7: A mi també.
4: Cada dia porten els ingredients que tinc a la nevera. L'arròs melós i la mítica carbonara.
1: Això no és català.

0: italià.
1: No, però dit, ha dit als fideus. Fideus
0: la cassola, sí.
1: I el secret per fer-los bons?
2: El secret ibèric.
0: El secret ibèric m'encanta també, Míriam.
1: No m'agrada gens a mi.
3: No, fora, avui això és Catalunya, eh? Això és Catalunya.
4: Si li dius, el secret si li dius és seguir una recepta. Carbonara, carbonara sí. És de la, del receptari
1: català. Jo en segueixo moltes i és el
0: jo
1: millor.
0: Jo tinc un vídeo a TikTok que vaig guardar i el copio.
1: I allà, i perfecte. Ja no te l'has après, eh? A mi em passa això.
3: Parlem de Catalunya.
1: Gavi, tu què?
5: De cuinar o de menjar?
1: Cuinar.
5: Jo de menjar més que de
1: però
5: cuinar.
1: No has escoltat la pregunta?
5: Sí,
1: quin és el teu plat preferit català?
5: Canelons, potser sí. L'escudella m'agrada molt. I crec que el secret de l'escudella, almenys el que fa a mi mare, és la col que li posa.
1: I el xup-xup.
5: Sí, però això xup-xup necessita hores.
3: Moltes.
5: És el més important. El temps i la dedicació.
1: Víctor Lozano, expert en amanides. Quina amanida catalana et fas, tu?
2: Amanida aquí, eh? Que quedi clar. Que no, semblo una cabra tot el dia menjant verd. No, a mi m'agrada... Bueno, té relació amb el verd perquè té part de verdura. M'agrada, però molt el trinxat de... Un plat absolutament infravalorat. No diria desconegut, però gairebé, perquè no el trobes fàcilment a cap restaurant ni a cap lloc. I si te'n vas precisament a la Cerdanya, un restaurant concret que hi ha a la Cerdanya,
1: no la diguis,
2: que quan
1: no el dic,
2: però quan vaig cap allà sempre el demano, m'encanta.
1: Boníssim. I vosaltres, quina és la vostra recepta catalana?
3: Jo sóc de les meves, eh?
1: No, però ja, tenim temps per parlar de les teves i de les del Gerard, tampoc l'he preguntat a ell, tampoc he dit la meva. Ho anirem dient al llarg del programa. També rebrem les vostres notes de veu, sabent quines són les vostres receptes catalanes preferides i si feu algun plat concret, doncs dieu-nos el secret, va. Compartir és de maques.
4: Se me'n van els peus amb la sardana, eh?
1: Sí, sí, totalment.
4: Ja estava ara, sí.
1: Vinga, 676-760908. Mentrestant, repassem l'actualitat. Tot i que avui les pluges són més disperses i aïllades, encara són ben palesos els efectes del temporal d'aigua que ahir va castigar bona part del territori de Catalunya. La part més afectada continua sent la de les infraestructures. Hores d'ara està tallada la circulació de la línia R2 Nord entre Sant Andreu i Montcada i Reixac.
5: En concret s'ha produït un arrossegament de les pedres que hi ha sota la via a causa de les pluges. Un petit esvoranc que s'ha produït, com dèiem, a prop del forat que es va causar també per les obres de soterrament de les vies el passat mes de juliol. La DIF ja ha posat en marxa equips tècnics per formigonar la zona, però encara no hi ha cap data de restabliment del servei. La incidència ha afectat només una de les vies, però s'ha tallat l'altra per precaució. El cas és que els usuaris de l'R11 poden circular entre Cervera, Portbou i Granollers i a partir d'aquí han d'agafar el servei alternatiu per carretera fins a Barcelona. Els viatgers de l'R2 poden agafar el tren entre Castelldefels i Sant Andreu i entre Maçanet, Massanes i Montcada i Reixac. Per completar el tram sense servei hauran de fer transbordament en la línia R4, però també s'ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu.
1: També hi ha alteracions en el servei de metro de Barcelona. La línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer i l'L11 ho fa entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'L1. El Ferran Cuixart s'ha acostat fins a Verdaguer per saber com estaven portant aquesta situació els passatgers. Ferran, explica'ns.
0: Doncs mira, a hores d'ara, el servei alternatiu que ja funciona amb normalitat, dins de la normalitat que podem esperar d'un servei alternatiu, segurament per les hores que són, perquè a primera hora del matí, minuts abans de les 9, el servei sí que podríem dir que ha estat més caòtic. Les freqüències dels busos eren espaiades, passaven cada 7-10 minuts i, evidentment, l'afluència de gent, d'usuaris, era gran, era important, gent que anava a treballar i també que anava a estudiar. Per això, en aquell interval de temps, entre 9:15 i 9:45, sí que hi ha hagut un cúmul de gent amb corredisses des del metro fins al bus, evidentment molesta, resignada i emprenyada, i que ha hagut d'esperar no només això, sinó que a més pujaven amb busos que anaven plens de gom a gom. Escoltem alguns dels usuaris que han hagut de baixar, com diem, de la parada metro de Verdaguer per utilitzar un nou transport per seguir el seu trajecte.
6: Y no pasan, y cuando pasa, pasan dos seguidos, dos continuados. Es que no es razonable eso. Deberían de cambiar todo el sistema.
7: Bueno, una feinada perquè hi ha, més, hi ha molta gent.
8: Que sí, que això, que molt bé el justificant, però és que perdo com el temps que hauria d'estar allà, no em puc recuperar, llavors.
7: Sí que és verdad que l'autobús parece que... És que justo són parades que se llenen, normalment en el metro se llenen bastante.
0: De fet, els usuaris, Míriam, ens comentaven que no entenen com una pluja que sí, que va ser intensa, però no entenen com una pluja pot haver col·lapsat el servei. En aquest cas, les 7 parades que van després de Verdaguer fins Trinitat Nova, però també, com deies, la L11, que té una parada sense servei, i la L10 Nord i la L1 que tenen alguns accessos fora de servei. Una resignació, per cert, un esgotament, que també tenien els treballadors del servei. Fora de micròfons, els encarregats de comunicar les incidències i les alternatives de transport també ens deien estar angoixats de patir sempre l'emprenyament dels usuaris.
1: Doncs de seguida parlarem amb un expert perquè ens respongui aquesta pregunta que es fan als usuaris.

0: Per què es col·lapsa tant la ciutat quan cauen, ahir no van ser quatre gotes, és veritat, però quan plou una mica més del que és normal, per què es col·lapsa la ciutat? Malauradament, aquest episodi de pluges violentes ens ha deixat també una víctima mortal, un home que va ser arrossegat per la riera de Begues a Olivella, al Garraf.
1: Sí, cap a les 11 de la nit d'ahir, una persona va alertar al 112 que havia vist un home baixant del cotxe que havia quedat atrapat per la riera i se l'enduia al cabal. Ja de matinada, els bombers de la Generalitat han pogut localitzar a 500 metres del punt on estava el vehicle el cos sense vida de la víctima, que és un home de 48 anys. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha demanat prudència perquè encara s'estan investigant les circumstàncies dels fets i no se sap si hi va haver una imprudència o va ser un accident.
2: A les altres és cert que va sonar a les 11 de la nit, que era quasi el moment en què va ser en paral·lel, no? Però sí que és cert que també des de l'Ajuntament vam estar durant el dia llançant avisos de cuidado en las hieras, cuidado en las hieras. També el que vull dir és que en aquest cas d'aquest accident no sabem exactament les causes, per tant, siguem prudents.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort de l'home i ha fet una crida a actuar amb la màxima prudència davant uns episodis que han arribat a dit per quedar-se.
0: Doncs també hem de parlar de la polseguera que s'ha aixecat darrerament pels missatges És Alert. Ahir, en principi, no s'havien d'enviar perquè era una alerta de 4 sobre 6, però a mesura que va avançar el temporal sí que es van enviar missatges de mòbil a la població.
1: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha negat que aquests avisos arribessin tard. Es van enviar quan el Servei Meteorològic de Catalunya dit va corregir la intensitat de la pluja prevista i, per tant, es va incrementar el perill d'inundacions.
3: Sí que s'envien en aquells moments en els que la predicció corregida, com va ser en aquest cas, per intensitat, estaticitat i risc d'inundació sobtada, requereix que la població sigui informada per prendre mesures específiques per protegir-se davant d'aquesta situació. Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir.
1: D'altra banda, Parlon ha afirmat que ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça, ara de ben segur que en parlarem amb el Víctor, i que la seguretat dels aficionats estava en tot cas garantida.
0: El fet és que les tempestes van impactar amb força, sobretot al Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès, amb acumulacions de més de 40 litres en 3 minuts.
1: Sí, a Castellà del Vallès s'hi han recollit 92 litres per metre quadrat i al Garraf feia més de 6 anys que no registraven tanta pluja en un dia com ahir dimecres. 86 litres a Canyelles, per exemple, i 76 a Sant Pere de Ribes. Avui, com dèiem, una mica de treva amb possibilitats de xàfecs, però més dispersos. Però atenció, perquè demà hi haurà un nou front. Entre les 8 del matí i les 2 de la tarda, pluges de fins a 20 litres per metre quadrat al litoral. No té res a veure amb el que hem patit a les últimes hores, però en tot cas atenció i també precaució, sobretot a la zona del Maresme, el Garraf, el Barcelonès i també el Baix Llobregat.
0: Sempre precaució. Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Gabriel Figueredo, Ferran Cuixart, moltíssimes gràcies a tots.
4: A tu.
0: I ara doncs, ens queda parlar del Barça, que no hi ha qui l'aturi, Víctor.
5: Què passa amb aquest equip, que no és una piconadora?
0: Totalment.
5: Equip que passa, equip que deixa cau al moment, a més de forma ràpida i contundent, i s'emporta els partits per golejada. Estem parlant d'un equip que ha fet 28 gols en 6 partits de Lliga.
0: Només és, un equip, és que és molt fort.
5: Només un equip en la història de la competició va fer uns registres similars, una miqueta superiors, que va ser el Sevilla dels anys 40.
0: Déu-n'hi-do.
5: No sé si havies nascut, però,
0: sí,
5: però eres petita.
0: Feia 3 anys que estava allà.
5: Ahir 7-2 al Racing de Santander al Camp Nou, és a dir, que nova golejada de l'equip de Hansi Flick, que suma en la competició domèstica tots els partits per victòries. 6 partits, 6 victòries, i totes elles amb golejada, excepte la de l'Atlètic Club de Bilbao, que només, entre cometes, va acabar 2-0. Al final, el partit d'ahir, el que s'esperava, una pluja de gols, mai millor dit per la pluja que va caure, que no va ser molta, ara en parlem, però el cert és que l'equip blaugrana va ser un cicló en atac, una autèntica llau de futbol ofensiu, a més, increïble la rapidesa, la pressió i la rapidesa a l'hora de recuperar la pilota, el que provocava que pràcticament tot el partit, sobretot la primera part, es jugués en camp del Racing i moltes vegades, molta estona, dins de l'àrea del Racing de Santander. Al final la cosa es va quedar en 7 gols, déu-n'hi-do, els anotats per Rafinha, que va fer un hat-trick, Joao Cancelo, que va marcar 2 golaços impressionants, un altre gol de Lamine Yamal i un altre de Gabriel Jesús, el nostre amic Carlos Jesús. Hoy rei, mañana lloraré. A més, Lamine va poder marcar un altre gol i va poder ampliar la golejada, però va fallar un penal. Va fallar un penal i el Aguirre Zabala va fer una molt bona aturada. Dels homes del partit, un Joao Cancelo que està lluitant per la titularitat de lateral esquerre amb Xavi Espar. Ahir li va tocar amb ell i la veritat és que va respondre a la confiança de l'entrenador amb 2 golaços, sobretot el primer, per mi, dels millors de la Lliga. Bueno, ell està

0: Estaba súper contento, ¿eh?
1: Creo que fue el mejor gol de mi carrera y más especial aún por ser en este club, que desde el inicio de la temporada que quería venir, bueno, desde el inicio de la temporada pasada que quería venir, y bueno, tengo trabajado bien, la verdad que no he tenido tantas oportunidades como para jugar de titular, pero siempre en el entreno entrené bien y siempre con el intuito de ayudar al equipo cuando me toca.
0: I això que alguns deien, oi, no tenim davanter centre, no farem gols. Mira. Doncs mira, ha aparegut un tal Rafinha que en porta 9 en 6 partits, és a dir, està pulveritzant tots els rècords. Ahir, hat-trick del jugador brasiler, i podia haver marcat un quart si hagués llançat el penal, però ell li va cedir a Lamine Yamal perquè ho necessitava, no li estaven sortint les coses, i Lamine Yamal va llançar el penal perquè li va deixar Rafinha. Tot plegat forma, per mi és molt important això que diu Rafinha, forma part d'això, de que és una família, és un equip.
2: Bueno, es un poco lo que he dicho, ¿no? Al final tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento la primera parte Lamine lo necesitaba, lo ha fallado, no pasa nada. También puedo fallar yo. Esto,
3: ¿cómo lo has visto a Lamine?
2: Esto es normal, entonces siempre que puedo voy a intentar ayudarle, no solo a él, como a Karim y también a Anthony, que también yo más que nadie sé que para un delantero necesita su gol y estamos intentando hacer de todo para que pueda marcar. Entonces, nosotros llevamos aquí todo como más o menos una familia y en la familia tenemos que estar todos bien y en la misma, ¿no? Entonces, siempre que podamos uno intenta ayudar al otro.
0: Como decía el padrino, ¿no? Que la familia es muy importante, es muy importante la familia. Pues l'estat de l'equip és inconmensurable i Rafinha parla precisament d'això, de com estan, a veure si això té continuïtat.
2: Siempre es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando, y nada, estoy contento por los goles, por la victoria, creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente como en equipo también.
0: Amb aquesta victòria el Barça segueix liderant la classificació de la Lliga amb 18 punts, després d'un ple de victòries, ara li porta 3 punts d'avantatge al segon, al Real Madrid. Joan García es va lesionar, va ser substituït al descans per Chesney, el porter de Seyen va sentir una molèstia al genoll, amb una jugada molt tonta quan la pilota ja havia sortit per la línia de fons, fora dels límits del terreny de joc, va relliscar i va sentir una molèstia i per precaució el van canviar. Aquest matí li fan proves per conèixer la base exacta de la lesió, però pel que ens diuen no és preocupant, no és una lesió greu, de fet ni de bon tros està descartat per jugar el partit de Lliga de dissabte al camp del Sevilla, però una festassa impressionant ahir al Camp Nou,
4: I tant, un partidàs. Avui més partits de Lliga.
0: Sí, per exemple, els dos que queden d'aquesta sisena jornada, a les 7 el Betis rebrà el Getafe a l'Estadi de la Cartuja. Si guanya el Betis es col·locarà segon a 3 punts del Barça. Més tard, a 2:15, el Màlaga i el Villarreal s'enfrontaran a la Rosaleda. Demà ja comença novament la Lliga, segueix la Lliga, perquè demà ja comença la setena jornada. Recordem que jugarà l'Espanyol. Avui, ahir millor dit, es van disputar més partits. Aquests resultats, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, l'Atlètic és el proper rival del Madrid, i Deportivo 0, Sevilla 1. El partit llevant Atlètic Club es va suspendre per la pluja. Avui es disputen més partits de la fase grupal de l'Europa League, entre ells el de la Real Societat, que rep a les 9 el Bournemouth a Anoeta. Ahir el Celta va perdre 1-0 al camp de l'Omonia Nicosia, i en handbol el Barça juga avui a 8:45 del vespre a la pista del Montpellier, en partit corresponent a la jornada de Champions. M'he guardat un minut final perquè és molt curiós el que va passar ahir al Camp Nou, i això demostra la grandesa de Hansi Flick, que fins i tot no només és un gran entrenador en lo futbolístic, sinó que a més és una mena de Moisés. Moisés, recorda que va apartar Moisés, va apartar les aigües,
4: Ahir va tenir feina.
0: Hansi Flick ahir va aconseguir que la pluja torrencial que queia sobre Barcelona no arribés a impactar el temple culer. I tinc dades per demostrar-ho.
4: Però si plovia molt al camp.
0: Mentre, al final del partit, durant el partit, molt poc. Tinc dades que ho demostren. Durant la disputa del partit, a Barcelona, al barri de Sant Andreu, 45 litres per metre quadrat. Al barri de Vallcarca, 59 litres per metre quadrat. A la Sagrada Família! 33 litres per metre quadrat.

0: quadrat.
1: A veure.
0: En aquell mateix moment, saps quants litres per metre quadrat estaven caient, van caure al Camp Nou, al Temple Culer, al districte de les Corts?
1: Sí.
0: Un!
1: A veure, Víctor, però és que les
0: 59! Ui, 59 a Vallcarca i només un al Camp Nou quan estava jugant al Barça de...
1: Però tu saps la distància que hi ha entre Vallcarca i les Corts?
0: I això ho aconseguí Hansi Flick,
1: no, home, no,
0: que
1: no,
0: va negociar amb l'Altíssim. Ai. Perquè el líquid a la ment no comencés a caure fins aproximadament 2:15.
1: Serà això,
0: serà això. Ha arribat a Barcelona la fliquicitat.
1: Víctor Lozano, fins demà. Que vagi bé.
0: Estimes verat, no te lo hago. Hasta mañana. Ja.
2: Això és La Ciutat.
3: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
4: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
2: La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Com ja ens han explicat els serveis informatius d'aquesta casa ara fa uns minuts, les fortes pluges han tornat a causar estralls arreu de Catalunya aquesta matinada, provocant moltes afectacions a tots els nivells.
5: Ha quedat afectada, per exemple, com ens explicava el Ferran, la xarxa de transport públic de Barcelona. Hi ha hagut talls de llum intermitents i, sobretot, torrents d'aigua en molts carrers, tant de la Ciutat Comtal com en d'altres poblacions catalanes. Una vegada més, la capital ha quedat inundada per aquestes pluges torrencials.
1: I clar, tot plegat ens porta a preguntar-nos si ciutats com Barcelona estan preparades per suportar tants litres d'aigua de cop. I per analitzar-ho tenim comunicació amb el Beniamino Russo. Ell és professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona de l'UPC i sotsdirector de l'Institut de Recerca en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica. Beniamino, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Escolta, ens fa la sensació que Barcelona s'inunda amb massa facilitat quan cau molta aigua de cop. No sé si és així, si realment aquesta sensació que tenim els ciutadans és aquesta, i si és una ciutat vulnerable en aquest sentit.
6: Bueno, hem de considerar que Barcelona, com totes les ciutats, té una superfície, no? En Barcelona estem parlant de 100 quilòmetres quadrats aproximadament, i quan parlem que s'inunda Barcelona, a vegada és que estem parlant que s'inunda un sector, un districte, un carrer, un barri de Barcelona, no? Abans d'aquesta intervenció parlava el vostre company, sí, de les diferències, no? El tema de la pluja és molt complicat perquè té una variabilitat espacial i temporal molt, molt, molt, molt gran. Per això parlem de Barcelona que s'inunda. Bueno, normalment s'inunda el Paral·lel i el Raval. Allí al Raval pràcticament no va passar res, i en canvi en altres zones de la ciutat sí que hem patit problemes d'inundacions.
5: Uh-huh. Aleshores, per què passa? És a dir, pesa més que Barcelona estigui potser mal dissenyada o que la seva orografia fa que sigui propensa a aquestes situacions, a aquestes inundacions?
6: No, de fet, jo crec que és totalment contrari. Barcelona té una xarxa de drenatge molt, molt important, rellevant. M'imagino que els oients i quasi tothom, no?, a la ciutat coneix tot l'esforç que s'ha fet després de les Olimpíades com inversions pel drenatge, per millorar el drenatge subterrani, els dipòsits, no?, de retenció, solucions basades en la natura, etc. El que estem patint són les pluges típiques d'aquest període de l'any, intensificada, incrementada pels efectes de canvi climàtic, perquè això ja és una realitat. Doncs hem de conviure, no?, amb aquestes pluges cada vegada més freqüents i més intenses, i després pluviometria i una orografia que no ajuda. El mateix que passa pràcticament en moltes ciutats de tot el litoral català, el Maresme també, que ha passat al Garraf, etc. El problema que tenim és que la resposta entre la pluja quan cau, no?, i la resposta hidrològica, doncs els cabals que circulen als carrers o les rieres, és molt curta, doncs clar, el preavís és un problema perquè la resposta és immediata, estem parlant de 20-30 minuts i no és fàcil fer una gestió d'aquest esdeveniment en un context així.
5: Entre ahir a la nit, Bienamino, i aquest matí hi ha hagut problemes elèctrics amb talls i també talls al transport públic. Això entra dins de la normalitat o aquí hi ha algun problema?
6: Bueno, la normalitat. Si tu menys estem estudiant una de les últimes línies de recerca, per exemple, són els efectes de les inundacions al sistema de transport, al metro, tots els espais subterranis, etc. No? I, per exemple, hem vist que la línia vermella, crec, no? Tot el sector de Sant Adrià, històricament, no semblava una zona, no, amb incidència vulnerable. Una altra vegada, l'estació del Paral·lel, Drassanes, etc., són exemples d'estacions de metro vulnerables. Bueno, aquesta vegada hem tingut problemes en zones no històricament afectades per episodis històrics, però el que deia abans, no? El tema és que pues, una pluja tan intensa pot caure sobre el cap de qualsevol de nosaltres, no? Doncs hem d'estar preparats per possibles esdeveniments d'aquest tipus que malauradament seran cada vegada més freqüents i més intensos.
1: Parlaves abans dels drenatges. Fa uns anys, el 2019, Barcelona va instal·lar els anomenats sistemes de drenatge sostenible, que són uns espais que fan, diríem, d'esponges dissenyats per això, no? Per drenar, per absorbir i per filtrar l'aigua de la pluja quan plou. A més, l'Ajuntament ha incrementat recentment el pressupost per aquests elements. Clar, tu deies que el drenatge aquí a Barcelona sí que funciona, però clar, com que, quan veiem situacions com la d'ahir, ens fa dubtar, no?
6: Aquest sistema de drenatge sostenibles tenen una capacitat que ajuda, complementària i limitada, no? Hem de parlar sempre de complementarietat de mesures, mesures que diem grises, no? De nous col·lectors, nous dipòsits, amb solucions basades en la natura, com el cas del sistema urbà de drenatge sostenible, no? Al que feia referència. Abans he dit, bueno, Barcelona està en el bon camí, sí, però si mirem a l'últim pla del pla, el PERISBA, no? El pla de drenatge, pla maestro d'inversions municipals en el sector del drenatge urbà, veiem que hi ha inversions previstes per, si no m'equivoco, 1,4 milions d'euros en el proper any. Doncs s'han fet esforços, s'han fet inversions, però cal dedicar encara més recursos. Deia que Barcelona no està en una mala situació amb respecte a altres poblacions que no han tingut aquest camí, no? I que l'hauran de tenir si no volen patir els efectes de pluges intenses i canvi climàtic en general, en aquest cas relacionades amb la gestió d'inundacions.
5: Estem parlant de nous sistemes de drenatge, però el més clàssic, no, de sistema podríem dir que és el clavegueram, no? Part de la solució passa per millorar aquesta xarxa de clavegueram. No sé en quin punt valores la qualitat del clavegueram de Barcelona.
6: Hem de parlar del sistema de drenatge. El clavegueram és una part del sistema del drenatge. Hi ha un dèficit, per exemple, d'imbornals, de les reixes, no? Perquè si l'aigua no entra al clavegueram, podem tenir un bon clavegueram, però si l'aigua no acaba entrant, seguirem tenint problemes als carrers, no? I després, si podem evitar o reduir les aportacions d'aigua a la xarxa, encara millor. Doncs a mi m'agrada parlar de drenatge urbà en lloc de sistema de clavegueram perquè el concepte és més ampli, no? Hem d'atacar el problema, com deia abans, de manera complementària. A l'origen, amb sistemes de drenatge sostenible que actuen quan cau i on cau l'aigua, amb un sistema de drenatge superficial que permeti que l'aigua estigui poc temps al carrer i s'introdueix de manera ràpida al clavegueram i després clavegueram per entendre, però també retenció abans retenció en el subsol, no? I això parlo dels dipòsits. Doncs és un sistema complex, per això a mi m'agrada referir-me a aquest sistema com sistema de drenatge urbà més que sistema de clavegram, però òbviament el clavegram és una part important.
1: Barcelona podria aprendre d'altres ciutats que potser estan més acostumades a la pluja?

0: conocen las normas, no conocen las señales. Esto no es ninguna tontería, porque estas señales están para regular el tráfico, la circulación y para aportar seguridad.
1: Los conductores más veteranos son los que peor resultados obtienen y por comunidades, Canarias, Extremadura y Aragón presentan los mayores porcentajes de suspensos en este examen.
2: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
3: Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
4: Hay gente que cree en las energías. Otros simplemente las crean.
5: Hola, hora de levantarse. O no, igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8. En Canarias tienen la venia para seguir una horita más en la cama, ¿va?
4: Empieza el día con la buena energía de Julia Otero en Julia en la Onda. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
7: Què tal? Molt bon dia. Va ser 6 minuts al punt de la 1 del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
6: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
7: Comencem un nou programa, una nova ciutat. Ho fem avui aquest dijous, aquest 17 de setembre de 2026. Des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí els micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Un dijous en què obrim avui la secció d'Educació Jurídica i Educació Financera. Tercera temporada que tenim aquesta secció per endavant, que ens ajuda a entendre alguns conceptes doncs, al nostre dia a dia, que després ens poden ajudar també a prendre decisions que siguin doncs, també més conscients. Farem aquesta obertura del nostre propi curs amb Laura Salamero, degana de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, i amb l'Anna García Companys, és professora de Dret Mercantil i és la coordinadora de tots aquests espais que ens han acompanyat durant les dues últimes temporades i que també ens acompanyaran al llarg d'aquesta temporada. Una primera sessió avui en què farem doncs, la presentació d'aquest nou curs que tenim per endavant, un nou curs en què tindrem diversos professors i professores, tant del Departament de Dret com el de Empresa i Economia, que ens parlaran de temes diversos, com per exemple doncs, successions o protecció de dades i IA. O parlarem també al llarg d'aquesta temporada de fiscalitat o del paper que la dona té en el món del turisme, en el sector turístic, el canvi climàtic, també doncs, entès des d'aquesta perspectiva, o el lideratge. Seran molts els temes que ens aniran acompanyant, buscant també aquest equilibri entre temes jurídics i econòmics i amb aquesta mirada d'obrir a la societat, a tots vosaltres que ens esteu escoltant i també doncs, mirant cap a dins a la facultat que arriba amb aquest nou curs amb novetats com per exemple el nou màster interuniversitari en màrqueting i emprenedoria agroalimentària, una formació, un màster que s'emmarca en el campus Iberus que compta amb la participació de la Universitat de Lleida, la Universitat de la Rioja, la de Saragossa i la Universitat Pública de Navarra. Per tant, doncs, aquesta visió que ens servirà també doncs, per establir una mica quins són els reptes i els objectius de la facultat, però també que ens interpel·la a nosaltres mateixos com a membres de la societat i que doncs, estem al cas de tots aquests temes que també ens afecten d'una forma directa o indirecta. En el tram final del programa ens anirem fins al Centre Històric de Lleida. Si ja esteu passejant per la ciutat de Lleida, si ja teniu una mica doncs, el calendari festiu en ment, sabeu que el tercer cap de setmana del mes de setembre tenim l'obert del Centre Històric des de fa 17 anys. Aquest cap de setmana tindrem aquesta 17a edició, un centenar de propostes i d'activitats, una seixantena d'entitats que hi treballen durant molts mesos per tal de configurar aquest programa que també doncs, arriba amb novetats, com és aquest vel d'ombra. Aquesta proposta que està especialment vinculada a la participació de les dones. Tenim més d'un centenar de dones, entre 110 i 120 dones, que durant els últims mesos s'han trobat al Palau de Vidre i han estat teixint aquest vel d'ombra que doncs, al carrer Cavallers en època d'estiu anirà molt bé per tapar-nos el sol i que ara doncs, també compleix aquesta funció més

0: decorativa, però que al final s'emmarca en una iniciativa comunitària que acaba formant part de l'espai públic. Sobre aquesta iniciativa, com ha sorgit i també doncs, quins són els futurs que li esperen a aquestes dones que segurament voldran seguir teixint i les activitats que tenim a l'obert del Centre Històric, parlarem amb Roberto Pino, regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils i Igualtat a la Paeria, i també amb la Cristina Saiz, que és la cap d'Acció Participativa de la Paeria. Serà així com arribarem avui al punt de les 2 de la tarda, com donarem per finalitzada una ciutat més, però abans, com sempre, volem saber quin temps ens espera avui, que ja sembla que comença a arribar aquest canvi de temps també a les comarques de Lleida.
1: Sol Glass patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
0: Ens hem donat tots els detalls des de l'Agència Estatal de Meteorologia. En Jordi Urios, bona tarda.
2: Bona tarda. Durant les pròximes hores s'espera cel poc ennuvolat a Lleida, excepte al Pirineu, on s'esperen intervals de núvols. Pel que fa a les temperatures, avui hem descens, les màximes poc caloroses no passaran dels 28 graus a Lleida i Balaguer, 27 a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell, 21 de màxima a Viella. Pel que fa al vent, bufarà fluix en general del sud-oest. Demà s'esperen intervals de núvols amb tendència a cel poc ennuvolat a la tarda, excepte al Pirineu, sense descartar-se algun ruixat ocasional a la tarda. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis, continuen les màximes poc caloroses, les mínimes seran de 14 graus a Lleida, 13 a Balaguer i Tàrrega, 10 de mínima a la Seu d'Urgell, 7 de mínima a Viella. Durant el cap de setmana, temperatures en tendència ascendent, especialment cap a la pròxima setmana, quan tornaran a valors calorosos. Pel que fa al vent, demà fluix variable tendint a bufar del sud-oest a la depressió central a la tarda. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa a la situació del trànsit, continuen les obres a la 2 a Ribera d'Ondara, el que en aquest punt doncs, pot causar certa circulació amb retencions. A la resta de vies, normalitat. Com sempre, recomanem precaució als conductors. 12 minuts passen de la 1 del migdia. Fem una petita pausa i ens hi posem.
1: Estàs escoltant La Ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
3: 19 i 20 de setembre, nova edició de la Fira Expo Clàssic de Mollerussa.
4: Mercat de l'automòbil, motos, recanvis, accessoris i col·leccionisme clàssic. Exposicions de vehicles històrics i clàssics i sisena Fira Mercat d'Antiquaris i Brocanters.
3: A Mollerussa, 19 i 20 de setembre, amb entrada gratuïta.
5: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
6: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Educació financera i jurídica.
0: Obrim ni més ni menys que la tercera temporada de l'Espai d'Educació Financera i Jurídica, que arranca aquesta setmana. Doncs ja ho hem vist, que la Universitat de Lleida també ha començat les classes i nosaltres també, doncs, en certa manera, podríem dir que comencem amb aquesta primera classe, amb aquest primer espai que ens servirà una mica doncs, de presentació del que tindrem per endavant aquesta temporada, de marcar els objectius, de veure doncs, quins són a grans trets els continguts que ens anirem trobant i que anirem per filant. I per això, doncs, per parlar-ne avui, ens acompanyen Laura Salameros, la degana de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida. Què tal? Molt bon dia, Laura.
7: Bon dia, Núria, gràcies.
0: I també tenim amb nosaltres l'Anna García Companys, que és professora de Dret Mercantil i que és la coordinadora de tota la temporada dels podcasts dels diferents espais que anirem tractant. Què tal, Anna? Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia, Núria.
0: Doncs ja hi tornem a ser. Comencem amb aquesta obertura de curs, deia, aquesta setmana arrencava el curs a la Universitat de Lleida. Imagino que a la facultat també, doncs, molta presentació i molt donar la benvinguda i molt explicar què és el que farem i nosaltres aquí doncs, ho traslladem de la mateixa manera. Com se'ns presenta aquesta nova temporada que arrenquem?
8: Doncs amb moltes ganes, la veritat és que ja és la, com has comentat, és la tercera temporada que tenim aquest podcast. Jo crec que és un moment, ja podríem dir, estar de consolidació, no, sí, del podcast, ja portem

3 anys doncs amb professors de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, tant del Departament de Dret com el Departament d'Economia i Empresa, doncs, que estan participant, parlant sobre temes d'actualitat. Aquest any doncs, abordar

0: 21 emissions que estem preveient, hi haurà una diversitat de temes com la fiscalitat, tràfic d'éssers humans, successions, protecció de dades, canvi climàtic, no? Doncs, coses que ens afecten més o menys directament.
1: Sí.
0: I aprofitar ja que estava aquí per comentar que nosaltres estem oberts també a invitar l'audiència, no?, a proposar diferents temes dels quals puguin estar interessats o que tinguin realment doncs, voluntat de conèixer més, que nosaltres doncs, tenim, gràcies a Déu, tenim un ventall, un conjunt de professors i professores que poden abordar diferents temàtiques, i llavors també invitar a l'audiència, no?, a proposar temes que nosaltres des de la facultat doncs, els entomarem i buscarem algú per poder parlar-ne.
1: Clar, perquè al final una mica l'objectiu també és aquest, no? Obrir des de la universitat els continguts que feu no només per l'aprenentatge dels alumnes, sinó també per a tothom del carrer que sàpigui doncs, que si té algun dubte també hi ha uns professionals que poden ajudar a entendre conceptes que a vegades ens escapen una mica del nostre dia a dia. Podríem dir que això també forma part dels objectius.
2: Sí, i tant, Núria. De fet, no només dels objectius d'aquest espai que estem generant aquí a Onda Cero Lleida, sinó que és un dels objectius de la universitat, no? La universitat genera coneixement, transmet coneixement als alumnes, però també transfereix aquest coneixement a la societat, no? I aquesta transferència pot fer-se de moltes maneres, i la divulgació, no?, que és el que fem aquí, és una d'aquestes maneres de transferir el coneixement que es genera a la universitat, no? Tenir aquest altaveu per nosaltres és una fortuna, no?, per poder articular, no?, donar a conèixer què és el que es fa dins de la universitat d'una manera ajustada i adequada per a un públic general.
1: I comentàvem una mica doncs, que hi ha aquest equilibri. Estem buscant entre els temes així més jurídics i els temes més econòmics per intentar doncs, abastar una mica tot el que ens podem anar trobant.
0: Exacte, exacte. De fet, inclús el mateix tema crec que es pot abordar, o hi ha molts temes que es poden abordar inclús des de les dues o tres vessants, no? Jurídica, econòmica, empresarial. Estic pensant, no sé, per exemple, la intel·ligència artificial, no? Doncs podríem parlar de la regulació, que ara està tan...
1: Sí, que ara sembla que ens hem de posar les piles.
0: Hem de posar, com també des dels efectes econòmics, no? Les connotacions econòmiques que hi ha darrere d'aquestes grans macroempreses que parlen i que estan impulsant aquesta nova tecnologia, des del punt de vista empresarial, no?, quins són els entramats que hi ha al darrere. Per tant, els diferents temes, doncs cadascú des de la seva perspectiva, però que creiem que com a Facultat de Dret, Economia i Turisme, no?, una de les parts positives que tenim, no?, és la possibilitat d'enfocar-ho d'aquests diferents angles, no? I aquesta temporada, a més, doncs, tenim una espècie de paritat, mig volguda, mig no volguda. La veritat és que aprofito per agrair a tots els professors i professores doncs, que des del minut 1 van dir que sí a participar en guany, donar-los les gràcies des d'aquí, des de aquest primer programa. I doncs això, tindrem meitat de programes per part de professors, meitat d'emissions per part de professors del Departament de Dret i meitat d'emissions per part del Departament d'Economia i Empresa, no? Llavors, pues això també agrair, ja que estic aquí, aprofito que tinc el micro, als dos departaments, no?, i a la facultat, per suposat, aquí amb la degana representada, doncs per haver apostat i per haver pues animat, encoratjat els seus professors per participar. I crec que és un benefici doncs, tant per al nostre estudiantat, no?, que també que veguin la transferència que comentava la Laura, la transferència i divulgació que fem, com per l'audiència en general, que també doncs, ens vegi potser més propers, no?, que nosaltres al final tenim una tasca de servei públic i estem aquí doncs, per transmetre coneixement amb rigor, no?, i que, bueno, doncs que una direcció també, o sigui, és bidireccional aquesta voluntat, no?, de transmetre, que si nosaltres també captem necessitats, doncs intentarem donar-los resposta. Llavors, res, molt, molt agraïda, i crec que aquest equilibri, ja t'he dit, volgut i no volgut a l'hora, avui ha estat una mica també mig per casualitat, però crec que té tot el sentit del món per mostrar, no?, com a facultat què és el que podem oferir a la societat.
1: Una facultat que també arriba amb novetats a aquest nou curs, Laura.
2: Sí, són moltes les novetats que podríem comentar, però si pogués en destacaria dos, no? D'una banda, una novetat molt important és que comencem a impartir un nou màster a la facultat, que és un màster interuniversitari en màrqueting i emprenedoria agroalimentària. Aquest és un màster que fem conjuntament amb d'altres universitats del Campus Iberus. El Campus Iberus és una aliança d'universitats que radiquen o es troben a la vall del riu Ebre, no? I aquí tenim, participen en aquest màster i integren Campus Iberus la Universitat Pública de Navarra, la Universitat de La Rioja, Saragossa i Lleida. Aquest és un màster que coordina la Universitat de La Rioja, però en el

0: participa també la Universitat de Lleida. I aquesta participació de la Universitat de Lleida es fa, o la fem, no?, des de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, des dels departaments tant de Dret com d'Economia, no?, i encaixa molt bé en el treball i en les línies de recerca que duen a terme els professors i professores del departament, que tant des de la vessant econòmica com des de la vessant jurídica treballem temes vinculats amb el sector agrari i el sector alimentari. Llavors, ha estat un projecte molt interessant en el qual participar, que finalment es pot, no?, com et pots imaginar, hi ha molta feina, no?, darrere de poder articular una titulació, a més amb tantes universitats implicades, i finalment, no?, el producte final, aquesta titulació, és una titulació molt atractiva, adreçada no només als estudiants del territori, sinó a estudiants de tot el món, perquè s'imparteix íntegrament en anglès i s'imparteix de manera híbrida, és a dir, es pot seguir tant presencialment com a distància, perquè clar, hi ha estudiants de totes les universitats, no?, perquè no s'hagin d'anar desplaçant i sigui factible. Llavors, no?, encaixa molt bé en el nostre context acadèmic, en el nostre context territorial, no?, i en un àmbit on, no?, que cada cop genera més interès, perquè les qüestions agroalimentàries sempre han estat essencials i primordials, no?, però ara estan a la primera plana de les notícies, doncs, perquè veiem, no?, l'impacte que té el canvi climàtic en la producció d'aliments, comencem a parlar de sobirania alimentària, les cadenes de subministrament són molt resilients, però també en ocasions són molt fràgils o molt sensibles a les inestabilitats globals, no? El tancament d'Hormuz o la guerra d'Ucraïna, hem vist com impacten.
1: Sí, de fet, aprofito per dir que hi ha un dels episodis que està previst parlar sobre aquest canvi climàtic, sobre l'economia de l'energia, la vulnerabilitat energètica, vull dir que també s'abordarà un dels episodis del podcast.
2: Sí, que la gràcia company. També és aquesta, que a vegades anem vinculant una mica, doncs, el que dèiem, en aquesta realitat que a nosaltres ens afecta també, potser no d'una forma directa, però sí indirectament, i ho anem veient en el dia a dia, no?, quan parlem d'inflació, per exemple.
0: Sí, no, al final, quan les coses tenen sentit, és molt fàcil que encaixin, no? Com deia, aquesta titulació encaixa molt bé amb les línies de recerca, amb el territori, amb el que està passant, i és un instrument també per reforçar aquesta projecció internacional de la Facultat de Dret, Economia i Turisme i de la Universitat de Lleida. Aquesta seria la primera novetat, no? I deia que
2: en
0: volia
2: més,
0: destacar una altra. Aquesta altra novetat que vull destacar és que en el si de la facultat hem creat o estem implementant un nou espai que anomenem Espai de Reflexió Docent, amb la voluntat de crear, no?, un fòrum de debat pausat, tranquil, obert, on poder reflexionar dels grans reptes, no?, que afronta la universitat i l'educació superior. De vegades el dia a dia, no?, les demandes d'allò que és més immediat i més urgent ens priven, no?, de trobar aquests espais. I jo, que sóc jurista i crec molt en aquelles coses formals, no?, la creació d'aquest espai té la voluntat de permetre'ns trobar un punt de trobada obert a tota la comunitat universitària. Evidentment, està pensada principalment pel professorat de la facultat, però també està obert als estudiants per poder trobar, no?, on discutir, parlar, confrontar idees sobre aquests reptes, no?, que van des de qüestions tan aparents i tan importants, no dic que no ho siguin, com l'ús de la intel·ligència artificial, no?, per part dels estudiants i per part del professorat també, no? La motivació de l'estudiantat, l'absentisme, que sabem que és un problema que no només en la Facultat de Dret, Economia i Turisme o a la Universitat de Lleida està generalitzat al món universitari, no? Però també d'altres reptes que potser s'eleven una mica, no? Parlàvem amb l'Anna, que hi ha com problemes molt pragmàtics i molt materials, i d'altres de reflexió una miqueta més elevada, com quin és el paper que ha de jugar o que ha de continuar jugant la universitat en la societat, no? Com podem preparar millor els nostres estudiants que faran front a un món que sembla que cada cop és més incert, és més canviant, canvia més ràpid. Nosaltres, perquè a la facultat els dos grans pilars, no?, el dret i l'economia, són àmbits de les ciències

0: socials amb molta llarga trajectòria, però potser no, les professions que imaginem ara i per les quals estem formant els nostres estudiants seran molt diferents a com les concebem ara, i hem de ser capaços de formar aquests professionals de manera que siguin capaços ells de donar resposta a les necessitats d'aquestes professions del futur.
1: Clar, que són molt més transversals.
0: Exacte,
1: també, no?
0: Sí, i llavors això s'ha de pensar, hem de trobar un espai per reflexionar, per veure'ns a nosaltres fent aquest procés de transformació o no ho sé, vull dir, per això generem aquest espai de reflexió docent que tenim previst, no només que sigui, no, aquest any, sinó que
1: vingui
0: per quedar-se i tingui continuïtat. Estem treballant en una planificació a llarg termini on puguem convidar a persones rellevants del món de l'educació, de la sociologia, de la psicologia, fins i tot, no, entendre com són els estudiants que entren ara a les aules, perquè són molt diferents dels estudiants que van entrar fa 10
1: Clar,
0: anys,
1: sí.
0: No? O de com érem nosaltres com a professors quan érem estudiants, que segurament és el model que hem retingut. I bé, iniciem aquest espai de reflexió docent el dia 14 d'octubre, convidant al professor Max Turull, que és un professor de Història del Dret a la Universitat de Barcelona i que, bueno, és un referent, en temes d'educació, té moltes publicacions en aquesta matèria i bé, doncs farà, no, donarà el tret de sortida en aquest espai de reflexió docent, i a més aprofitarem per fer un petit acte d'inauguració del curs acadèmic amb aquest espai de reflexió docent.
1: Oficialitza una mica, no?, aquesta,
0: sí,
1: arrencada de,
0: sí,
1: curs amb,
0: sí, sí,
1: amb aquests objectius també,
0: sí,
1: i amb aquestes novetats.
0: Sí, sí, esteu convidats, Núria, si voleu venir.
1: 14 d'octubre, ens ho apuntem.
0: Sí.
1: Anna, explica'ns una mica més al detall també, doncs, què suposa en quant, doncs, no sé, a les prioritats dels docents, els investigadors.
2: Sí, doncs mira, aquest espai de reflexió docent el vam iniciar preguntant al nostre professorat, al nostre PDI, no? Quines realment són les seves prioritats o què és el que ells, dins d'un llistat que nosaltres havíem imaginat que podrien anar per allí els tiros, no, podríem dir, quins serien els que ells prioritzarien, doncs, amb més punts, amb menys punts. Llavors, el resultat, no, les prioritats detectades pel nostre professorat, si les haguéssim de valorar, la primera seria la que considerem més important o més urgent també, no? Totes són importants, però potser la que haurem d'enfocar de primeres és precisament l'absentisme i la motivació de l'estudiantat, i aquí important que comentava la degana, no? El entendre com és aquest estudiant, entendre que no és el mateix estudiant que quan estudia nosaltres o quan nosaltres érem els primers anys que érem professors, i com arribar-los millor amb aquest estudiant per saber quines són les seves necessitats i que potser estan aprenent d'una forma diferent a la que fèiem nosaltres, no? I que no per això ni és millor ni és pitjor, però sí que hem d'entendre-la.
1: I adaptar-se, no?
2: Exacte,
1: també, adaptar-se, quan sigui necessari.
2: Efectivament. I també des d'aquest punt de vista entendre que aquest estudiant, nosaltres potser o fa uns anys, inclús ara comences amb una professió, amb una ocupació, estàs tota la vida la mateixa, no? I aquests estudiants seran versàtils, aniran canviant de professió ja dins del mateix sector, dins de diferents sectors. Llavors la tasca nostra de formar-los com a persones vàlides, no? Que siguin capaces d'adaptar-se amb aquestes noves realitats, amb aquestes noves professions, doncs és un dels reptes, no?, que nosaltres hem d'intentar donar resposta. El segon, doncs, també per nivell de rellevància com a urgència, no? El tema de la intel·ligència artificial generativa, sobretot, com la implementem o com deixem als nostres estudiants utilitzar-la, no utilitzar-la, el professorat també, no? La part aquesta també d'ètica, no? De com utilitzar-la de forma correcta. Jo personalment no soc partidària de prohibir-la directament, però sí que entenc que ha d'haver una construcció del coneixement prèvia, no?, a implementar aquestes noves eines. De fet, hi ha diferents també projectes d'innovació que estem duent a terme enfocats amb aquesta idea, no?, d'anem a construir offline per després crear, introduir l'online, no?, introduir la IA, introduir altres instruments, eines que sí que les tindran, però, bueno, des del nostre punt de vista, no?, és important crear aquest coneixement des de, doncs, això, doncs, ficant colzes, agafant boli, paper, llapis, no?, i de fet els estudis ja demostren que tornem una mica enrere, no? És com un pèndol. Bueno, també parla de les metodologies actives d'aprenentatge, també és que al final tot també va lligat amb la motivació de l'estudiantat, no? Ja no sé si té sentit al 2026 fer una classe de 2 hores de peu unidireccional, on l'estudiant simplement estigui allà al davant escoltant, perquè potser no te captarà, perquè realment també hi ha estudis que diuen que en 15 minuts ja desconnecten ells i que no són capaços

0: de tenir més temps, doncs intentar també gestionar el temps dins de l'aula, doncs per arribar-los d'una forma pues, que realment ells, els hi sigui útil a ells i a tu, no? Que no estiguem perdent el temps ni uns ni els altres. Temes d'avaluació, de feedback, no? Com aquest estudiant també tingui la percepció que el professor està pendent de la seva evolució, les necessitats, potser cada estudiant també té els seus ritmes, no? Intentar adaptar-se una mica al ritme de l'estudiant o que l'estudiant senti que té la capacitat d'anar, no? Enganxant-se una mica al tren aquest,
1: clar, d'anar avançant,
0: no? Cadascú al seu ritme, perquè també tenim un tema de diversitat d'estudiantat, que és un tema també important a abordar, no? No tots els estudiants són diferents, tots els estudiants tenen les seves necessitats i la seva capacitat d'aprendre, i doncs intentar donar-los un cop de mà i acompanyar, no? com a professor, com a docent, fer aquesta tasca d'acompanyament. I doncs dins d'aquests temes, doncs aquest any, clar, n'hi ha moltíssims, no? I els reptes identificats són tots aquests i molts més, però lògicament aquest any la idea com que és a fer-ho més a llarg termini, pensant en aquest any, doncs segurament abordarem el tema de l'absentisme i el tema de la intel·ligència artificial, no? Amb diferents sessions, amb un espai, doncs com deia la degana, un espai pausat, de reflexió, de donar-li una volta, no? Per realment intentar, doncs, primer ser conscients de quins són els problemes i els reptes, no? I trobar-hi solucions entre tots, que estic segura que potser no arreglarem el problema en si, però...
1: Bueno, però al final reconèixer que s'ha de començar a actuar ja és el primer punt de partida, no?
0: Efectivament, llavors, doncs això, doncs aprofitar també aquesta, la primera conferència del professor Max Turull, doncs això, animar-vos a tots també, esteu tots convidats, per suposat, i que crec que serà un bon punt de partida per engegar aquest nou espai de reflexió docent a la facultat.
1: Clar, i tot això també ve acompanyat de nous reptes i de nous objectius, imagino, que fan replantejar-se una mica, doncs, que és el que volem ja no només per aquest curs, com deies, sinó també doncs, amb la mirada més llarga.
2: Sí, efectivament, crec que és important, no? combinar aquestes dues mirades, Núria, sempre tenim molt clar, no? Que és el que tenim de manera immediata al davant, però no perdre mai aquesta mirada a llarg termini. I el nou equip de direcció de la Facultat de Dret i Economia i Turisme doncs té això al cap, no? Aquesta mirada a llarg termini. I en aquest sentit iniciem també aquest any un procés per repensar el futur de la facultat a través de la renovació dels nostres plans d'estudis. No? Els plans d'estudis són els pilars,
1: sí, no? Com la Bíblia, una mica,
2: titulacions, sí. No? Allà on es descriu quines assignatures integren la titulació, quin és el contingut essencial d'aquestes assignatures, quines competències i resultats d'aprenentatge volem assolir amb la titulació, quins perfils professionals encaixen amb aquestes titulacions, això és el pla d'estudis. Llavors, els actuals plans d'estudis, Núria, que tenim a la facultat i que tenen la majoria d'universitats espanyoles ara, són els plans d'estudis que es van fer quan es va aprovar el pla de Bolonya, cap allà, ara diré de memòria, perquè no sé si es va aprovar la declaració de Bolonya l'any 2006 o l'any 2007, va ser aproximadament llavors.
1: Per tant, són 20 anys.
2: Tenim plans d'estudis que es van implementar el 2008-2009, aproximadament, que ja tenen, no? han tingut un recorregut.
1: Clar.
2: Que veiem ara que es comença a esgotar.
1: Clar.
2: Per tots aquests canvis...
1: Sí, per la mateixa realitat que es va imposar.
2: Que estem comentant. Llavors, aquest és un repte verdaderament difícil, no és fàcil, és un repte difícil, però aquest equip l'entoma amb moltes ganes, amb molta energia i visualitzant-lo com una oportunitat, no? Com una oportunitat d'articular unes titulacions a la Facultat de Dret, Economia i Turisme, doncs que responguin a tots aquests reptes i a totes aquestes necessitats. No perquè els plans d'estudis que tinguem ara estiguin viciats o siguin dolents, sinó perquè responen a una altra conjuntura.
1: Clar, s'han, no?, d'actualitzar.
2: Exacte, és necessària aquesta actualització. Llavors, bé, les hem d'adaptar, no?, als canvis tecnològics, socials, professionals, no? Hem de pensar en com encaixen després amb la formació al llarg de la vida, no? El long life learning, les microcredencials, les titulacions de màster, com incorporem aquestes competències que potser a la universitat hem deixat una mica de banda o les treballàvem només de manera molt indirecta, que vindrien a ser les conegudes com a soft skills, no? No sé si m'agrada molt aquesta idea, però, no?, com ensenyem als nostres alumnes a incorporar criteris de sostenibilitat.

0: habilitats de comunicació
1: oral, exacte, sí.
0: De lideratge, treball col·laboratiu, treball en equip, bé, incorporar, no?, també totes aquestes habilitats, aquestes competències, no sé com vulguem dir-li, no?, en els nostres plans d'estudis. I mirem també, com no podia ser d'una altra manera, Igualada, perquè la Facultat de Dret, Economia i Turisme tenim una titulació allà, que és la titulació en ADE, és un grup desplaçat, i pensem també, no?, com la titulació d'ADE s'ha d'adaptar al territori de Lleida i al territori d'Igualada. Les nostres titulacions, les futures titulacions, han de ser titulacions necessàriament generalistes, mm-hmm, perquè no, és el tronc comú, no, de les tres titulacions o dels tres àmbits, dret, economia i turisme. Hem de poder garantir aquesta formació generalista, però hem de buscar un element, no, diferencial, que aporti
2: el valor, no?
0: Un valor afegit a aquestes titulacions. I bé, i doncs iniciem, com deia, amb moltes ganes i amb molt entusiasme i amb moltes ganes de treballar la renovació d'aquestes titulacions. I alhora, un dels reptes o dels objectius que afrontem és continuar, no, consolidant la Facultat de Dret, Economia i Turisme com a referent de formació rigorosa i exigent, no?, que sempre ha sigut, mantenir aquests estàndards de qualitat en la formació jurídica de l'àmbit de l'empresa i del turisme. Aquí, no?, juntament amb aquesta formació rigorosa, tenim moltes ganes de que la comunitat FEDET, no?, aquesta idea de som FEDET, de fer créixer aquest esperit de comunitat dins de la facultat, no?, de reforçar totes les activitats que fem a banda d'aquelles oficials o obligatòries, que dic jo, no?, totes aquelles que fem a més, no?, de reforçar-les, de continuar reforçant la nostra projecció internacional, el nostre contacte amb el món empresarial, i amb tot això, no?, també voldríem renovar la imatge de la FEDET perquè transmeti de forma fidel, no renovar la FEDET,
2: clar,
0: sí,
2: no, sinó tot allò que
0: renovar
2: voleu
0: la imatge
2: també,
0: perquè pugui transmetre de forma fidel el que som, uh-huh, qui som i què fem, no?, aquesta comunitat FEDET, que és una comunitat, doncs, verdaderament potent, no?, jove, dinàmica, amb moltes ganes de fer coses, de contribuir a la societat, i una cosa que deia l'Anna, que per mi és essencial, amb aquesta vocació de servei públic, no?, i de formar persones amb valors, no?, i professionals que sàpiguin respondre, no?, a totes les necessitats que ens depara el futur.
2: I que a més tot això també no es queda només a l'aula, sinó que surt a fora, Anna.
1: Exacte, sí, perquè al final com a facultat i com a professors, nosaltres, bueno, la tasca, la pota de la docència, doncs, és prou important, però nosaltres volem complementar aquesta formació acadèmica als nostres estudiants amb experiències, doncs, que els apropin a lo que és la realitat institucional, a la realitat professional, a la realitat del territori, no?, que coneguin, doncs, què és Lleida, quines són les seves necessitats, que com poder doncs aportar en aquest territori, no?, que siguin estudiants al final també que sentin orgullosos, no?, aquest som FEDET, i que sentin que poden realment quedar-se aquí o aportar aquí dins de Lleida o de la província. Llavors, com podem fer aquestes coses, com podem fer aquesta complementació de la formació acadèmica? Doncs un dels exemples clars és aquest espai d'educació financera que tenim aquí amb vosaltres, Núria, que agraeixo profundament aquesta oportunitat. Ja hem comentat que és la tercera edició, la tercera temporada que l'estem duent a terme, i que crec que és una molt bona iniciativa que com a facultat ens permet, doncs, posar amb un públic més generalista, explicar quines són les nostres línies de recerca, no?, i apropar-nos com a facultat i com a professors al públic en general. Per tant, us ho agraeixo a Onda Cero i a tu personalment.
2: És un agraïment mutu, podríem dir.
1: No, la veritat és que molt contenta. Doncs aquest és un exemple, no?, de com complementar aquesta formació als nostres estudiants. Tenim altres, per exemple, la participació d'estudiants nostres a la Setmana del Parlament Universitari i visites que també es fan al Parlament de Catalunya, una activitat, la veritat, que també porta molts anys, perquè jo recordo que la vaig fer ja fa uns quants anys, no direm
2: quants, l'organitzes.
1: Ja, exacte, no direm quants, però vull dir que és una activitat també del tot consolidada i que aporta als estudiants una visió del que és la política i de que al final és tot un punt de vista, o sigui, a nivell, o sigui, és fictici, no? Però els

0: pren rols els diferents partits, no? Com prendre les decisions, no? Entendre també com és el procediment d'un acte legislatiu, no? Quins són, bueno, doncs tot aquest entramat és una molt bona oportunitat que també animem als nostres estudiants, doncs, a participar-hi. Es fan també simulacions judicials, activitats pràctiques. Una de les grans fortaleses que tenim també com a facultat és que comptem amb professorat associat, que són doncs, professionals d'aquí, de la terra, que quasi altruistament podríem dir, no? Doncs, per vocació ofereixen als nostres estudiants aquesta vessant més pràctica, no? Més del que podríem dir, més la realitat del dia a dia.
1: Sí, no? Apropar una mica el món laboral, diguéssim.
0: Efectivament, nosaltres de fet, durant aquest podcast vindran diversos professors associats. Ara me ve al cap, bueno, també una mica per la part mercantil, no? El professor Eduardo Enrique, que és el jutge mercantil de Lleida, doncs tenia la possibilitat de que els nostres estudiants vegin realment com és el dia a dia d'un jutge i els hi pugui explicar doncs, com ha estat un procediment concursal des del seu punt de vista, doncs crec que és una cosa que els aporta moltíssim, no? També es fan moltes jornades acadèmiques i professionals vinculades als diferents graus, tant a Lleida com a Igualada, seminaris, conferències, activitats amb diferents professionals, institucions, accions d'internacionalització, es fan també els programes Erasmus, no? Diferents programes que oferim als nostres estudiants per sortir fora i per tant outgoing com incoming, no? O sigui que poden entrar i poden sortir, doncs aquesta idea també de facultat oberta i facultat doncs, que forma estudiants capaços, no? De viure el dia de demà doncs, en un altre lloc del món i tenir les habilitats necessàries per fer-ho. I tot això, i moltíssimes coses més, també, ja que estic aquí, aprofito comentar que tenim les xarxes socials de la facultat, on anem penjant totes aquestes activitats, tota la informació de les coses que hem fet i de les coses que farem, no? Vull dir que és una xarxa social
1: doncs, activa.
0: Sí. Exacte, llavors animem també a tothom que ens estigui escoltant, si vol seguir les xarxes socials per saber d'aquestes doncs, activitats, que moltes d'elles, la majoria estan obertes al públic en general i que per suposat doncs, que estan tots convidats a participar.
1: A mi m'heu convençut, eh? O sigui, jo ara mateix, què teniu, que a veure, què em puc matricular, on puc anar, perquè realment és apassionant veure com ho expliqueu, com ho viviu, com ho transmeteu, i al final també el que dèiem, com ens afecta a nosaltres, ciutadans de peu de carrer, en el nostre dia a dia, doncs temes que a vegades ens escapen i que no entenem i que és necessari que algú ens expliqui d'una forma entenedora, fàcil, planera, per a que puguem ser conscients a l'hora doncs, de prendre decisions o de saber doncs, què és el que passa al nostre voltant, no? Que al final el que volem és això, una societat doncs, que estigui informada i que tingui suficient esperit crític per poder valorar i contrastar informacions en un món canviant que també doncs, ja és el que heu comentat, és el que ens estem trobant i el que ens hem d'adaptar. Moltes gràcies per acompanyar-nos per aquesta primera classe introductòria i per tot el que tindrem per endavant.
0: A tu, Núria, de veritat, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, Núria, a vosaltres i a Onda Cero Lleida.
3: Seguim fent ràdio de proximitat. Seguim a la ciutat a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
4: Aquest setembre a Solglass t'ajudem a renovar la teva llar. Canvia les teves finestres i estrena a casa. Més llum, millor disseny i més confort. Solglass, Ton Cirera 2, 973-267700 o a solglass.es.
5: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
7: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
3: La ciutat, a Onda Cero Lleida. L'espai per entendre què passa a Lleida, Pirineu i Aran, amb Núria Mora. L'entrevista del dia.
1: El Centre Històric de Lleida torna a obrir-se a la ciutat aquest cap de setmana amb una nova edició de l'Obert i ja en són 17. Des d'aquest divendres i fins diumenge, carrers i places tornaran a acollir doncs, centenars de propostes, un centenar per ser concrets, amb la participació més de 60 entitats, d'associacions, de comerços, de col·lectius, que un any més doncs, han preparat també doncs, tot un seguit d'activitats. Una cita que més enllà doncs, de la programació més cultural, més lúdica o més festiva a la que estem acostumats, doncs, també té un objectiu, no?, que és reivindicar el paper dels veïns i de les veïnes i de les entitats també doncs, que són presents en termes de transformació, de dinamització del centre històric de la ciutat de Lleida. Parlem amb el regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils, Igualtat a la Paeria, Roberto Pino. Què tal? Molt bon dia.
8: Hola, molt bones.
1: Que vens acompanyat també doncs, amb la cap d'acció participativa, Cristina Saez. Què tal, Cristina?
9: Hola, molt bon dia.
1: Ja hi tornem a ser, són 17 edicions de l'Obert del Centre Històric i jo crec que ja és una data que més o menys tothom té molt clar el calendari, no? Comença el nou curs, estem al mes de setembre, sabem que l'últim cap de setmana hi ha les festes de la tardor, però el cap de setmana d'abans alguna cosa passa al Centre Històric.
8: Sí, passa l'Obert, l'Obert del Centre Històric, que com has dit és la 17a edició i durant aquest temps doncs, han passat diferents governs, diferents alcaldes, però aquest esdeveniment es manté dintre de l'agenda d'activitats de l'Ajuntament, no? I això doncs, ja d'entrada te dona una idea, no?, de la importància i de la repercussió que té en aquest barri. I enguany doncs, tornem a tenir un Obert amb molta força, amb prop de 100 activitats i la implicació sobretot de més de 60 entitats, associacions, equipaments, comerços i col·lectius vinculats al centre històric, i seran doncs, 3 dies, no?, per als carrers, s'omplin de música, de cultura, d'espectacles, d'activitats familiars, de cultura popular, però sobretot el que defineix l'Obert no és només una programació d'activitats, sinó que aquesta programació neix del barri i de la seva gent, no? I això dona aquest impuls i aquest tret característic d'aquest esdeveniment.
1: Si ens fixem precisament en això, en aquestes més de 60 entitats d'associacions d'equipaments, dels comerços, dels col·lectius que formen part una mica del dia a dia del barri, no només durant aquest cap de setmana, sinó també durant la resta de l'any, què és el que hi ha darrere de tota aquesta participació? Perquè clar, nosaltres doncs, ens mirem el programa i veiem aquí els 3 dies tot el que passarà, però darrere de tot això doncs imagino que també hi ha una feina molt important, no?, per poder arribar a aquest objectiu.
9: Doncs sí, jo crec que és el més interessant de tot, no? Que són 17 edicions, però són 17 edicions d'un Obert que treballa no només per aquest cap de setmana, sinó que estem durant tot l'any organitzant les diferents activitats, i el que vol també és mostrar que al centre històric doncs, passen moltes coses, no? Passen moltes coses en positiu, hi ha moltíssimes entitats que hi tenen la seva seu, que desenvolupen moltíssimes activitats de forma continuada, i clar, això ens n'adonem que la gent no ho coneix, no? No ho coneix perquè precisament no transita pel centre històric, i el que hem de fer és passejar, gaudir del patrimoni, gaudir de tota la part més social, de les entitats que hi treballen, conèixer-les, i per això obrim les portes de totes les entitats. I per això també tenim la sort de tenir aquestes 60 entitats que treballen dia a dia, no? I jo crec que és molt bonic tenir aquesta oportunitat de treballar de forma periòdica amb totes aquestes entitats i poder construir aquest projecte, no? El projecte de l'Obert del setembre, però que és un Obert de tot l'any, no? I també voldria dir, després el regidor segur que ho pot també matitzar, aquest 17è Obert per nosaltres també és un abans i un després en les dinàmiques de treball, no? Perquè l'Obert ha entrat a formar part del Pla de Barris, sí. I per tant és un projecte que creix econòmicament, creix en activitats, creix en dinàmiques de treball. Venim fent l'Obert d'ara, no? Aquest que fem al setembre, hem començat a treballar amb l'Obert de Nadal, però passaran més coses, i aquestes coses passaran precisament perquè les entitats van unides, tenim un objectiu comú i volem doncs, transformar conjuntament el territori.
1: Clar, això és important perquè és el que deia, són més de 60 entitats que fan el seu dia a dia al barri i imagino que al llarg de tots aquests anys doncs, també hi ha hagut molta oportunitat de poder parlar, d'intercanviar impressions, d'escoltar les propostes i tot això al final el que aconsegueix és fer un programa que sigui molt ric i que una mica transcendeixi també, no?, més enllà d'aquests 3 dies.
8: Sí, durant aquests 17 anys hi ha també una certa evolució, no? Les primeres edicions també eren més modestes, que se centraven sobretot a redescobrir el patrimoni, i en els darrers anys, també coincidint en que l'organització de l'Obert ha passat a la regidoria de participació, doncs s'ha donat més pes a aquesta acció més comunitària, no? A aquest paper que les entitats doncs, puguin tirar endavant amb el desenvolupament de l'esdeveniment. Nosaltres treballem perquè el que passa aquest cap de setmana passi durant la resta de l'any, no? Que és un dels reptes que tenim. I per això, com comentava la Cristina, l'Obert del Centre Històric forma part de l'estratègia del Pla Integral del Centre Històric, no? Que aquesta estratègia ens ha de permetre doncs, avançar en la rehabilitació i la regeneració del barri, i el fet de que formi part d'aquest Pla Integral del Centre Històric també dona garantia de disposar recursos en un futur. A més, dintre d'aquesta estratègia tenim en licitació un contracte de dinamització sociocultural per valor de 1,3 milions d'euros, una inversió que no s'havia fet mai i que això doncs, ha de permetre actuar doncs, en àmbits comunitaris, en àmbits de l'educació, de la mediació, etc. No? Amb aquest objectiu de seguir treballant pel centre històric, per transformar aquest barri i potenciar-lo i donar visibilitat a la quantitat d'entitats i persones que l'habiten.
1: Si ens mirem una mica més al detall, que és el que hi trobarem durant aquests dies, a grans trets, Cristina, després entrarem amb la inauguració, que també doncs, és més simbòlica aquest any, però a grans trets, què és el que hi trobarem durant aquests dies? Què és el que han preparat les entitats?
9: Doncs la veritat és que ens costa molt, perquè quan venim a la ràdio i volem, ens agradaria parlar de les 100 activitats que hi ha al programa, no podem, però bueno, intentarem destacar-ne algunes. No? Comencem potser destacant els espais, no? Els espais, la plaça La Panera, la plaça del Dipòsit, la plaça El Pati del Carrer Tallada, la plaça Hereta, el Mercat del Pla. Veieu que és el nucli neuràlgic del centre històric. Hem agrupat totes les activitats en aquestes places, principalment per això, perquè la gent també s'introdueixi cap a l'interior del centre històric. Uh-huh. Per exemple, començo destacant el Mercat del Pla. Hi haurà un mercat vintage, un mercat d'economia circular, que esperem que tota la ciutadania pugui anar-hi, perquè estarà obert tot el cap de setmana i poden passar coses molt interessants.
1: Sí.
9: Plaça Hereta, podrem veure la festa major de l'entitat veïnal, que també hi fa múltiples activitats. Al pati del carrer Tallada, totes les activitats més vinculades a les activitats interculturals, danses tradicionals, tota la mostra, la tarda del dissabte, la mostra gastronòmica dels diferents països del món, uh-huh. Tallers de djembe, xerangues, de festuc brass band, és a dir, també activitats, no?, tradicionals, culturals, festives, molt variades, i una mica el punt neuràlgic, no?, de la ciutat plaça del Dipòsit, amb tot l'espai de joc, actuacions infantils per a joves, tota la part també de l'Street Lab Violeta, per nosaltres és molt important també continuar difonent i treballant contra les violències masclistes de la mà de la regidoria de feminismes, i també promocionant el congrés que es durà a terme a l'octubre, el dia 23 i 24, que també animem a tota la comunitat també a inscriure's, que estan les inscripcions obertes. Serà un punt també per a la inscripció. Plaça de la Panera, batucada familiar amb la gent de Prosec, contacontes, activitats que fan també els restauradors, és a dir, moltíssimes activitats i moltes altres que em deixo, perquè clar, no tot està centralitzat en aquests blocs. També tenim totes les portes obertes, perquè hi ha moltes entitats que el que fan és obrir les portes dels seus centres, uh-huh. I podem anar a Càritas, podem anar a visitar el Museu de Lleida de forma gratuïta, podem anar a la Congregació de la Puríssima de la Sang, a l'Agrupació Hilerdenca de les ebristes, a la festa, tota la festa de moros i cristians, que sabeu que hi ha les noces, sí. Tot el tema, i també accessos gratuïts a la Seu Vella i al Castell del Rei. És a dir, moltíssimes coses, i disculpes perquè segur que me deixo nombrar moltes coses, però mireu el programa.
1: Exacte, sí, i el programa, que a més està molt ben fet, està tot molt clar, i es sí, veu perfectament sí, quina és tota la programació, per gaudir de tot el cap de setmana. I la porta d'entrada, diguéssim, a tot això, la trobarem al carrer Cavallers, no?, que es transformarà, i que aquí doncs, parlàvem d'aquest congrés de dones que fan molta feina i que també s'han unit aquí en una acció participativa que a més serà molt visual també, no? Mm-hmm.
8: Doncs sí, començarem el divendres amb la inauguració d'un projecte que representa molt bé aquest esperit de l'Obert, no?, com és la inauguració del Vel d'Ombra al carrer Cavallers, que és fruit d'un procés de creació comunitària amb dones de diferents edats, orígens i trajectòries vitals, no? Aquest teixit, aquest Vel d'Ombra que s'ha construït durant aquest estiu, s'ha realitzat també dintre del marc del programa Lleida

0: Vallès Occidental. Més enllà dels inconvenients per als usuaris del transport públic i privat, el pitjor d'aquest temporal és que ens ha deixat una nova víctima mortal, un home que havia quedat atrapat en una riera a Olivella, al Garraf. Anutiel, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, aquesta matina dels bombers han rescatat el seu cos, trobat a 500 metres del punt on va ser vist en vida per últim cop. Aquest matí una desena de persones han participat en el minut de silenci que s'ha fet a Olivella. La seva alcaldessa, Marta Verdejo, ha recordat que tothom estava avisat del temporal.
2: Avisats estaven, jo crec. No teníem les alertes, però avisats tothom estava, que podia donar un episodi durant 3 hores. Bé, en tot cas, són situacions desgraciades.
1: Verdejo també ha fet una crida a la prudència i ha explicat que encara s'està investigant i s'ha tractat d'una temeritat o un accident.
0: També hem de parlar de la polseguera que s'ha aixecat darrerament pels missatges des de l'ER. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha negat que els avisos arribessin tard. Ha explicat que es van enviar quan es va incrementar el perill d'inundacions.
4: Sí que s'envien en aquells moments en els que la predicció corregida, com va ser en aquest cas, per intensitat, estaticitat i risc d'inundació sobtada, requereix que la població sigui informada per prendre mesures específiques per protegir-se davant d'aquesta situació. Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir.
3: D'altra banda, ha afirmat que ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça i ha deixat clar que la seguretat dels aficionats estava garantida.
0: Més coses. En la segona jornada del judici de Roger Espanyol, agents antiavalots de la Policia Nacional asseguren que es van disparar pilotes de goma perquè estava en joc la seguretat dels agents que estaven al carrer l'1 d'octubre.
1: D'aquesta manera, era rebatant la versió de l'activista independentista que assegura que en el moment en què va rebre l'impacte a l'ull no hi havia cap situació de risc. L'Audiència de Barcelona està jutjant 4 agents de la policia per un presumpte delicte de lesions.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, conclou el seu viatge oficial de 2 dies a Extremadura.
1: El cap de l'executiu ha defensat que Catalunya és un exemple de solidaritat i ha criticat la hipocresia de PP i Vox amb els menors de Ceuta.
5: Nadie me da lecciones de solidaridad. Nadie. No lo permito. Y yo puedo dar bastantes. Para empezar, que la responsable de vacunas de Cataluña ha estado 2 semanas enteras en Ceuta. Y no me ha hecho falta ni hacerme fotos ni a mí ni a ella.
1: Illa també ha assegurat que la Generalitat i el govern espanyol estan treballant per endurir les penes de presó per la tinença i l'exhibició d'armes.
0: I en plana cultural, Marta Borràs és la guanyadora del Premi Tusquets de novel·la amb Les Leopardes.
1: Un relat que parla sobre el despertar d'una generació de dones a finals dels anys 70 inspirat en la família de l'autora.
6: Bueno, esta historia está inspirada en mi tía, Paloma, que murió cuando yo tenía 15 años y esa muerte me marcó porque me pilló en plena adolescencia. La tristeza tenía una mezcla ahí complicada de gestionar y bueno, me preguntaba cómo lo vivió ella.
1: L'autora, Dosca, ha guanyat 18.000 euros amb aquesta obra que es publicarà el 7 d'octubre.
0: Titular d'esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi.
0: El Barça de Hansi Flick balla sota la pluja i continua imparable.
7: Sí, el conjunt culé es va tornar a exhibir a la Lliga amb una golejada escandalosa davant el Racing de Santander per 7-2 en un partit marcat per la pluja. Rafinha, autor d'un hat-trick, manté la seva ratxa i ahir es van unir a la festa golejadora Joao Cancelo, Lamin Yamal i Gabriel Jesús. Karim Adeyemi no va marcar, però va protagonitzar un partit estel·lar. El Barça torna a ser líder en solitari, en ple de punts a la Lliga i dissabte s'enfrontarà el Sevilla al Sánchez-Pizjuán just abans de l'aturada pels compromisos internacionals.
0: No serà el temporal d'ahir, però encara les pluges ens acompanyaran durant les properes hores. És una crònica de Jordi Oriós. Jordi, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui a Catalunya, situació meteorològica més tranquil·la que la d'ahir, amb intervals de núvols a la meitat oriental i cel poc ennuvolat a la resta. Tot i això, a Girona, aquesta tarda hi ha possibilitat de ruixats i tempestes localment forts, això sí, de forma més dispersa i ocasional. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens seran màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Girona i Tarragona, 26 a Barcelona. Pel que fa al vent, bufarà del nord-oest a l'Empordà i al sud de Tarragona, tendint a perdre força a la tarda, i a la resta, vent del sud-oest amb intervals d'intensitat moderada al litoral. Demà s'esperen intervals de núvols, tendint a cel poc ennuvolat a la tarda, excepte al Pirineu i a Girona, on continua la possibilitat de ruixats i tempestes localment forts, també al litoral central durant la primera meitat del dia. A la tarda seran probables de forma més feble i dispersa a la zona de Girona. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis, canvis, les mínimes seran de 19 graus a Barcelona.

0: Barcelona, 18 a Tarragona, 16 a Girona, 14 a Lleida. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Jordi. Passen 6 minuts a 2:45 de la tarda. El control tècnic, Dani Sánchez i Robert Atay.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: Les infraestructures ferroviàries tornen a sortir malparades arran de l'últim episodi de pluges violentes. Hores d'ara continua tallada la circulació de la línia R2 Nord entre Sant Andreu i Montcada per un arrossegament de les pedres que hi ha sota la via a causa de les pluges. De moment, Anna, seguim sense saber quan es reprendrà el servei.
3: Hores d'ara els tècnics de DIF estan formigonant un petit esvoranc que estaria ubicat prop de la zona de les obres de soterrament on el mes de juliol es va produir un gran esvoranc que va obligar a tallar el servei durant diversos dies. Aquest esvoranc de dimensions més reduïdes ha afectat només una de les vies, però s'ha tallat l'altra per precaució. El cas és que els usuaris de l'R11 poden circular entre Cervera i Portbou i Granollers i a partir d'aquí han d'agafar el servei alternatiu per carretera fins a Barcelona. Els viatgers de l'R2 poden agafar el tren entre Castelldefels i Sant Andreu i entre Maçanet, Massanes i Montcada i Reixac. Per completar el tram sense servei hauran de fer transbordament en la línia R4. També s'està establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu.
1: Doncs anem en directe fins a Sant Andreu per saber com estan vivint els usuaris de l'R2 aquest nou dia d'incidències. Allà es troba el Ferran Cuixart. Ferran, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. Sí, des de l'estació de Sant Andreu, en aquests moments la situació és calmada, tot i que la incidència, com dieu, es manté aquesta circulació entre Sant Andreu i Granollers tallada. A primera hora del matí s'han viscut moments de resignació i malestar general entre els usuaris, sobretot pel desconeixement, però també, evidentment, per tota la gestió i els retards que això suposa. Per limitar aquestes incidències, s'han habilitat un servei d'autobús en ambdós sentits, de Granollers a Sant Andreu i a la inversa, per poder garantir aquesta mobilitat i que, de fet, està ben senyalitzat. 25 minutets. Tot i això, està incident que, si bé s'està vivint amb tranquil·litat per part dels usuaris, perquè ja són conscients, diuen, a primera hora del matí, ha generat caos. Els escoltem.
5: No arribaré a la feina, perquè eren 3 hores de feina, potser arribaré tard, i jo després he de tornar cap a casa, a Llinars del Vallès, amb la meva filla, amb la bici i això, doncs una locura, perquè hauré d'agafar de Passeig de Gràcia aquí a Sant Andreu, aquí a Sant Andreu un autobús, esperava veient quan surti, i a Llinars, a veure quan això, i demà també he d'anar a la feina, sí que no sabré.
4: Tant els usuaris que venen de Granollers com els que se'n van de Sant Andreu asseguren que el servei alternatiu és correcte i està ben explicat, però que ja el genera un cansament psicològic haver d'estar sempre pendents de Rodalies. Per cert, que des de DIF no ens volen detallar quants dies pot durar aquest tall a la via, però treballadors de la mateixa empresa ens recorden que l'últim va durar uns 5 dies en restablir aquesta circulació.
1: Com dèiem, també hi ha alteracions en el servei del metro de Barcelona. La línia 4 funciona només entre la Pau i Verdaguer i l'Ila 11 ho fa entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, Ferran es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'L1.
4: Exacte, entre els usuaris mateixa sensació, esgotament i resignació. A primera hora del matí s'han viscut corredisses entre la parada del metro de Verdaguer i el servei de bus alternatiu que s'ha habilitat allà. Ens hem apropat nosaltres també per preguntar als usuaris com estaven vivint aquesta situació. Si bé més entrat al migdia l'afluència de gent ha baixat, a primera hora del matí el volum de treballadors i també estudiants era bastant alt. Aquests han hagut de fer aquest transbord de metro al bus en uns busos que, per cert, tenien una freqüència d'uns 7 minuts i que anaven plens de gom a gom.
6: Y no pasan, y cuando pasan dos seguidos, dos continuados. Es que no es razonable eso. Deberían de cambiar todo el sistema.
7: Bueno, una feinada perquè hi ha, més, hi ha molta gent.
8: Que sí, que això, que molt bé el justificant, però és que perdo com el temps que hauria d'estar allà, no em puc recuperar, llavors.
7: Sí que és verdad que l'autobús parece que... És que justo són parades que se llenen, normalment en el metro se llenen bastante.
1: Doncs sembla que...
4: De fet, els usuaris ens comentaven que com una... Sí que va ser intensa, però no entenen com una pluja pot haver col·lapsat el servei. Resignació, també que... Els treballadors del servei.
1: Bé, sembla que tenim alguns problemes de connexió amb el Ferran Cuixart, que es troba a l'estació de Sant Andreu. En tot cas, ens ha quedat clar que sembla que els usuaris, com a mínim, tenen una via per poder desplaçar-se i que estan portant doncs, aquesta incidència, aquesta nova incidència, amb certa resignació, com és habitual. Malauradament, aquest episodi de pluges violentes ens ha deixat, també ho dèiem en titulars, una víctima mortal, un home que va ser arrossegat per la riera de Begues a Olivella, al Garraf.
3: Cap a les 11 de la nit, una persona va alertar al 112 que havia vist un home baixant del cotxe que havia quedat atrapat per la riera i

0: se l'enduia al cabal. Ja de matinada els bombers de la Generalitat han localitzat a 500 metres del punt on estava el vehicle el cos sense vida de la víctima, un home de 48 anys. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha demanat prudència perquè encara s'estan investigant les circumstàncies dels fets i no se sap si hi va haver una imprudència o va ser un accident.
1: A les altres és cert que va sonar a les 11 de la nit, que era quasi el moment en què va ser en paral·lel, no? Però sí que és cert que també des de l'Ajuntament vam estar durant el dia llançant avisos de cuidado en les lleres, cuidado en les lleres. També el que vull dir és que en aquest cas d'aquest accident no sabem exactament les causes, per tant, siguem prudents.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort de l'home i ha fet una crida a actuar amb la màxima prudència davant uns episodis que han arribat per quedar-se.
2: Els bombers de la Generalitat van rebre centenars d'avisos de tot Catalunya relacionats amb inundacions, retirada d'elements, amb risc de caiguda i incidències relacionades amb el subministrament elèctric. Les tempestes van impactar amb força, sobretot al Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès, amb acumulacions de més de 40 litres en 3 minuts.
0: A Castellà del Vallès s'hi han recollit 92 litres per metre quadrat i el Garraf feia més de 6 anys que no registraven tanta pluja en un dia com ahir dimecres. 86 litres a Canyelles i 76 a Sant Pere de Ribes. Avui, com dèiem, una mica de treva, amb possibilitat de xàfecs, però més dispersos. Però demà hi passarà un nou front. Entre les 8 del matí i les 2 de la tarda, pluges de fins a 20 litres per metre quadrat al litoral, al Maresme, al Garraf, al Barcelonès i també al Baix Llobregat.
2: I com ja és habitual, quan es produeixen aquests episodis de pluges extremes, la polèmica està servida sobre quan i per què s'envien les alertes als telèfons, les conegudes com S-Alert. Doncs en ple debat social sobre la seva utilitat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han tornat a defensar aquesta eina per avisar la població i, Ricard, tanquen files, assegurant que es van enviar quan calia.
3: Sí, de nou la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha tornat a fer pedagogia explicant la finalitat de les S-Alert. Assegura que no s'envien de forma discrecional, sinó que segueixen el protocol dissenyat per Protecció Civil. Aquest permet enviar l'alarma quan el risc d'inundacions i riuades és imminent, però prohibeix enviar-ho per alertar a la població que en unes hores plourà. Per això, i de forma preventiva, 48 ajuntaments, entre ells el d'Olivella i la Generalitat, tenien activats els seus plans de protecció civil per enviar missatges de precaució a la ciutadania a través de la pàgina web o les compareixences públiques.
4: Perquè la SALER s'activa d'acord a un protocol i té una finalitat última, perquè si no estaríem enviant S-Alerts cada dia. I al final la S-Alert no se la miraria ningú i la gent acabaria denunciant-nos per pesats i per ser intrusius. La S-Alert s'envia quan tu has de donar en una situació de risc sobrevingut o amb predicció prèvia unes instruccions d'autoprotecció. Per informar la població de què plourà, no s'envia la S-Alert.
3: En el cas de Barcelona, Jaume Collboni ha tancat files amb Parlon, assegurant que l'S-Alert es va enviar quan tocava. De fet, l'alcalde ha reconegut que a hores d'ara la ciutat encara no està preparada per absorbir tota l'aigua que cau en aquests episodis de pluja tan extrems. Ara bé, marca com a prioritari millorar les polítiques de resiliència a fenòmens climàtics, que per cert ja s'estan aplicant en moltes obres públiques.
5: I ens hem d'anar preparant i malauradament acostumant a episodis extrems pel que fa al clima. És a dir, ara cada vegada que la ciutat obre una obra a la ciutat, valorem si s'han de fer dipòsits pluvials o no, i en aquests moments, insisteixo, de 3 anys, 4 anys ençà, pràcticament s'ha duplicat la capacitat, per tant, aquest camí s'està fent.
3: Més enllà dels dipòsits d'aigües, tal com van explicar ahir mateix des de l'Ajuntament, han triplicat la inversió per convertir els parcs en esponges urbanes contra les inundacions. Pel que fa a les xifres, de cara a l'any vinent, augmentaran la inversió en manteniment dels sistemes urbans de drenatge dels 900.000 euros als 3,5 milions d'euros.
2: Tres quarts de 3 de la tarda, en la segona jornada de judici, quatre agents de la Policia Nacional per treure un ull a Roger Espanyol, un comandament policial, ha assegurat que es va autoritzar a disparar boles de goma contra els manifestants perquè, diu, hi havia un risc important per la integritat física dels agents.
0: Un testimoni que contradiu el que va prestar ahir la víctima de la lesió, qui va assegurar que, malgrat un incident anterior amb un agent, no van llançar objectes contra el cordó policial ni s'estava vivint una situació de perill. Escoltem la versió dels fets que ha ofert un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona l'1 d'octubre.
6: En el Ramon Llull, con la que el público allí concentrado estaba lanzando objetos, piedras, adoquines, botellas, corriendo grave riesgo su integridad física. Eso es más que suficiente para poder emplear los medios antidisturbios que legalmente están dotadas las unidades de intervención.
0: Altres agents antiavalots han relatat insults i amenaces dels manifestants, així com el llançament d'ampolles i pedres contra ells, fins que van pujar els furgons policials per marxar de la zona. En aquest sentit, tots els policies han vist completament legal i justificat el llançament de boles de goma.
2: A tot això, en una estona, a partir de les 3 de la tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixerà al Parlament per donar explicacions, en aquest cas, sobre la dimissió de l'exdirector general de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: Fins ara només ha transcendit a l'opinió pública que es tracta d'una decisió personal del major Trapero, tot i que eren sabudes les diferències que mantenia amb la consellera Parlon. I és que durant aquests dos primers anys de mandat han hagut de lidiar amb alguna problemàtica com l'actuació policial durant les manifestacions pro-palestines o la infiltració de Mossos en una assemblea sindical d'educació.
2: I 21 anys després, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han signat la renovació del conveni de col·laboració policial i de seguretat pública. La principal novetat és que la Guàrdia Urbana podrà tramitar denúncies de la ciutadania, una tasca fins ara només podien fer els Mossos. Així amplien els punts d'atenció i agilitzen els processos. També milloraran els sistemes integrals d'atenció a les dones víctimes de violència de gènere i l'intercanvi d'informació entre els cossos policials. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat avui la seva visita oficial de dos dies a Extremadura, una agenda que en el dia d'avui ha estat marcada per una reunió amb la cúpula del Partit Socialista Extremeny i un acord de col·laboració en l'àmbit cultural. Ens ho resumeix des d'Onda Cero Extremadura la nostra companya Noelia Macías.
7: El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, concluía hoy su viaje institucional a Extremadura y lo hacía con una reunión con el líder de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, donde Illa destacaba su acercamiento y la colaboración entre ambos líderes con miras a las elecciones municipales.
8: Afrontamos ahora unas elecciones municipales, ahí tenemos un ámbito de colaboración importante y luego otros aspectos de nuestra experiencia. Por tanto, un balance muy positivo, un esquema de trabajo en el ámbito de los partidos muy interesante y un reforzamiento de los lazos ya muy fuertes entre el Partido Socialista de Extremadura y el Partido Socialista de Cataluña.
7: Al inicio de la mañana también ha visitado el Ayuntamiento de Mérida, donde rubricaba junto al alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Mérida y el Ayuntamiento de Tarragona para impulsar el conocimiento, la protección, la divulgación y la proyección conjunta del Teatro Romano de la capital extremeña y del Teatro Tarraco de Tarragona.
2: Més coses. L'Ajuntament de Girona es nega a avançar els diners per pagar la climatització de les aules. És el missatge que ha traslladat al govern l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, en una carta adreçada al Departament d'Educació.
0: Salellas considera que no és adequat, raonable ni assumible l'anunci que va fer dilluns el president Illa. El punt de desacord és una de les vies de finançament que proposa el pla Actualitza Clima i que consisteix en la col·laboració dels ajuntaments per pagar per avançat la climatització de les seves escoles i instituts. En el cas de Girona, hi ha 3 centres inclosos en la llista de prioritats del govern que s'haurien de climatitzar abans del 2028. L'alcalde gironí argumenta que els ajuntaments ja s'encarreguen del manteniment dels centres i demana que sigui la Generalitat qui aporti tots els recursos econòmics i tècnics per fer realitat aquest pla clima. Alhora, en l'escrit afegeix que els consistoris arrosseguen un infrafinançament important, diu, i que els equips municipals ja treballen al límit de les seves capacitats.
2: I un apunt més abans de la pausa per la publicitat. La flamant guanyadora de la medalla d'or de la Generalitat, la física Caterina Viscari, creu que aquesta distinció reivindica la importància de la infraestructura que dirigeix des de fa més d'una dècada, el sincrotró Alba.
0: En una entrevista a la brúixola d'Onda Cero ha recordat que aquest accelerador de partícules, el més potent de l'Estat, permet estudiar la matèria i contribuir en àmbits diversos, des del desenvolupament de fàrmacs i vacunes i la investigació de malalties, fins a les bateries o l'hidrogen verd, entre d'altres. Viscari destaca una d'aquestes múltiples funcions.

0: son las personas que no encuentran respuesta al por qué suelen tener procesos catarrales muy a menudo. Dolencias que desembocan en muchas ocasiones en problemas respiratorios más graves como bronquitis o neumonías y agravan sus episodios asmáticos o reumáticos. Por ello, hay que ponerse en contacto con profesionales como los de MurProtec para erradicar estas temidas humedades.
1: Nacho Arias, como siempre, gracias. Hasta otro día.
0: Hasta otro día y muy buenas tardes.
2: Un día descubres que tienes humedades.
3: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a MurProtec. Palabra de Agustín Bravo.
4: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
5: MurProtec.
6: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
7: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
8: Aquest 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, recordem que quan apareixen els primers símptomes, mantenir-se actiu importa. A la Fundació Catalunya La Pedrera acompanyem persones en fases inicials d'Alzheimer i altres demències perquè mantinguin les seves capacitats i autonomia. Coneix el programa de reforç de la memòria i troba el teu espai més proper a fundaciocatalunyalapedrera.cat.
1: Doncs repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. El Barça continua comptant els seus partits per victòria.
9: Sí, la festa no para. El conjunt blaugrana, que ahir es va tornar a exhibir sota la pluja constant al Camp Nou. 7-2 va ser el resultat davant d'un del recent ascendit, el Racing de Santander, que ahir va realitzar múltiples rotacions i va alinear diversos jugadors poc habituals. Hansi Flick també va donar descans a alguns dels seus futbolistes. Per exemple, no van jugar cap minut ni Pau Cubarsí, ni Fermín López, ni Anthony Gordon, ni Xavi Espar. La primera meitat ja va acabar 4-1, però el Barça no va deixar de prima l'accelerador en el segon acte fins a acabar atropellant el Racing de José Alberto López, que va trobar dos gols en dues accions aïllades de Gueye i de Zaviria, aquest últim aprofitant un error de Chesney, que va haver de ser substituït per Joan García, que va haver de substituir Joan García per unes molèsties. De fet, el Barça acaba de comunicar que les proves realitzades aquest matí al porter de Sallent han descartat una lesió greu. El Barça, Rafinha, continua demostrant l'estat de gràcia en què viu. El brasiler va marcar el primer hat-trick de la temporada i ja s'enfila fins als 11 gols en 7 partits comptant Lliga i Champions. Paraula de capità.
10: Bueno, yo creo que esto es hambre de los jugadores, ¿no? De querer siempre más. Nosotros tenemos la mentalidad que siempre que podamos tenemos que buscar más goles, generar más ocasiones. Y bueno, aparte se nota en el campo, ¿no? Como somos muy compañeros uno de los otros. Y en este momento creo que lo vio Lamin mucho mejor posicionado para hacer el gol. Y bueno, creo que así tenemos todo para estar ahí en el topo.
9: Joao Cancelo, Lamin Yamal i Gabriel Jesús van participar també a la festa golejadora del Camp Nou i no va marcar, però el partit de Karim Adeyemi va ser un recital de regats i desequilibri. De fet, al nivell dels nouvinguts, Gordon, Gabriel Jesús o el propi Adeyemi, té sorprès a Gavi, que va jugar la última mitja hora del maig.
11: Bueno, los nuevos están a un nivel increíble y me han sorprendido, la verdad. No los tenía visto, solo a Rodri, y me gustan mucho como jugadores. Y espero que sigan a este nivel y bueno, Rafa, siempre he dicho y siempre lo he defendido porque sabía qué jugador es y tanto de 9 como de extremo te puede aportar muchas cosas y me alegro que esté a este nivel.
9: De fet, Adeyemi, que no va disputar el Mundial passat d'aquest estiu, ha estat cridat pel nou seleccionador alemany, Jürgen Klopp, als compromisos d'Alemanya a la Nations League. D'altra banda, Joao Cancelo també va estar formidable. El lateral portuguès va obrir la llauna i va provocar el tercer gol. Cancelo diu que la competència en cada posició els està fent millors.
12: Todos los jugadores estamos bien, muy bien físicamente, todos listos para jugar y eso es importante, que haya competitividad en las posiciones porque es saludable para el equipo. Y estamos todos con el objetivo de querer ganar todo este año. Puede ser que se dé, puede ser que no, pero bueno, va a ser lo posible para que se lo haga.
9: Amb aquesta victòria, la sisena consecutiva a la Lliga, el Barça segueix liderant la classificació en solitari amb 18 punts, 3 més que el Real Madrid. També ahir l'Atlético de Madrid va golejar

0: 4-0 Club Atlético Osasuna al Metropolitano i el Sevilla es va imposar per 0-1 a Riazor davant el Deportivo de A Coruña. Els andalusos són el proper rival del Barça, que visitarà el Sánchez Pizjuán aquest dissabte a les 9 de la nit. D'altra banda, el partit entre el Llevant i l'Atlètic Club es va haver de suspendre per la pluja. I avui es tanca aquesta 6ª jornada de Lliga amb els dos partits restants. A les 7 el Betis rebrà el Getafe a l'estadi de la Cartuja i a 2:15 el Màlaga i el Villarreal s'enfrontaran a la Rosaleda. I encara dos apunts més en el món del futbol. Avui es continua disputant la primera jornada de la primera fase de l'Europa League. La Real Societat es veurà les cares amb el Bournemouth a Anoet a les 9 de la nit. Ahir el Celta va patir una sonada derrota per 1-0 al camp de l'Omonia de Nicosia Xipriota. I la selecció espanyola femenina jugarà aquest dissabte als quarts de final del Mundial Sots 20 contra el Brasil. Les jugadores entrenades per David Aznar, amb una presència notable de futbolistes del Barça, es van desfer ahir de Portugal per 2-0 a la ronda de vuitens.
1: I a la plana poliesportiva, punts i novetats en handbol i tennis.
0: En handbol, el Barça juga avui a 8:45 del vespre a la pista del Montpeller, el duel de la segona jornada de la primera fase de la Lliga de Campions, amb 2 punts al Sarro aconseguits la setmana passada. De fet, el conjunt francès és el gran rival del Barça per acabar liderant el grup E. I d'altra banda, en tennis, Paula Badosa jugarà aquesta tarda, no abans de 8:15, als vuitens de final del torneig de São Paulo davant l'argentina Jasmin Hortensi, número 160 del rànquing. Aquesta matinada, la bagorenca s'ha desfet per 2-16-0 de la lituana Justina Mikulskite.
1: Víctor Llucià, com sempre, gràcies i molt bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
1: En plana cultural us expliquem que ja coneixem la guanyadora del Premi Tusquets d'Editors de Novel·la 2026, és Les Leopardes, de Marta Borràs. Es tracta d'una obra intensa que recorre algunes de les grans transformacions d'Espanya de les últimes dècades del segle XX des d'un punt de vista íntim i femení. Seguint la roda de premsa de presentació del llibre ha estat la Montse Valls. Montse, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Les Leopardes és una obra que segueix la vida de la Clara, una noia que viu a Saragossa i que estigueix al Pirineu Aragonès, i del seu grup d'amigues adolescents. Un grup de noies joves que a finals dels anys 70 anunciaven el despertar d'una nova generació de joves interessades per la música, el cinema i els horòscops. Però la cosa es complica quan una malaltia silenciosa, la sida, marcarà el destí d'una de les noies. Segons ha detallat l'autora Marta Borràs, es tracta d'una història dura i trista, però no la cataloga com un drama.
3: Tenía que tener humor, porque al final, no sé si esto es un rasgo aragonés, yo creo que sí que lo tenemos, en Aragón, de las cosas más tristes y dolorosas, acabamos sacando una parte divertida, y esto se refleja mucho también en la novela.
2: Borràs ha explicat que l'obra està inspirada en la història de la seva tieta, qui va morir quan ella tenia 15 anys i aquesta mort la va impactar. El Premi Tusquets té una dotació de 18.000 euros i el llibre es publicarà el 7 d'octubre dins la col·lecció Andanzas.
1: I aquesta nit s'estrena a Barcelona una nova producció de Sonrises i Làgrimes, un dels musicals més emblemàtics de la història que arriba al Teatre Apolo per emocionar noves generacions d'espectadors. Nosaltres ho deixem aquí. Molt bona tarda.
4: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
5: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, 3:03. Para resumir el día, la Audiencia Nacional rechaza paralizar el campamento de migrantes en el puerto de Ceuta mientras resuelve sobre su idoneidad. El gobierno podrá, por tanto, trasladar a los migrantes a esta infraestructura crítica, tal y como quería el ministro Óscar Puente, que esta mañana reconocía que no había un plan B.
7: Si las deniega, como esperamos, procederemos, como teníamos previsto, a trasladar ahí a los emigrantes. Si las concede, a ver qué hacemos. No sé, yo creo que hay quien quiere que hagamos magia, ¿no?
6: El Parlamento Europeo ha aprobado finalmente, con los votos en contra del Grupo Socialista, una resolución en la que critica la política migratoria del Gobierno, la regularización masiva, y en la que carga contra Moncloa por ignorar los avisos. En más de uno, el presidente andaluz, Juanma Moreno, se hacía esta mañana esta pregunta.
8: Si no es capaz de afrontar ninguno de los retos, ni los desafíos, ni de las amenazas que tiene España, ¿para qué queremos este gobierno entonces?
6: La resolución de la Eurocámara condena también la invasión, pide que se investigue y exige a Rabat respeto para la soberanía española y europea. Al comisario europeo de Interior le ha pedido Feijóo en Madrid que medie con Marruecos para que se haga cargo de los migrantes devueltos. Magnus Brunner se ha visto después con Marlaska, del ministro.

0: Con Mika,
1: el escenario de La Voz no regala nada.
0: Pablo López,
2: me ha impactado muchísimo.
0: Lola Índigo,
3: ni siquiera los nervios pueden tapar a una estrella.
0: Y Melendi,
4: mi madre.
0: Esta temporada va más allá.
5: ¿Qué?
0: Más competición, más emoción, más espectáculo, más talento.
6: ¡Está dentro! ¡No! ¡Está dentro!
0: La Voz, nueva temporada. Estreno mañana a las 10 de la noche en Antena 3.
7: Ya disponible en A3Player.
8: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
9: Con Verisur siempre estarás seguro, porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
8: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Llama a Verisur al 900-272-272.
0: Verisur.
10: Onda Cero Lleida. La ràdio que t'escolta.
11: Dinou i 20 de setembre, nova edició de la Fira Expo Clàssic de Mollerussa.
12: Mercat de l'automòbil, motos, recanvis, accessoris i col·leccionisme clàssic. Exposicions de vehicles històrics i clàssics i sisena Fira Mercat d'Antiquaris i Brocanters.
11: A Mollerussa, 19 i 20 de setembre, amb entrada gratuïta.
10: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre amb places limitades.
10: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida. La ràdio que t'escolta. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
14: Bueno, es muy divertido porque mientras estamos haciendo el programa, tengo a mi derecha a Ketty, que está escuchando la declaración. Estabas escuchando. ¿Qué es lo que estabas escuchando? Estabas trabajando multitarea, multifunción, al mismo tiempo. ¿Qué es lo que estabas escuchando?
15: Hay que escuchar a Ana María Fuentes, a la gerente del Partido Socialista.
14: Estabas escuchando lo que estaba explicando y me decías, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, esto, a ver si nos da tiempo a hablar. Pero antes, ayer hiciste referencia, hicimos referencia a este comportamiento que, hombre... Si dices no, dices no. Si dices sí, dices sí. No te pongas la camiseta y te la subas para que no se vea el mensaje. Hoy Mbappé, por cierto, en declaraciones al diario AS, intenta justificarse, pero yo creo que lo empeora todavía más, diciendo, tengo toda la solidaridad con Ceuta, pero no quería priorizar sufrimientos. Yo creo que hay veces que es mejor callarse y no decir una

0: ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: ¿Qué? Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
3: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
4: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
7: La brúixola amb Lola Sorribas.
8: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda.
8: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
9: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
7: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
10: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
7: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
11: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
12: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna doncs, s'ha reduït aquesta dependència, però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
7: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
3: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.

0: proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
1: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Repàs cultural que comença a l'Empordà. Dissabte 19 de setembre, al pati de Cala Pruna de Pals, acull una nova edició de la Fira de l'Arròs, una jornada gastronòmica i cultural dedicada al producte més emblemàtic del municipi. Hi haurà degustacions, tastos, tallers, show cookings i activitats familiars per reivindicar una tradició arrossera amb més de 5 segles d'història. A Tortosa, dissabte a la tarda, arriba l'Ebre Beer, la dotzena mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys reunirà productors del territori, més de mig centenar de cerveses per tastar, oferta gastronòmica i música en directe en una de les cites de referència del sector al sud de Catalunya. Sense marxar de les Terres de l'Ebre, diumenge, dia 20, al matí, la Ràpita celebra el 16è vermut literari amb barret, una proposta que combina literatura, música i vermut a l'aire lliure amb presentacions de llibres, poesia, vinils i la Fira del Llibre, tot amb entrada gratuïta. A Barcelona, del 17 al 19 de setembre, torna el Festival B, una de les grans cites dels nous talents de la música independent i urbana. El cartell d'enguany inclou noms com el que sentim, Rusowski, Muixca, Guitarrica de la Fuente, Maria Arnal o Natàlia Lacunza, entre molts altres. I acabem a Balaguer, dissabte 19 a la tarda, en el marc del Festival Encotats. La Biblioteca Margarida de Montferrat acull l'espectacle familiar El peix irisat, una proposta de teatre i titelles inspirada en el popular conte de Marcus Pfeiffer, que parla del valor de l'amistat i de compartir, recomanada per infants de 2 a 8 anys.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
4: Claro, visto así.
3: Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.

0: Mereixes aquesta ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandesa Rand, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
2: Gabriel Jesús.
3: Què? M'encanta el fitxatge.
2: Ah, sí?
3: Jesús, m'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, noi, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
4: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
5: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
6: Ah.
5: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
6: També.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
7: Bueno, la que ha desconfiado de mí es Alaska, cuando yo le he presentado Billie Jean, y esa parte, estoy convencido que es en español, que dice, que pregunta si tú quieres una manzana. Bueno, pues te traigo otra prueba, especialmente...
8: Venga.
7: Bueno, otra prueba no, te traigo otro ejemplo.
8: Eso.
7: Para que tú sepas de la presencia de nuestro idioma en canciones que todo el mundo conoce, incluso en las pistas de baile.
8: Vale.
7: Fíjate... ¿Cómo amaba este autor a los animales, a los pájaros especialmente? Mira, escucha esto. Pipas pa'l pájaro. Pipas pa'l pájaro.
8: Esto sí te lo acepto.
7: A ver, lo ponemos otra vez, por favor, Gemma, en silencio. A ver. Pipas pa'l pájaro. Este es un ejemplo. Begoña, ¿tú también tienes alguna canción de esa?
9: Pero de estas no tengo. Yo es que, vamos a ver, yo leí hace un tiempo un ensayo que se llamaba Bolero, el vicio de quererte, que el doctor de literatura y profesor de la Universidad de Granada, José Javier León, y descubrí un montón de boleros que, claro, me sorprendieron gratamente, en el sentido de que ya comprendía por qué decían lo que decían. Y entonces, si tú te plantificas y me pones, tú me acostumbraste...
10: Dos gardenias para ti.
9: Y dos gardenias para ti. En dos gardenias para ti, por ejemplo, pues sabemos que Isolina Carrillo Estrada le estaba realmente escribiendo esta canción a una mujer que le había despechado porque no le había querido amar adecuadamente. Cosa que luego se desmiente en muchos lugares, porque he estado investigando y se desmiente en muchísimos sitios. Que si era un estudiante que realmente le había denegado el poder acudir a una fiesta por cuestiones de racismo, pero hay investigadores.

0: Sembla que a poc els usuaris de Rodalies i Metro poden començar a respirar amb més calma i evitar corredisses i combinacions Frankenstein per arribar als seus destins. Fa una estona, Renfe ha informat que la R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac recuperaran progressivament els seus horaris habituals després dels aiguats d'ahir a la nit, que han tornat a despertar els interrogants sobre si les infraestructures ferroviàries estan preparades o no per fer front als estralls del canvi climàtic en què estem immersos. Avui traslladarem aquesta pregunta al Col·legi d'Enginyers de Camins després que s'hagin produït dos forats a les vies, com ja va passar també el passat mes de juliol. Pel que fa al metro, també molt afectat pels aiguats, s'està normalitzant el servei després d'unes imatges d'estacions inundades. A tot això, no hem d'oblidar la cara més tràgica d'aquests episodis, que és la pèrdua de vides humanes. Durant les tempestes d'ahir hem de lamentar la mort d'un home d'Olivella després de ser arrossegat per la rierada. Ara farem una radiografia de la jornada d'avui i analitzarem tots aquests temes també a partir de 7:45, a temps de tertúlia, però abans repassem la resta dels punts cardinals de la brúixola d'avui. I ho fem, com sempre, amb el Joan Valentín. Joan, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix a qualificar d'orgànic el canvi a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. És un adjectiu que no acaba de convèncer l'oposició, que considera que la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, pot estar relacionada amb les desavinences que mantenia amb la consellera. I avui també posarem especial atenció a una realitat educativa poc coneguda.
1: Sí, perquè sabien que hi ha mestres i vetlladores que mentre imparteixen matèries han de fer tasques sanitàries, alumnes que pateixen malalties que requereixen d'un suport mèdic. És cert que el govern ha creat un programa per fer front a aquesta branca de l'escola inclusiva, però la seva aplicació es farà de manera progressiva amb l'objectiu d'arribar al 100% al 2028. Mentrestant, famílies i mestres continuen reclamant que aquest pla s'implementi el més ràpid possible. Avui coneixerem les diverses cares d'aquesta realitat.
0: Tot plegat en una brúixola que s'estendrà fins a 9:15 del vespre amb la tècnica de Vicenç Armero. Tornada progressiva a la normalitat després d'un episodi de pluja intensa a bona part de Catalunya. Després d'hores de mobilitat convulsa i incerta, diverses

0: diversos punts del territori. Podem dir que les principals incidències derivades dels aiguats d'aquest dimecres ja s'han resolt. Anem una per una, Joan.
1: Vinga, la primera la teníem a la xarxa ferroviària. Rodalies ja ha reprès la circulació dels trens de l'R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, després de més de 7 hores suspesa a causa d'un forat que afectava dues vies, un forat fruit del moviment de pedres provocat pel temporal d'ahir. Adif ha resolt l'afectació i Renfe, després d'efectuar un seguit de marxes blanques per garantir la seguretat, ha reprès la circulació.
0: L'altra afectació de pes la teníem al metro de Barcelona.
1: I aquesta no era tan localitzada com la de Rodalies, era més aviat general. Els aiguats van provocar talls a la circulació de diverses línies de metro i el tancament d'algunes estacions per acumulació d'aigua. Afectacions que s'han anat resolent al llarg del matí i ara ja podem parlar de normalitat en el servei, excepte a l'L11, on encara no funciona l'última parada del recorregut a Can Cuiàs.
0: Per tant, es van resolent els estralls en la mobilitat d'un episodi que, recordem-ho, va descarregar amb molta força a diferents punts de Catalunya.
1: Fins a 100 litres per metre quadrat a punts del Garraf, nord del Barcelonès, Vallès Occidental i Moianès. A més, van descarregar amb intensitat torrencial, és a dir, molta quantitat en poc temps, més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora en alguns casos. L'alerta del pla Inuncat s'ha tancat aquest matí amb 260 avisos als bombers i 1.100 trucades al 112 amb 699 incidents.
0: Doncs l'escenari actual és d'aquesta recuperació progressiva de la normalitat, però això de fet ho celebren molt els usuaris perquè venen d'una jornada, podríem dir, esgotadora, marcada per la resignació pel caos al transport públic. Com han viscut aquest dia els usuaris de Rodalies? Ho ha seguit tot plegat el Ferran Cuixart. Ferran, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Així és, unes afectacions que evidentment han generat malestar, resignació i pèrdua de temps per als usuaris. A primera hora aquesta sensació ha estat màxima, segurament, pel desconeixement de l'afectació. A mesura que ha anat passant el dia, l'emprenyamenta era la mateixa, però el fet de saber-ho reduïa el malestar. Per garantir la mobilitat s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos i que, de fet, s'ha de dir, estava ben senyalitzat i la freqüència d'aquest servei alternatiu ha estat d'uns 20 minuts, tot i que a les hores puntes el volum de gent era important. Tot i això, es tracta d'un nou incident.
3: No arribaré a la feina, perquè eren 3 hores de feina, potser arribaré tard, i jo després he de tornar cap a casa, a Llinars del Vallès, amb la meva filla, amb la bici i això, doncs una locura, perquè hauré d'agafar de Passeig de Gràcia aquí a Sant Andreu un autobús, esperar a veure quan surti i a Llinars, a veure quan això, i demà també he d'anar a la feina, sí que no sabré.
2: Uns usuaris que asseguren que el servei alternatiu ha estat correcte i ben explicat, però que ja el genera cansament psicològic haver d'estar sempre pendent, ens diuen, de Rodalies.
0: Clar, el metro també està reprenent la normalitat perquè, ho dèiem, les pluges han impactat especialment en les línies L1, L4 i L11 i, com no podia ser d'una altra manera, això també ha alterat els plans d'aquests usuaris.
2: Exacte, entre els usuaris de metro, mateixa sensació, esgotament i resignació. A primera hora del matí s'han viscut corredisses entre la parada metro de Verdaguer i el servei de bus alternatiu que s'ha habilitat. Un servei ben explicat i amb una freqüència d'uns 7 minuts a les hores puntes, però que, com Rodalies, a les hores puntes l'afluència era màxima i, per tant, no donava resposta a tots els usuaris.
4: Sí, potser penso que s'hauria de revisar més, pues no sé, els serveis de metro, de transport públic, perquè, claro, no sé.
5: Sí que és verdad que l'autobús parece que... Es que justo son paradas que se llenan, normalmente en el metro se llenan bastante.
6: Pone un minuto y ahora pone 10 minutos, va subiendo, va bajando. La verdad que los autobuses está peor que agosto, no sé por qué, yo qué cosa que haya autobuses.
2: De fet, aquests usuaris que ens comentaven que no entenen com una pluja, que sí, ens diuen, va ser intensa, però no entenen com una pluja pot col·lapsar tot el servei.
0: Gràcies, Ferran, i malauradament hem de lamentar la cara més tràgica d'aquests episodis violents de pluges, perquè ens han deixat també una víctima mortal. Es tracta d'un home que va ser arrossegat per la riera de Begues a Olivella, al Garraf.
1: Cap a les 11 de la nit, una persona va alertar al 112 que havia vist un home baixant del cotxe, que havia quedat atrapat per la riera i se l'enduia al cabal. Ja de matinada, els bombers de la Generalitat han localitzat a 500 metres del punt on estava el vehicle el cos sense vida de la víctima, un home de 48 anys. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha demanat prudència perquè encara s'estan investigant les circumstàncies dels fets i no se sap si va haver una imprudència o va ser un simple accident.
7: A les altres és cert que va sonar a les 11 de la nit, que era quasi el moment en què va ser en paral·lel, no? Però sí que és cert que també des de l'Ajuntament vam estar durant el dia llançant avisos de cuidado en las hieras, cuidado en las hieras, També el que vull dir és que en aquest cas d'aquest accident no sabem exactament les causes, per tant, siguem prudents.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort de l'home i ha fet una crida a actuar amb la màxima prudència davant uns episodis que han arribat per quedar-se.
0: I com ja és habitual quan es produeixen aquests episodis que comentava el Joan, de pluges extremes,

0: nacional, sinó que segueixen el protocol dissenyat per Protecció Civil. Aquest permet enviar l'alarma quan el risc d'inundacions i riuades és imminent, però prohibeix enviar-ho per alertar la població que en unes hores plourà. Per això, i de forma preventiva, 48 ajuntaments, entre ells el d'Olivella i la Generalitat, tenien activats els seus plans de Protecció Civil per enviar missatges de precaució a la ciutadania a través de la pàgina web o les compareixences públiques.
1: És que la SALER s'activa d'acord a un protocol i té una finalitat última, perquè si no estaríem enviant SALERs cada dia. I al final la SALER no se la miraria ningú i la gent acabaria denunciant-nos per pesats i per ser intrusius. La SALER s'envia quan tu has de donar en una situació de risc sobrevingut o amb predicció prèvia unes instruccions d'autoprotecció. Per informar la població de què plourà, no s'envia l'SALERT.
0: En el cas de Barcelona, Jaume Collboni ha tancat files amb Parlon, assegurant que l'SALERT es va enviar quan tocava. De fet, l'alcalde ha reconegut que a hores d'ara la ciutat encara no està preparada per absorbir tota l'aigua que cau en aquests episodis de pluja tan extrems. Ara bé, marca com a prioritari millorar les polítiques de resiliència a fenòmens climàtics, que ja s'estan aplicant, per cert, en moltes obres públiques.
2: I ens hem d'anar preparant i, malauradament, acostumant episodis extrems pel que fa al clima. És a dir, ara cada vegada que la ciutat obre una obra a la ciutat, valorem si s'han de fer dipòsits pluvials o no, i en aquests moments, insisteixo, de 3 anys, 4 anys ençà, pràcticament s'ha duplicat la capacitat. Per tant, aquest camí s'està fent.
0: Més enllà dels dipòsits d'aigües, tal com van explicar ahir mateix des de l'Ajuntament, han triplicat la inversió per convertir els parcs en esponges urbanes contra les inundacions. Pel que fa a les xifres, de cara a l'any vinent, augmentaran la inversió en manteniment dels sistemes urbans de drenatge de 900.000 euros als 3,5 milions d'euros.
3: Ara a la brúixola volem tornar a parlar de les afectacions que els aiguats d'ahir han provocat a les infraestructures ferroviàries. Aquestes pluges han obligat a tancar estacions de metro i han afectat diverses línies de transport públic. Hem parlat amb usuaris d'aquest servei i, més enllà de la resignació, ara el que volem fer és abordar l'estat d'aquestes infraestructures i si estan preparades per aquests fets meteorològics. Per això saludem Albert Casajoana, és membre de la Comissió d'Aigua del Col·legi d'Enginyers de Camins i soci fundador del despatx d'Enginyeria i Arquitectura d'OPEC. Senyor Casajoana, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, molt bé.
3: Els recents episodis de temporals a casa nostra han provocat, ho dèiem, acumulacions d'aigua que s'emporten pedres de la via, muren talusos, deformen plataformes. Hem vist com s'han hagut de reduir també recentment a velocitats o tallar alguns trams, tant a Rodalies com a Ferrocarrils de la Generalitat. Estem parlant d'unes infraestructures que no estan preparades per fer front als estralls del canvi climàtic?
4: Bé, jo no diria que les nostres infraestructures no estan preparades. Tenim una xarxa ferroviària construïda al llarg de moltes dècades i, per tant, amb infraestructures concebudes en moments diferents, amb criteris diferents, tècnics i unes condicions climàtiques que no són necessàriament les que hauran d'afrontar durant tota la seva vida útil. El que està canviant són les condicions de contorn. Estem veient episodis de precipitació més intensos i concentrats, alternats amb episodis secs prolongats, i això sotmet determinats elements de la infraestructura, com són els drenatges, els terraplens, els talusos, els murs, les plataformes, a unes exigències diferents. Per tant, més que parlar d'una xarxa que no està preparada, parlaria d'un procés d'adaptació que hem d'accelerar. I això és important perquè no partim de zero. Tenim coneixement, tecnologia i capacitat d'intervenció. El repte és identificar on som més vulnerables i prioritzar les actuacions.
3: Com s'haurien de fer aquestes adaptacions? Quins canvis s'haurien de produir?
4: Bé, jo crec que hem de treballar simultàniament en tres horitzons. Òbviament, primer, a curt termini. Cal revisar els punts que poden haver quedat compromesos després d'aquests episodis i actuar sobre drenatges, talusos, terraplens, murs o plataformes que presentin vulnerabilitats. També intensificar la vigilància quan les previsions meteorològiques ho requereixin. A mitjà termini, hem d'avançar cap a una gestió de la infraestructura basada en el risc. Això significa tenir un coneixement molt precís de l'estat dels actius, identificar els punts crítics i establir programes plurianuals d'adaptació. No totes les actuacions han de ser grans obres. Moltes intervencions de drenatge, estabilització o renovació poden incrementar significativament la resiliència de la xarxa. i a llarg termini per

0: Últim, hem d'incorporar els escenaris climàtics futurs a la planificació i al disseny. Una infraestructura que renovem avui continuarà funcionant durant dècades. No podem projectar només a partir del clima que hem tingut, també hem de pensar en el clima que realment tindrem.
1: Clar, el segon punt que ens comentava deia intensificar la vigilància. S'avalua sovint la vulnerabilitat de les infraestructures ferroviàries catalanes davant d'aquests fenòmens que cada vegada són més constants, o s'hauria de fer més aquesta revisió?
0: Bé, les infraestructures ferroviàries tenen sistemes d'inspecció i manteniment, però crec que el salt que hem de fer és passar progressivament a una lògica principalment periòdica, a una gestió cada vegada més predictiva i basada en el risc. Hem de conèixer molt bé els nostres actius, quins talussos són més vulnerables, quins drenatges poden tenir problemes de capacitat, quins terraplens necessiten més seguiment o quins punts poden quedar afectats per cursos d'aigua. I avui disposem de moltes més eines per fer-ho. Sensors, auscultació, teledetecció, informació meteorològica o tractament massiu de dades que ens permeten detectar evolucions i concentrar els recursos allà on són més necessaris. Per tant, més que simplement inspeccionar més, diria que hem d'inspeccionar millor i de manera més intel·ligent. L'objectiu és anticipar-nos sempre que sigui possible la incidència.
1: Li volia preguntar al voltant d'una qüestió, potser és més geològica, però el fet recent més tràgic ens porta al mes de gener, el dia 20 d'aquest any, quan va caure un mur de contenció de l'AP-7 sobre les vies de l'R4 al seu pas per Gelida, arran del temporal Harry. Recordem que el mur va caure sobre les vies i va deixar una víctima mortal. Això també li hem de sumar nombrosos despreniments que s'han anat produint en altres temporals a les vies. Els estralls són més contundents quan la pluja arriba després d'èpoques de sequera?
0: Sí, pot passar, sí. Però hem de tenir en compte que cada desprediment o cada problema té unes condicions geològiques i geotècniques particulars i s'ha d'analitzar individualment. El que sí que sabem és que els períodes prolongats de sequera poden modificar les condicions d'alguns terrenys. Poden aparèixer fissures, canvis en la vegetació o alteracions en determinats sòls. Si posteriorment tenim una precipitació molt intensa, l'entrada sobtada d'aigua pot modificar les condicions d'estabilitat. Per això, des de l'enginyeria, no ens interessa només saber quan ha plogut, sinó com ha plogut, en quant temps, sobre quin terreny, en quin estat es trobava i com ha funcionat el sistema de drenatge corresponent. En el cas de Gelida, ens deixa també una reflexió més àmplia. Les infraestructures no són sistemes aïllats. Una incidència en una carretera, un mur, una riera o un drenatge pot acabar afectant una altra infraestructura propera. Cada vegada és més important analitzar la resiliència des d'una perspectiva territorial i no únicament infraestructura per infraestructura.
1: Clar, és important això, unes infraestructures que veuen de les altres o bé poden acabar afectant-ne d'altres. Avui ha hagut de fer treballs de reparació de dues vies afectades per forats causats per aquestes pluges. La incidència té una magnitud similar a la que ja es va produir el passat mes de juliol quan es va formar un esvoranc de grans dimensions, recordem-ho, a la zona propera de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. No sé si hi ha zones que són més sensibles que d'altres a fer que s'acabin produint aquests forats, i si és així, com s'hauria de preparar el terreny perquè això no es produeixi?
0: Bé, sense disposar dels estudis tècnics de cada incidència, seria precipitat dir que són fenòmens equivalents. Dos danys que visualment poden semblar similars poden respondre a mecanismes completament diferents: erosió, saturació, rentat de materials, problemes de drenatge o característiques geotècniques del terreny. La resposta, però, no pot ser reforçar indiscriminadament tota la xarxa. Primer hem de conèixer el mecanisme que genera el problema i després aplicar la solució adequada. Hi ha molt útil disposar d'un mapa dinàmic de les vulnerabilitats de la xarxa que permeti creuar l'estat dels actius, les característiques geotècniques i hidràuliques, les dades meteorològiques i les conseqüències potencials d'una incidència. I això ens permet prioritzar les inversions allà on generen més resiliència.
1: Clar, és important l'estat de la geologia i llavors també, evidentment, l'estat de la infraestructura. Ens hem centrat sobretot en rodalies, perquè evidentment també és la que acaba acumulant més incidències, ho hem vist ja recentment i històricament també podríem dir.

0: I hem vist també, però, inundacions a les estacions de metro, que s'han quedat inutilitzables a algunes. Per evitar-ho, s'haurien de fer revisions també en aquestes estacions més sovint? S'hauria de replantejar un reforç de totes les infraestructures, tenint en compte que aquests episodis són cada vegada més virulents? No sé si el sistema és diferent quan es parla d'estacions de metro a les vies doncs, de Rodalies o Renfe.
1: Bé, bueno, com ja he dit abans, no crec que la resposta sigui reforçar indiscriminadament totes les infraestructures. Ni seria eficient, ni probablement seria possible. Adaptar significa sobretot prioritzar. En el cas del metro, per exemple, cal identificar els punts més vulnerables. Accessos, punts de ventilació, punts baixos, drenatges, sistemes de bombament o connexions amb la xarxa de clavegram. En alguns casos, la solució serà augmentar la capacitat de drenatge o bombament. En altres, modificar un accés, instal·lar sistemes de protecció o simplement millorar el manteniment. I aquí hi ha una reflexió important. En enginyeria no podem pretendre eliminar completament el risc. El que podem fer és conèixer-lo, reduir-lo i gestionar-lo. Per això també necessitem una estratègia sostinguda en el temps. La resiliència de les infraestructures no es construeix després de cada temporal, es construeix durant anys, amb planificació, manteniment, coneixement del risc i inversions ben prioritzades. Aquesta és probablement la principal transformació que hem d'abordar durant els propers anys.
0: Doncs prenem nota, ens quedem també amb aquests tres punts que ens comentava a l'inici, a curt termini doncs, anar revisant tots els punts que poden ser afectats, intensificar també la vigilància i molt important aquest estudi previ, conèixer els riscos per després poder-ho gestionar en el moment en què es troba la incidència o sobretot també doncs, poder-la evitar, que això seria el més desitjable. N'hem parlat amb Albert Casajoana, és membre de la Comissió d'Aigua del Col·legi d'Enginyers de Camins i soci fundador del despatx d'Enginyeria i Arquitectura d'OPEC. Senyor Casajoana, gràcies. Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies a vostès.
2: La brúixola, el context de l'actualitat.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat a alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
6: Estàs posant a tots al límit.
7: Tendreu tots mal.
5: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Què? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
8: ¿Qué? Vente a la Mutua.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
11: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro, para nosotros, el mejor paté del mundo.
12: Pates la piara, más buenos que el pan.
13: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
14: Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
15: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
14: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
15: Llama a Verisur al 900-272-272.
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
0: Passant 4 minuts de 2 quarts de 8 del vespre, continuem repassant tota l'actualitat de la jornada aquí a la brúixola, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, i els parlem ara de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè es queda sola defensant que els canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra són naturals i orgànics.
16: Em va expressar a final del mes d'agost, em va comunicar que era una decisió que ell havia premeditat, que era una decisió personal, que per altra banda era irrevocable, que ell havia decidit que no volia continuar fent tasques polítiques en el que seria l'encàrrec que té el director general de la policia.
0: Es referia evidentment al senyor Trapero. De fet, Parlon

0: Confirma que només és un rentat de cara i que els nous nomenaments de Ferran López i Sílvia Catà com a director general i comissari en cap només, com dèiem, és aquest rentat. Per tant, que les polítiques de seguretat seran les mateixes que les aplicades fins ara, amb la prioritat de seguir lluitant contra la multireincidència, contra el crim organitzat i les armes blanques i de foc. Sigui com sigui, Ricard, avui no hem conegut cap detall més sobre el perquè de tot plegat.
1: Sí, Núria Parlon ha comparegut al Parlament a petició dels partits per explicar els motius de la dimissió del director general del cos, Josep Lluís Trapero. La consellera, però, no ha donat cap novetat al respecte. Un silenci que critiquen els portaveus de Junts, Esquerra, PP, Vox, Comuns i la CUP.
2: Tenien discrepàncies amb qui? Amb vostè, consellera? El major Trapero i vostè tenien discrepàncies?
3: No volem que reprodueixi la confusió de rols que creiem que hi ha hagut en els últims anys.
4: La pregunta política és evident. Què està passant en la direcció del Departament d'Interior?
5: Volem saber quines discrepàncies polítiques, operatives hi havia de fons.
1: Més concretament, Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP critiquen que de nou un policia en actiu ocupi la direcció política dels Mossos. Entenen que aquesta fórmula, utilitzada amb Trapero, no ha funcionat i no s'hauria de replicar.
0: En la segona jornada de judici a quatre agents de la Policia Nacional per treure un ull a Roger Espanyol, un comandament policial ha assegurat que es va autoritzar disparar boles de goma contra els manifestants perquè hi havia un risc important per a la integritat física dels agents.
6: Un testimoni que contradiu el que va prestar ahir la víctima de la lesió, qui va assegurar que malgrat un incident anterior amb un agent no van llançar objectes contra el cordó policial ni s'estava vivint una situació de perill. Escoltem la versió dels fets que ha ofert un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policía Nacional a Barcelona el 1 d'octubre.
7: En el Ramón Llull, con la que el público allí concentrado estaba lanzando objetos, piedras, adoquines, botellas, corriendo grave riesgo su integridad física. Eso es más que suficiente para poder emplear los medios antidisturbios que legalmente están dotadas las unidades de intervención.
6: Altres agents antiavalots han relatat insults i amenaces dels manifestants, així com el llançament d'ampolles i pedres contra ells fins que van pujar els furgons policials per marxar de la zona. En aquest sentit, tots els policies han vist completament legal i justificat el llançament de boles de goma.
0: Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat avui la seva visita oficial de dos dies a Extremadura, una agenda que en el dia d'avui ha estat marcada per una reunió amb la cúpula del Partit Socialista Extremeny i un acord de col·laboració en l'àmbit cultural. Ens ho resumeix des d'Onda Cero Extremadura la nostra companya Noelia Macías.
8: El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, concluía hoy su viaje institucional a Extremadura y lo hacía con una reunión con el líder de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, donde Illa destacaba su acercamiento y la colaboración entre ambos líderes con miras a las elecciones municipales.
9: Afrontamos ahora unas elecciones municipales, ahí tenemos un ámbito de colaboración importante y luego otros aspectos de nuestra experiencia, por tanto un balance muy positivo, un esquema de trabajo en el ámbito de los partidos muy interesante y un reforzamiento de los lazos ya muy fuertes entre el Partido Socialista de Extremadura y el Partido Socialista de Cataluña.
8: Al inicio de la mañana también ha visitado el Ayuntamiento de Mérida, donde rubricaba junto al alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Mérida y el Ayuntamiento de Tarragona para impulsar el conocimiento, la protección, la divulgación y la proyección conjunta del Teatro Romano de la capital extremeña y del Teatro Tarraco de Tarragona.
0: I canviem ara de qüestió. A Catalunya només té, atenció, el 40% de les llevadores recomanades segons els estàndards de l'Organització Mundial de la Salut. És el que denuncia el Col·legi d'Infermeres en un informe en què parla concretament d'un dèficit de més de 1.300 professionals.
6: Perquè ens fem una idea, a Catalunya hi ha actualment unes 950 llevadores, mentre que segons l'OMS n'hi hauria d'haver 2.300. Això fa que cada llevadora atengui i acompanyi 65 pacients embarassades cada any, quan la ràtio recomanada és de 40. A més, l'informe alerta que en els pròxims 15 anys es jubilarà gairebé el 25% de les llevadores en actiu. Des del col·legi lamenten que aquesta mancança compromet greument, diuen, l'atenció especialitzada en salut afectiva, sexual i reproductiva. Per pal·liar la situació, només caldria destinar un 0,03% del pressupost actual del Departament de Salut, això és el que proposen, a incrementar el nombre de llevadores, una mesura que asseguren no només milloraria l'atenció, sinó que també tindria un retorn econòmic.
0: Doncs ara parlarem també d'infermeres, concretament del paper que tenen o que haurien de tenir en el marc de l'escola inclusiva. Abans, però, fem un cop d'ull a la notícia del dia en clau cultural. Perquè ja coneixem la guanyadora del Premi Tusquets d'Editors de Novel·la 2026, és Les Leopardes, de Marta.

0: A Borràs. Es tracta d'una obra intensa que recorre algunes de les grans transformacions d'Espanya de les últimes dècades del segle XX i ho fa des d'un punt de vista íntim i femení. Seguint la roda de premsa d'aquesta presentació ha estat la nostra companya Montse Valls. Montse, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Les Leopardes és una obra que segueix la vida de la Clara, una noia que viu a Saragossa i que estigueix al Pirineu Aragonès, i del seu grup d'amigues adolescents. Un grup de noies joves que a finals dels anys 70 anunciaven el despertar d'una nova generació de joves interessades per la música, el cinema i els horòscops. Però la cosa es complica quan una malaltia silenciosa, la sida, marcarà el destí d'una de les noies. Segons ha detallat l'autora Marta Borràs, es tracta d'una història dura i trista, però no la cataloga com un drama.
2: Tenía que tener humor, porque al final, no sé si esto es un rasgo aragonés, yo creo que sí que lo tenemos, en Aragón de las cosas más tristes y dolorosas acabamos sacando una parte divertida, y esto se refleja mucho también en la novela.
1: Borràs ha explicat que l'obra està inspirada en la història de la seva tieta, qui va morir quan ella tenia 15 anys i aquesta mort la va impactar. El Premi Tusquets té una dotació de 18.000 euros i el llibre es publicarà el 7 d'octubre dins la col·lecció Andanzas.
3: Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de poricultura, textil hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
4: Cada tarda a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, la brúixola amb Lola Sorribas.
0: A les 7:42 som a punt d'acabar la segona setmana del curs escolar, un curs que va començar el dia 8 de setembre d'una forma típica, amb una vaga de docents. Des de l'any passat ja ho saben, mestres i professors han protagonitzat moltes jornades de protesta, ho han fet per demanar, entre d'altres coses, millores salarials, la reducció de les ràtios, un reforç de les plantilles, però avui a la brúixola ens volem centrar en una de les qüestions que són cabdals de les negociacions entre sindicats i departament. Estem parlant de l'escola inclusiva. És un tema que té moltes derivades i al qual podríem dedicar-hi hores, però començarem per abordar una de les novetats d'aquest curs respecte de l'escola inclusiva. I ara tenim uns minuts per analitzar tot plegat amb la nostra companya Ana Utiel. Ana, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Lola.
0: A veure, breument, per situar-nos, situar l'audiència, de què estem parlant quan ens referim a l'escola inclusiva?
5: Val, doncs així, molt ràpidament, parlem bàsicament de promoure que els alumnes amb necessitats especials, sigui per una discapacitat o per una malaltia, puguin anar a l'escola ordinària i no necessàriament a un centre d'educació especial. A Catalunya, el 2017 es va aprovar un decret que és pioner, va ser pioner a tot l'Estat, és el decret d'educació inclusiva, que establia com s'ha d'aplicar aquest model garantint la correcta atenció a tot l'alumnat.
0: A veure, parlàvem, aquest curs hi ha una novetat, es tracta de la incorporació de personal sanitari al sistema educatiu, que això és una bona opció en aquest sentit.
5: Sí, el Departament d'Educació i també el Departament de Salut van crear un programa conjunt perquè hi hagi infermeres i auxiliars d'infermeria atenent en horari lectiu els infants i els adolescents amb necessitats sanitàries especials. Una mesura que aquest curs s'ha d'anar aplicant de forma progressiva fins a arribar a la meitat dels centres educatius catalans i que el curs vinent continuarà desplegant-se amb l'objectiu de cobrir el 100% ja el 2028. En realitat, aquest programa és l'ampliació d'una prova pilot que ja es va fer l'any passat a un 60 centres del Vallès Oriental i del Maresme i que va tenir bons resultats i això ara anirà creixent, però la culminació, el 100% d'aquest programa estarà desplegat doncs el juny del 2028, que és a finals d'aquest curs vinent. Perquè et facis una idea, Lola, es vol garantir que hi hagi personal sanitari a les escoles i als instituts per fer coses com, atenció, canviar una sonda urinària, una sonda nasogàstrica, és a dir, estem parlant de coses complexes.
0: Clar, llavors aquí sorgeix una gran pregunta, que és si la novetat és que a partir d'ara ho farà el personal sanitari, qui ho ha fet fins ara?
5: Exacte, aquest és el tema. El decret d'escola inclusiva que et comentava fa un moment, aquest del 2017, ja parlava del dret dels infants amb problemes de salut a rebre atenció sanitària en horari escolar i deia que per garantir aquest dret, insistim en la paraula dret, Educació havia d'establir, deies, què ha estat passant fins ara. Doncs li hem volgut preguntar a algú que ho ha viscut en primera persona. Ella és la Noemí Font, que és mare d'una nena amb una discapacitat que té l'espina bífida, i alhora la Noemí també és mestra. Aquesta és la resposta que ens ha donat.
6: El que em vaig trobar jo

0: en el seu dia i en el que és la realitat de la majoria de les famílies amb les que jo he pogut parlar i que els seus fills tenen necessitat de cures a l'escola, és que el Departament d'Educació oferia com a única opció possible el fet de que les mestres assumissin aquestes cures o una vetlladora, que en el tema de les vetlladores ha anat com evolucionant i des de fa un temps es parla d'un concepte que és una vetlladora sanitària, que és al capdavall una monitora a la qual doncs, li hem fet una sessió de 3/4 hora per explicar-li com es fan les cures que necessita aquella criatura.
1: Per tant, això que ens diu la Noemí, parla de personal no especialitzat que ha rebut una formació breu, express pràcticament, per fer aquestes tasques sanitàries complexes. També constata...
2: M'ha semblat interessant, perdona, Nata, anava a dir que clar, ella és mare d'una nena que tenia l'espina bífida i alhora mestra també, és a dir, que ha pogut viure les dues cares d'això.
1: Clar, ella viu les dues parts, diu que com a mestra no s'ha trobat gaire en la situació d'haver d'assumir aquestes tasques, però sí que sap que és una realitat, ho ha constatat amb companyes i companys, i això, com a mare principalment, doncs, clar, que li donessin l'opció de, mira, ho farà una mestra o ho farà una vetlladora que li han fet una formació, doncs li semblava insuficient, bàsicament perquè això, estàvem parlant dels drets de la seva filla, que per sort, perquè tothom es quedi tranquil·la, en el cas de la Noemí, la seva filla sí que va aconseguir aquesta atenció sanitària, que clarament es mereix com tots els nens que tenen aquesta situació. Però el que dèiem, també constata aquesta situació un altre mestre, que és la Judit Vidal, ella és responsable de salut del sindicat USTEC, que és el majoritari entre els docents.
3: L'abril del 2024 es va publicar un protocol, el protocol d'atenció als infants i joves amb necessitats especials de salut, on s'indicava que el personal educatiu havia de fer una sèrie de cures de salut bastant intenses, no? Com per exemple alimentar percutor gàstric o canviar sondes.
1: Fins i tot la pròpia directora general d'Educació Inclusiva, és a dir, membre del Departament d'Educació, que és Susana Tarapiella, admetia en la presentació d'aquesta novetat d'aquest curs, que es va fer durant l'estiu, que hi ha pares i mares que es veuen obligats a acudir als centres per fer les cures que necessiten els seus fills o per vigilar-les, diguéssim.
4: A vegades les pròpies famílies que tenien por de com havia de fer aquestes cures aquesta persona, doncs modificaven el seu horari laboral per poder atendre el seu fill. Això és el que nosaltres creiem, que havien de fer un canvi, que havien de poder avançar.
2: Clar, un gran impacte en l'organització personal, laboral i familiar.
1: Clar, aquí la conciliació salta pels aires i justament la Noemí Font ens explicava que sovint aquest argument que són cures que assumeixen pares i mares, doncs que algun cop, segons Noemí Font, doncs el departament ha fet servir aquest argument una mica contra les famílies.
0: L'argument que fa servir el Departament d'Educació és que si són cures que les estan assumint el pare i la mare o els progenitors a casa, són cures que pot fer qualsevol. Però a mi aquest argument no em val i a més que és una vergonya que es digui una cosa així, perquè clar, hi ha criatures que tenen una lesió medul·lar i que necessiten per poder fer pipí, per anar al lavabo, doncs un sondatge intermitent. Llavors aquestes cures, o sigui, les aprenem a fer el pare i la mare, però a l'escola, clar, és un aprenentatge que necessita, que requereix un temps i a més que és una responsabilitat molt gran, a banda que s'està davant dels genitals d'una criatura i no és una qüestió menor.
1: Per descomptat, no és una qüestió menor tota aquesta situació, per tant, de mestres o vetlladores assumint tasques sanitàries o bé de famílies anant a les escoles per vetllar que tot es faci correctament, doncs de moment continuarà passant en molts casos perquè el desplegament del programa, com dèiem, serà progressiu i per tant no arribarà a la totalitat dels centres fins al 2028.
2: Clar, imagino que en aquest context és important la comunicació entre les persones, doncs que diverses persones que pateixen o que tenen aquesta situació a les seves llars i en aquest sentit la mateixa Noemí Font ha fet una crida a les xarxes socials per veure si famílies i mestres doncs també han detectat alguna millora d'aquesta situació al llarg del curs.
1: Clar, la Noemí... Siguem conscients que això s'ha de començar a desplegar aquest curs, fa dues setmanes que ha començat el curs i és progressiu, però vaja, en qualsevol cas, diu la Noemí Font que amb aquesta crida que ha fet a xarxes socials sí que ha rebut respostes, les ha rebut d'alguna de famílies, però principalment de mestres, al final són les seves companyes de professió, i sembla ser que, segons aquestes respostes, doncs la mesura encara no s'està fent notar, però vaja, que com que serà una cosa progressiva, diguéssim que podria ser normal, que encara no s'estigui notant. Sigui com sigui, el que

0: que té clar aquesta mare, la Noemí, que també, com dèiem, és mestra i fins i tot podríem dir que és activista pels drets dels infants amb discapacitat. El que té clar ella és que s'ha fet un gran pas endavant i que això, sens dubte, és una bona notícia. Ho comparteixen també els docents i les infermeres. Sentim Judit Vidal, a qui escoltàvem abans, d'USTEC, i també David Oliver, que és portaveu del Sindicat d'Infermeria SATSE a Catalunya.
1: Evidentment és molt positiva perquè això és una reivindicació, ja et dic, històrica del nostre sindicat. Hem insistit molt en totes les paritàries de prevenció i ara el que hem de vetllar és perquè realment es posi en pràctica aquest nou model i realment es compleixi i no s'infradoti.
2: Ens dona veu una reivindicació històrica que ha fet la nostra organització, no? Pensem que la implantació de la infermera escolar era una necessitat. Cada curs acadèmic doncs, començàvem dient que encara no hi havia aquesta figura de la infermera escolar i ara doncs, sembla ser doncs, que ja hi ha una mica de voluntat de voler posar doncs, fil a l'agulla i que aquesta figura de la infermera escolar tan reivindicada per nosaltres doncs, sigui ja un fet, no?
0: Ja ho veus, Lola, tant mestres com infermeres consideren que la intervenció de personal sanitari als centres era una reivindicació històrica de tots dos sectors i també, lògicament, de les famílies. Això sí, totes les veus consultades deixen clar que estaran molt pendents del desplegament d'aquesta iniciativa, que deia David Oliver que la música sona molt bé, però s'ha de veure la lletra. Per tant, aniran comprovant que tot això es compleixi, que es facin els terminis previstos i, mentrestant, les famílies, tal com diu Font, Noemí Font, hauran de recordar i defensar els drets dels seus fills i filles.
3: M'agrada parlar de notícies que, més enllà de la separació que hi ha en tots els temes, doncs tothom tingui en comú aquestes ganes de poder ajudar, doncs, a ajudar, no ajudar, sinó que aquests nens que tenen una discapacitat puguin tenir aquest dret que tant necessiten i que hem analitzat avui amb l'Anna Utiel. Anna, moltíssimes gràcies, bona tarda.
0: Gràcies a tu, Lola.
4: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
3: Vinga, moment de treure el cap per la nostra finestra al món per conèixer alguns dels temes que marquen l'actualitat d'arreu i comencem desplaçant-nos, Joan, fins a Brussel·les.
5: Sí, perquè la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha plantejat una proposta tan sorprenent com inèdita, convertir el Canadà en el primer estat associat de la Unió Europea. La idea encara és molt embrionària i ningú sap exactament com es podria aplicar, però l'objectiu és reforçar els lligams polítics, econòmics i de seguretat amb socis que comparteixen valors i interessos estratègics amb Europa. La proposta arriba en un context de tensions amb els Estats Units de Donald Trump i forma part dels esforços de Brussel·les per construir noves aliances internacionals. Veurem com evoluciona aquesta notícia perquè hi ha molts governs europeus que han dit escolta, això de tenir a Donald Trump com a enemic no em convenç gaire, veurem.
3: Sí, normal que tinguin aquest pensament. Tanquem amb una notícia més simpàtica. A veure, simpàtica pel fet, però no pel context, perquè el context no ho és gaire. Als Estats Units, un advocat ha acabat sancionat després de confiar massa en la intel·ligència artificial.
5: Ha passat a l'estat de Nou Mèxic. Un advocat que defensava un home condemnat per assassinat va presentar davant del Tribunal Suprem documents que incloien testimonis inexistents, informes policials falsos i informació completament inventada. Quan els jutges van detectar les irregularitats, el lletrat va admetre que havia utilitzat ChatGPT per resumir la documentació del cas i que va donar per bona tota la informació que l'havia proporcionat l'eina. L'explicació no va convèncer gaire el tribunal, com és evident, que l'ha condemnat per desacatament, li ha imposat una multa de $5,000 i ha traslladat el cas al Col·legi d'Advocats perquè estudiï possibles sancions addicionals. I és veritat que cada cop és més freqüent això, eh? No és un cas aïllat que els advocats siguin enxampats llegint algun fragment com allò de ¿quieres más información sobre esto que te ofrezco?, no? I llavors doncs els enxampen. És una cosa que cada cop està passant més, per tant, amb compte,
3: alerta,
5: si utilitzeu aquestes eines.
3: Important això que dius tu, que és una eina, no és substitut de res. Perfecte, gràcies a Joan. Cop d'ull ara a tota l'actualitat esportiva del dia d'avui. Notícia positiva, aquesta sí pels culers, perquè el Barça pot estar tranquil amb la lesió de Joan García. Víctor Llucià, què tal? Molt bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda, Lola. Sí, en principi sí, perquè el porter de Sallent va haver de ser substituït ahir al descans en la golejada per 7-2 davant el Racing de Santander al Camp Nou. Va haver d'entrar Bosiek Chesney en el seu lloc. El club blaugrana ha comunicat avui

0: que es tracta únicament d'unes lleus molèsties al genoll dret. Joan García pateix un edema que no té afectat el menisc i la prudència apunta que podria ser baixa davant el Sevilla en el duel d'aquest dissabte al Sánchez Pizjuán i reapareixeria després de l'aturada de seleccions. Avui l'equip s'ha entrenat i demà Hansi Flick oferirà la roda de premsa prèvia al duel contra el conjunt andalús. Veurem si resol o no la incògnita amb el porter Cule. El Barça, que buscarà terres andaluses la setena victòria perquè ahir va aconseguir la sisena passada per aigua, 7-2 contra el Racing, hat-trick de Rafinha i dianes de Joao Cancelo. Li han robat la segona perquè li han donat a Villalibre en pròpia porteria. Ah. Li han donat la primera del golaç que marca. Sí. La segona és veritat que el xut anava fora i la toca Villalibre i fa que entri amb dianes a més de també Gabriel Jesús i Lamine Yamal, el capità i màxim golejador del campionat. Rafinha.
1: Nosotros somos conscientes que al final el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, y creo que cuando entramos con esta mentalidad, que todos los partidos son difíciles, al final nos torna mucho más fácil el partido. Creo que es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder.
0: Després d'aquesta propera jornada hi haurà la primera de les dues aturades pels compromisos internacionals. M'he oblidat, perdó, de citar Karim Adeyemi, que no va marcar, però sí, va ser sens dubte el millor jugador del partit. Encara en clau Barça, avui la Federació Espanyola ha confirmat els horaris i les seus de la Supercopa del 2027, que enguany es jugarà al febrer a Turquia. Aquestes dues són novetats. La primera semifinal la disputaran el Barça i l'Atlético de Madrid el dimarts 2 de febrer a les 8 del vespre a l'estadi del Fenerbahçe. L'endemà dimecres 3 a la mateixa hora la Real Societat i el Real Madrid jugaran la segona semifinal al Tupras Stadium a l'estadi del Besiktas i la final serà diumenge 6 de febrer a l'estadi Alisa Millén, la casa del Galatasaray.
2: Molt bé, pel que fa a l'Espanyol, inaugura demà setena jornada de Lliga.
0: Sí, després d'ensopegar Butarque contra el Rayo Vallecano, el conjunt blanquiblau buscarà redimir-se a l'estadi de Cornellà al Prat contra l'Elx. El tècnic Manolo González estava molt empipat després de la primera part del seu equip contra el conjunt de la Franja i diu que vol una millor versió dels seus.
3: Sí, està clar, com millor estiguem i millor versió donem demà, més a prop estarem de guanyar i al final nosaltres som un equip que no ens podem permetre estar malament. Hi ha equips que a la Lliga pues, es poden permetre fer un equip, un partit més dolent i treure punts. Nosaltres som un tipus d'equip que necessitem estar bé, que necessitem tenir aquest, bueno, que vam tenir la segona part d'altre dia, que vam tenir a Pamplona, a buscar aquest equilibri que a vegades ens ha faltat a l'inici, que és també una cosa que li falta a molts equips, però trobar aquest equilibri que a més és important per poder treure el partit endavant.
0: Omar Eli Lali es baixa per sanció, mentre que continuen lesionats Jofre Carreras, Quique García i Javi Puado. Estem parlant de la setena jornada quan encara no ha acabat la sisena. Des de les 7 de la tarda, Betis 1, Getafe 0 a l'estadi de la Cartuja. El partit està al descans, ha marcat Abde, l'exjugador del Barça, i més tard, a 9:45 de la nit, jugaran Màlaga i Villarreal a la Rosaleda. També avui es continua disputant la primera jornada de la fase de Lliga de l'Europa League. La Real Societat es veurà les cares amb el Bournemouth a Anoeta a partir de les 9.
2: En plena poliesportiva, 2 apunts d'handbol i tennis.
0: Sí, en handbol el Barça juga avui a 9:45 del vespre a la pista del Montpellier, duel de la segona jornada de la primera fase de la Lliga de Campions. I en tennis, Paula Badosa està de moment guanyant per 3 jocs a 1 en els vuitens de final del torneig de São Paulo davant l'argentina Jasmine Hortensi, que és la número 160 del rànquing.
2: Doncs totes aquestes i més qüestions a partir de 9:45 a la brúixola del Radio Estadio amb l'Albert Arranz. Moltíssimes gràcies, Víctor Llucià.
0: Fins ara, merci a vosaltres.
4: Ahora gritan mis goles. Ahora corean mi nombre. Ahora retumban la grada. Ahora soy imparable. Ahora lleno estadios. Ahora soy titular dentro y fuera del campo. Ahora mi sueño es el de muchas, porque ahora hacemos historia. La Quiniela. Ahora con fútbol femenino. 80 años de La Quiniela y con la ilusión del primer día. Y esta jornada bote de 4 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
6: La brújula. Temps de reflexió i anàlisi.

0: portarà fins a 8:45 del vespre i on parlarem sobre el mig mandat del president Salvador Illa, el relleu orgànic, o així ho defensa la consellera de l'Interior, Núria Parlon, a la cúpula dels Mossos o també l'anunci del pla de climatització de les aules, una reclamació que ja fa temps que demana la comunitat educativa. Abans de res, escoltem l'editorial del cap d'informatius de la casa, Gabriel Figueredo. Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. La setmana va arrencar des del punt de vista polític amb una conferència de Salvador Illa. A meitat del seu mandat, el president de la Generalitat no va passar comptes del que ha fet, sinó que va dibuixar la Catalunya que vol pel futur. Un gran pacte en educació, incloent-hi la climatització de les aules en els propers 5 anys, va ser la gran bandera que van arborar des de les drassanes de Barcelona, el mateix escenari que va utilitzar per llançar la seva carrera electoral cap al Palau de la Generalitat. Però quan un polític parla de plans de futur, de promeses o de somnis, ha d'anar en compte amb no ensopegar amb la realitat, que és molt tossuda, sobretot quan tens una part del professorat emprenyat, quan els partits de l'oposició i també els socis reclamen que governis el dia a dia i que no et faran gaires concessions en un any que estarà marcat per les eleccions municipals del mes de maig. Sobretot quan per fer realitat aquest gran projecte demanes també la col·laboració dels ajuntaments, la col·laboració institucional i també l'econòmica. Com diem, la realitat és tossuda i es fa difícil pensar en el futur quan en el present se t'acumulen tants reptes i problemes. Alguns més aviat inesperats, com la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, però altres persistents en el temps. La percepció de la inseguretat als carrers va en augment i els casos de Manresa o els apunyalaments d'aquest cap de setmana a Barcelona no ajuden a calmar els ànims i a mirar amb optimisme aquest futur. La part bona és que sembla que el convenciment que cal fer alguna cosa ja és compartit entre la majoria de partits polítics. Els primers de demanar una revisió del Codi Penal van ser els partits de dreta, després els governs socialistes s'hi van sumar i ara fins i tot els comuns reconeixen que cal fer-ho, ni que sigui de forma proporcional. Un altre assumpte que no té solució fàcil, tot i el diagnòstic també compartit, és el de preparar Catalunya i les seves infraestructures per aquests episodis de pluges violentes que cada cop hi seran més presents. També cal avançar en la gestió dels avisos a la població perquè es protegeixi i es quedi a casa. Els missatges és alert són necessaris, més encara després de la dana de València, però sembla que el govern no ha trobat la tecla a l'hora d'enviar-los o no enviar-los, o potser és que la ciutadania encara no ha après a utilitzar-los. És un debat obert que, malauradament, hem de resoldre quan abans millor. En el temporal d'ahir ja sumem una víctima mortal més.
0: Sí, Gavi, una víctima que hem de lamentar. Gràcies per posar totes aquestes qüestions sobre la taula, que abordem ara amb els dos tertulians que ens acompanyen avui, l'analista financer Jordi Vallès. Jordi, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Lola. Hem entrat tard avui, eh?
0: Hem entrat tard.
2: Veig si que... és per parlar del Barça, sí, però per parlar d'Espanyol...
0: Vens amb ganes de parlar, tu, això ja ho sé jo.
2: 7-2 va ser un gran partit.
0: Sí, sota un bon ball sota la pluja. I el politòleg Pau Merino. Pau, què tal? Bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: A veure, vull parlar d'aquesta tecla que comentava ara el Gavi pel que fa als aiguats. No sé si us veu mullar gaire vosaltres ahir. En aquest sentit, sempre hi ha el debat de si cal o no restringir la mobilitat, si s'han d'enviar o no aquests S-alert. La consellera d'Interior, Núria Parlon, defensava avui que tampoc es pot paralitzar Catalunya, deia, quan plou. També ha dit que ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça d'ahir, com va passar amb el Llevant el dia abans. Com creieu que... aquí hi ha opinions de tot, però com creieu vosaltres que s'han de gestionar aquests episodis que cada vegada són més recurrents a casa nostra arran del canvi climàtic, Jordi?
2: Bé, doncs és una situació complexa, no? Perquè el Gavi havia dit una cosa, com feia l'editorial, no? I és una cosa que els meteoròlegs en parlen sempre, que és que són pluges violentes que recentment van increixent, és a dir, és que abans no teníem aquestes situacions i els meteoròlegs mateixos, quan molts cops, en aquest cas, ahir quan explicaven el que passaria a Catalunya, van dir hi haurà punts en els que cauran més de 100 litres per metre quadrat i va passar això, no? És a dir, va passar i en alguns casos, com has dit, hem de lamentar víctimes mortals, no? Una víctima mortal en aquest cas, no? Llavors, el problema és que ni els meteoròlegs mateixos ho diuen, que és molt difícil per dir on passarà, no? És a dir, és molt complicat, no? Llavors, és veritat que s'envien aquests missatges i en el fons no passa res a l'altre món. També és veritat que el tema dels missatges, clar, jo per exemple vaig rebre, crec que on visc, estic al Vallès, a les 11:30 de la nit, sí. No? Una hora que a mi més que alertar em va espantar, no? Perquè va començar a sonar els mòbils de casa com si hagués una alarma antiincendis, no? Òbviament jo no sortia de casa a aquella hora. El tema és que això també ho fa la Generalitat per un tema de legal per si passa alguna cosa, és a dir, si ells envien el missatge i llavors passa alguna cosa, d'alguna manera el govern no se'l pot demandar, no? En el sentit de dir que exacte, no? Que nosaltres ja hem avisat, no? Però bé, per altra banda, és veritat que hi ha gent que s'ha de moure i llavors hi ha un tema que és que hi ha llocs de Catalunya que estan molt a prop del mar, o molt a prop del mar, no només això, sinó que estan molt baixos al nivell del mar, que quan hi ha aquestes pluges doncs hi ha, en aquest cas doncs es desborden carrers, es desborden els barrancs, no?, que diuen també en el País Valencià i això no està preparat, no? És a dir, només has de veure el metro de Barcelona, què passa quan plou? Mm. Està ple de galledes, està ple de basses, no funcionen

0: línies, no estem preparats per això. I és una cosa que crec que ni en els propers anys es podrà adequar el país amb això, no? Llavors, jo crec que el que sí que s'ha de tenir és que és millor a vegades que s'envien els missatges i no passi res que no al revés, no? I òbviament això passa des de la dana, perquè abans no hi havia aquesta Exacte. Por i abans no s'enviava res.
1: Un gran punt d'inflexió en aquest sentit. Pau, digues.
2: Clar, dir que sobretot els meteoròlegs el que treballen no és treballar amb certesa, sinó amb prediccions. Llavors, a vegades entenc que pot ser complicat i que potser el govern a vegades amb les alertes es passi de frenada, com va passar la setmana passada, no? Que el dimecres hi havia previsió de pluges fortes i, bueno, al cap i a la fi, com a mínim, aquí al Vallès no van ser... quasi bé ni va ploure, no? Ahir també vaig rebre l'alerta, com el Jordi ahir a les 8 o a les 8 i mitja. Em sembla una gestió complicada, sobretot perquè a nivell d'infraestructures potser el país no està preparat per assumir-les, com veia, doncs, per exemple, metros, carreteres, etc., o altres serveis. Però també em sembla molt important recalcar que normalment quan hi ha aquest tipus d'alertes, quan vas al metro, quan vas pel carrer, quan vas a un bar o quan vas a la feina, on sigui, escolto recurrentment aquest tipus de converses parlant de, clar, m'han enviat l'alerta, haig d'anar a la feina, no haig d'anar a la feina, el govern m'ha dit que no vagi, el cap o el jefe, la jefa m'està dient que haig d'anar a la feina. Crec que també seria important una mica definir quin és el protocol i sobretot que la responsabilitat, tant econòmica com de decisió final, primer de tot, que es fiqui per davant de tot, evidentment, el benestar dels treballadors i després que no recaigui l'última responsabilitat sobre el mateix treballador, sinó que sigui l'empresa o la Generalitat que hagi d'assumir el cost o la responsabilitat de la decisió, no? Crec que també a nivell meteorològic és important definir quins són els problemes, però també les conseqüències que poden arribar tenint altres coses, com bueno, el mercat laboral, el sector laboral... Bueno, les feines, el sector laboral, o l'educació, o altres sectors.
1: Sí, sí, és un tema molt delicat, sobretot això, perquè té diverses arestes i diverses conseqüències. No sé si, Jordi, volies afegir alguna cosa més.
0: Que sobretot és molt difícil de predir, no? El Pau parlava de prediccions, és efectivament... És molt difícil de predir el que passarà en un lloc concret. Primer, la pluja que caurà en aquell lloc concret, perquè al final el que estem veient és que, almenys a la nostra geografia, aquestes pluges intenses de 100 litres per metre quadrat es concentren en llocs molt petits, no? És a dir, no és que siguin en gran... Allò que dius, la ciutat de Barcelona, no? Tot Barcelona, no? Són llocs molt petits, com pot ser Collserol, en aquest cas el Maresme, sol passar això, el Vallès... Sí, sí. Ahir al Vallès és veritat que potser no hi va haver aquestes abundàncies
1: depèn
0: de pluges...
1: Depèn de la zona de...
0: Però depèn
1: del
0: de la zona concreta, no? Exacte. Parlava del Vallès Occidental, perdó, però és veritat que el Vallès Oriental...
1: Tenim Oriental, també. Jo escombro cap a casa meva, home.
0: Tenim Oriental.
2: Jo també.
0: Efectivament. Sí, vas parlant del Vallès i la gent pensa... Efectivament, hi ha dos Vallès. Llavors... El tema és que és molt difícil de predir. I llavors una altra cosa que és molt important, que és que això és el que sempre diuen els meteoròlegs, no? Hi ha gent que diu, i això al Maresme passa molt amb les rieres, que diu, no sortiu que plou, no? I la gent diu, la gent surt de casa i diu, o sigui, no plou, no plou gaire, no passa res. Però els meteoròlegs sempre expliquen, no, si el problema no és el que plou on estàs tu. El problema és potser el que plou a 10 quilòmetres, i això és el que passa al Maresme, eh? I d'allà baixa l'aigua, i on estàs tu, que estàs a nivell del mar a cota zero, allà és quan et trobes l'aiguat. Hi ha molta gent que no, d'alguna manera, no és prou prudent i diu, bueno, com que aquí no plou gaire, jo ja puc sortir. No, però si t'han dit que no sortiràs perquè potser 10 quilòmetres baixarà l'aigua d'on estàs tu i llavors tindràs un problema. I això és una altra cosa, no? Que la gent... No és una qüestió de mirar el cel, també, no? Potser, bueno, mirar el radar, escoltar els meteoròlegs, és el que hauria de fer la gent.
1: No, i de fet és un tema molt curiós perquè jo recordo estar a una part de Barcelona seguint el partit del Barça amb els meus companys del Radio Estadio. Ells deien que estava caient una gran tempesta, jo mirava per la finestra i no veia pluja. I els dos estàvem a Barcelona, no? Llavors és el que dieu vosaltres. Avui, d'una manera o d'una altra, la consellera Parlon serà bastant protagonista d'aquesta tertúlia. Hem parlat de pluges. Ara recordem que ja s'han anat restablint la normalitat tant a Rodalies com al metro. Per tant, els usuaris doncs, que ja poden anar recuperant tranquil·litat també en aquest sentit. Però continuem parlant de la consellera, perquè aquest migdia ha donat explicacions sobre el relleu a la cúpula dels Mossos. D'una banda tenim la jubilació del comissari en cap, Miquel Esquius, i de l'altra, i també la que ha creat més controvèrsia, podríem dir, la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. L'oposició esperava avui que la consellera donés més explicacions, però s'ha cenyit a defensar que eren canvis orgànics. Com ho veieu vosaltres? Fins a quin punt, Pau, creieu que ha influït en tot plegat les desavinences que aparentment no es parlen i que inclús la consellera ha admès entre Parlon i Josep Lluís Trapero?
2: Home, jo crec que gairebé completament han sigut aquestes desavinences les que s'han han portat aquesta renúncia, no? Crec que cal recordar també que Josep Lluís Trapero té una trajectòria molt llarga dins dels de Mossos. Sempre ha tingut

0: càrrecs tècnics o operatius, i des del 2024 en Salvador Illa, que el fica enmig de la campanya electoral per donar un cop d'efecte i el decideix nomenar com a director, recordem que aquest càrrec és un càrrec polític, però ell, clar, evidentment, ell no ha deixat de ser mosso mai, no? Ell sempre ha mirat pel cos i per com i quina era la perspectiva o la imatge que tenien d'ell dins dels cos dels Mossos. I crec que això s'ha notat molt durant aquests dos anys, perquè jo crec que la consellera Parlon estava més amb l'ull ficat al Parlament i amb l'ull ficat al govern i de com podia ser percebuda l'opinió pública, i crec que Trapero, bueno, ell estava més per una qüestió, bueno, diguem-ne, encara que fos un càrrec polític, una qüestió més operativa dins dels Mossos, no? De com em aconsegueixo controlar més part dels Mossos, com aconsegueixo que segueixin les meves directrius i com intento, no, doncs, ficar la meva firma, diguem-ne, dins de les dinàmiques dels Mossos. Crec que, malgrat totes aquestes desavinences, crec que és molt important destacar les últimes bueno, polèmiques, per dir-ho d'alguna manera, que han volat o que s'han fet públiques del cos de Mossos, com per exemple les mosses que estaven infiltrades dins d'assemblees de docents, excessos de força per part de Brimos. Bueno, crec que no han sigut actuacions raonables, també l'ús dels gasos pebre, crec que no són ni molt menys els cossos que haurien de, o la direcció que hauria de seguir els cossos, el cos de Mossos de Catalunya, no crec que sigui la direcció, però bueno, més enllà de que evidentment crec que la renúncia de Trapero és per una desavinença amb el caire més polític i més estratègic de la consellera, però bueno, crec que ja ha acumulat masses tensions que no ha volgut resoldre amb destitucions, i crec que la consellera, pues, ha dit que fins aquí hem arribat, i crec que era una cosa que tard o d'hora havia de passar, encara que ells públicament deien que no hi havia cap desavinença, es notava que hi havia actuacions que no es feien perquè, o hi havia coses que es deien perquè l'altra, i bueno, ha sigut una dupla complicada de portar fins que hem arribat al dia d'avui.
1: Mm-hmm. Jordi, és important aquest detall que comentava ara el Pau, perquè al final és un càrrec que és més polític que una altra cosa, i ara de fet el relleu que s'ha fet amb Ferran López continua sent també una persona que és policia en actiu. No sé com ho veus tot plegat.
2: Doncs mira, has dit una cosa que jo volia comentar, la paraula polític, no? És a dir, jo crec que i ara òbviament veurem Ferran López, no?, i alguns altres Mossos que han estat al cap davant del cos, però Trapero diria que si els hi preguntes a la gent quin ha estat el mosso més polític, segurament et diria Trapero, no? O sigui, és el que la gent coneix, no? No sé si n'hi ha hagut algun altre tan polític com ell en les últimes dècades.
1: Clar,
2: de Catalunya.
1: El context del procés...
2: Efectivament, també, efectivament. Però tu vens... O sigui, el que li ha passat a Josep Lluís Trapero, jo crec que és... I crec que estarem d'acord, és que...
1: Els atemptats, per cert, també.
2: També. Hi ha hagut... Tots els partits polítics l'han intentat apropiar d'alguna manera, no? Com el seu mosso d'esquadra, no? Recordes... Ell també, d'alguna manera, va saltar a la palestra, fins i tot a la palestra, en el sentit que va saltar a la fama, no?, i que es va fer famosa, la gent es feia samarretes, quan va passar, doncs, aquella... Hi va haver una roda de premsa que li van demanar que parlés en castellà o alguna cosa així, i ell es va aixecar i va marxar, no? No li van dir perquè no l'entenien i tal. Llavors, amb el procés, ell va dir, també em sembla que ho explicava, que deia, escolta, si s'ha de tenir Puigdemont, se'l deté, no? Llavors, en algun moment, crec que Trapero ha passat en els ulls de la gent en diferents colors polítics, no? Potser sense que ell s'hagi posicionat del tot, no? I el que comentes ara, jo crec que és un tema polític, i òbviament la consellera Parlon, doncs, ha de dir que és un motiu personal, no? Això també passa quan hi ha entrenadors de futbol que se'n van, que en realitat les fan fora, o presidents del que sigui, no? Llavors, òbviament, jo no veia... Jo avui no considerava que ella sortís i digués, doncs, hi havia desavinences en la manera de portar els cossos de Mossos d'Esquadra i en la manera, doncs, en la idea que tenim de policia. Jo crec que no, això no anava a passar, però segurament de la manera que és Trapero. I una altra cosa que això també és rellevant és, al final, ell va ser un fitxatge del president, no? D'alguna manera era una insígnia del president, i marxa una persona de la màxima confiança, no?, d'alguna manera.
1: Però és curiós això, perquè al final estem, ara parlarem, però aquesta primera meitat del mandat de Salvador Illa, precisament el presenta com una persona de confiança, ell ja sabia que era un càrrec polític, i tot i això, passen dos anys i fa aquest pas al costat.
2: I què ha passat, no? No ho sabem. Potser el que ha passat és que Josep Lluís Trapero tenia unes demandes a favor dels Mossos d'Esquadra, no laborals, em refereixo potser d'actuació, i el govern no li ha volgut donar, no? Jo crec que també en aquest país tenim un problema que la policia no té prou autoritat.
1: Llavors, políticament, Pau...
2: Possiblement, dic, això podria ser un motiu.
1: Creieu que la consellera hauria d'haver fet un exercici, podríem dir, de transparència?

0: Transparència.
1: En general mai està malament un exercici de transparència, però bueno, segurament parlant d'un tema tan delicat com és sempre la Conselleria d'Interior, que en els successius governs sempre ha sigut un tema com a mínim a debatir en els mitjans, segurament sí, també entenc que bueno, per discurs... I també jo crec que també fins i tot pot arribar a ser una cosa personal, perquè Trapero fa bastants anys que no dona cap entrevista ni fa cap declaració pública i entenc que bueno, ell vol fer la seva feina, actuar com ell creu, però que no crec que vulgui involucrar la seva imatge com ho ha fet abans, per exemple, el 2017, quan sí que feia certs, bueno, certs parlaments que el feien que, bueno, que es posicionés dins de l'opinió pública o dels mitjans de comunicació. Crec que ara ha canviat molt la seva actitud. A més, crec que bueno, ell va ser una persona que, com bé sabem, es comunica molt bé i crec que en el seu moment, el 2017 i després quan van a judici i tal, crec que diguem-ne, es feia una mica l'antagonista de la classe política, no? Era una persona que parlava molt directa, discursivament era molt clar, realment transmetia autoritat i justament bueno, era un moment on els partits feien molt electoralisme, estan parlant d'estratègies, 1 d'octubre, el procés, etc. Va ser un personatge que va caure molt bé a l'opinió pública i que bueno, ara jo crec que s'ha decantat més per la seva part més... bueno, de la seva fínica és una mica la seva trajectòria professional, no? Vaig intentar gestionar els Mossos com crec que s'ha de fer. També crec que hi havia desavinences a nivell de finançament. La Conselleria d'Interior estava intentant finançar, potser en excés, segons he pogut llegir, a diferents ajuntaments i la seva seguretat. Crec que Trapero no estava del tot d'acord. Bueno, són certes coses que s'han anat acumulant i segurament, no sé si tot hi havia una lluita de fons, una carrera política per rellevar a la conselleria, no ho sé, això ja serien especulacions, potser no fan falta, però bueno, realment crec que seria interessant saber quin han sigut realment, més enllà dels arguments que es puguin donar més de premsa rosa, bueno, se sap en els cercles que són dues persones amb molt caràcter, etc. Realment, quines han sigut les desavinences polítiques o tècniques o econòmiques o de finançament que els han fet portar aquest divorci, diguem-ne, entre cometes, al capdavant de la conselleria? Perquè bueno, jo crec que la població mereix saber quin és l'estat, quines són les directrius i quines han sigut les desavinences i quines eren les propostes a dins de la Conselleria de Mossos, que, com ja he dit abans, crec que no és una bona direcció apostar per una policia més, diguem-ne, més directa, més útil, amb un ús més excessiu de la força, crec que no, ni molt menys. Però bueno, ja vam veure que en comptes de parlar d'immigració, Salvador Illa va estar parlant de seguretat durant la campanya electoral. Ja ha entès una mica quin és el moment polític i l'escena i com està l'opinió pública. I bueno, si no, després ja podem parlar de l'extrema dreta, etc. Però bueno, sempre és una conselleria complicada de portar, amb molt poca transparència, molta opacitat, i crec que, evidentment, com, si em preguntes, sí, crec que s'hauria de fer un exercici perquè els catalans i les catalanes puguin saber quina és la direcció que està prenent la conselleria.
0: Pau, et recullo el guants, passen 19 minuts de les 8 del vespre, ara que parlaves de seguretat. Canviem una mica de qüestió. A veure, aquest cap de setmana ha estat tràgic, amb 5 atacs gabinetades a Barcelona. La setmana passada va morir pel mateix motiu un home a Manresa i es produïa una baralla multitudinària on hi van participar persones armades amb katanes, navalles i pals. De fet, aquesta tarda han detingut la segona persona implicada en aquest cas. I avui la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, anunciava que impulsarà, sense donar molts detalls, però grups especialitzats en investigació del crim organitzat, especialment per combatre aquestes bandes juvenils. Com valoreu l'abordament que s'està fent o intentar fer de la seguretat a casa nostra? I això, com s'hauria d'abordar aquesta situació i si creieu que la sensació de seguretat ha desaparegut? Bueno, potser no diríem desaparegut, però feia temps que dèiem que estava una mica en crisi aquesta sensació de seguretat. No sé si creieu que ara encara ho està més.
2: Bueno, aquest tema és molt complicat i realment és un dels temes cadents, no? Jo, el que em passa a mi recentment és que hi ha gent del meu entorn, i em sorprèn, que em pregunta o em diu, escolta, és que a Barcelona ja tinc la sensació que no és segura com abans, no? Bueno, aquí hem de pensar també que potser fins ara, sense que soni malament, aquest tipus de crims passaven en llocs concrets de les ciutats en què molta gent tampoc hi freqüentava, no? Però ara hem de recordar que fa 2 mesos van matar una persona el mateix dia que el Sant Pare venia a la Sagrada Família i va passar al carrer Balmes, no? I això és una cosa que ells haurien de dir la proximitat, no? Per desgràcia, quan això passa al carrer Balmes, en comptes de passar

0: anys ha incrementat moltíssim, i també es parla que tota aquesta gent les armes no les té per anar contra la policia, sinó a vegades per defensar-se de les altres bandes, no? Però això és una cosa que realment fa molta por, i hem vist el que va passar al parc de la Pegaso aquí a Barcelona fa un d'un mes, que van matar un menor d'edat, sembla que eren bandes llatines en aquest cas, el que va passar a Manresa, ara el que ha passat, el tema de les katanes, no? Són coses insòlites, no? Jo crec que aquí no hi ha només... Primer, és molt difícil de dir el que s'ha de fer, no? Però no hi ha només una acció per erradicar aquestes coses, no? Jo crec que són diversos punts els que s'han de tocar, no? Segurament un, el primer, és el codi penal. El codi penal s'ha de canviar, no només pel tema de les armes, però en diverses coses, i segurament això pot ser el tema també del tràfic de drogues, crim organitzat i totes aquestes coses. Perquè, bueno, tu veus, ara no és per entrar en el tema del Codi Penal, però a Espanya hi ha molts delictes, els delictes comuns, fins i tot com pot ser l'assassinat, l'homicidi, la violació, jo crec que tampoc està castigat com es mereix, no? És a dir, sí que històricament aquí hem tingut un problema de terrorisme i la gent que practicava el terrorisme tenia unes condemnes molt llargues, fins i tot que podien ser pràcticament per tota la resta de la seva vida, perquè recordem que a Espanya, si ets pertinent a banda armada, són 10 anys, més el, no? I això és el que els hi passava en aquest cas la gent de banda terrorista ETA, que entrava a la presó per molts anys, però llavors veus molta gent que ha comès crims comuns, que escolta, en 10-15 anys estan fora de la presó, no? Si poses urnes també te'n vas 25 anys a la presó, això és veritat. Però per la resta de coses és una cosa que
1: no... Barregem qüestions.
0: No, jo crec que no és barrejar-les, jo crec que és un tema molt gràfic, no? Què passa? Aquí hi ha delictes que no estan penalitzats, llavors ve gent de fora o gent d'aquí, traficants, el que sigui, i ja saben que aquí tenen bastanta màniga ampla i això no pot ser. Llavors, això és una cosa que ha de canviar. Una altra cosa que crec que ha de canviar, s'ha de posar més policia al carrer. Jo crec que hi ha d'haver més presència policial, perquè també d'alguna manera el que fa és que la gent, bueno, s'ho pensa dues vegades, però és que aquí no hi ha policia al carrer. No? No n'hi ha prou, perdó, no n'hi ha prou, se n'hauria de posar més. I segurament també hi ha altres mesures que s'haurien de prendre, però realment crec que el tema de la seguretat és una cosa que a nivell de... la gent ha percebut que n'hi ha menys. Això, Lola, és una cosa que crec que no es pot... I la gent potser té més por. Jo, encara ara quan vaig per Barcelona, no penso en aquestes coses. Però certament en les darreres setmanes et fa pensar que dius, ostres, potser la nit, potser depèn de quins llocs, saps? Perquè, clar, et trobes en bandes i en coses que dius, això és una cosa que... O sigui, la gent vol viure en pau, i això és una cosa que realment està alterant la convivència de la societat.
1: Pau.
2: A veure, bueno, com bé heu dit, a veure, és un tema complicat. Crec que intentaré potser sortir-me una mica de la norma o de la línia, perquè crec que també és important ficar sobre la taula altres aspectes, no? Evidentment, no, crec que ho ha dit abans el Gabriel a la seva, al seu editorial, bueno, pot haver-hi, o no sé si ha sigut la Lola, però crec que pot haver-hi un consens a nivell de pujar les penes relacionades amb la tinença d'armes, etc. Bueno, poden haver-hi, jo no dic que no, poden haver-hi millores d'infraestructura, de serveis públics, de la policia, del Codi Penal, etc. Però crec que no es pot deslligar aquest augment de percepció d'inseguretat a dos aspectes, sobretot que és a la deriva econòmica, i sobretot també a la deriva social, no? Crec que hi ha aquests dos aspectes, malgrat puguin ser coses més abstractes i potser no són tan directes o tan clares a primera vista, crec que són dos camps que s'han de sempre ficar sobre la taula quan es parla d'inseguretat o sobretot de percepció, etc. Però crec que tenen molt a veure. Evidentment, per exemple, si ens fiquem a nivell de l'Estat o també a nivell català, veiem que a nivell macroeconòmic el país i l'Estat estan creixent, però també estem veient que a nivell micro, a nivell de capacitat de gastar o de
1: consum,
2: d'estalviar de la gent, sí, o de consum, estem baixant i estem cada cop pitjor. Bueno, crec que és innegable que pot haver-hi certa, no només relació, sinó causalitat en una menor qualitat de vida i un augment de la inseguretat o de l'augment dels crims, etc. Evidentment, bueno, si ara mirem, i crec que abans ho comentàvem, l'equador de la legislatura de Salvador Illa, bueno, crec que està apostant clarament per un model econòmic que es basa en el turisme, en el sector terciari, en macroesdeveniments, en el Tour de França, en mil esdeveniments així, i crec que no s'està assegurant la qualitat de vida dels catalans i les catalanes, vinguin d'on vinguin, sobretot, i siguin d'on siguin, tinguin papers o no tinguin papers, de tota la gent que viu a Catalunya. De tota la gent que viu a Catalunya. Estic segur que si tota aquesta gent tingués un projecte de vida, un futur que més o menys es pogués vislumbrar i que pogués més o menys tocar amb les mans, crec que no, moltes d'aquestes coses no podrien passar. I sé que sembla un... perquè ho estic resumint, pot semblar un missatge molt, molt buenista. Evidentment, no nego que s'hagin de... potser, jo què sé, implementar més mesures de seguretat, augmentar

0: tal els recursos de les policies locals, dels Mossos, o canviar el codi penal. També no em sembla, o sigui, no sembla, no crec que s'hagi de deslligar una cosa de l'altra. No és excloent, però crec que és important saber en quin moment estem a nivell econòmic, amb quina qualitat de vida viu la població catalana. I també un altre aspecte que és, bueno, amb tot aquest debat de la illa, també podem parlar de debats de xarxes socials. Bueno, cada cop s'està atomitzant més les relacions socials, cada cop ens coneixem menys, cada cop hi ha menys interaccions, i és normal que tot això, doncs, porti a més desconfiança i al final potser hi hagi més crims o més crims. Sí,
1: sí. I molt ràpidament, i no vull que soni demagogia perquè no ho és, però en aquest país crec que a nivell de seguretat al carrer qui no mana és la policia ja, perquè no els hi han anat els mitjans, sinó que manen les bandes i els delinqüents, i això és la sensació que té moltíssima gent.
2: Una manera d'acabar...
0: Una sensació no, perdona, però és que no ho compro perquè bueno, és que no...
1: Potser sí, si no fos així no passaria el que passa, jo això n'estic completament segur.
2: Fem una cosa, obriríem un altre debat, jo us emplaço, tornem un altre dia aquí a La Brúixola, que ens hem quedat
1: tant
2: a
1: tots. Tant de bo no em deixin de parlar
2: d'això, Lola. També és veritat. Que vagi molt bé, molt bona tarda, Jordi Ballé.
1: Gràcies,
2: i Pau Merino, i nosaltres ens tornem demà. Gràcies. Divendres. Que vagi molt bé, fins demà.
3: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
4: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
3: ¿Pero parece tan fácil?
4: Ese es el secreto.
3: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
5: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
6: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory. De Pharma OTC.
7: Hola, esto te interesa.
8: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
7: ¿Y lo del sorteo?
8: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
10: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro, para nosotros el mejor paté del mundo.
11: Pates la piara, más buenos que el pan.
12: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
13: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
14: Hijo, ¿cómo vas en el trabajo nuevo? ¿Mereció la pena el cambio?
15: La verdad es que vas sobre ruedas.
14: ¿Tan contento estás?
15: ¿Eso también?
14: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento.
16: Citroën.
14: Consulta citroen.es.
17: Onda Cero Catalunya, la radio que t'escolta.
18: 2 de 9, futbol i molt més, a Onda Cero, Catalunya.
17: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
18: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Sí, nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dijous 17 de setembre de 2026. Fins les 10 clavades, manarà el futbol i hi haurà molt més. A les emissores d'Onda Cero Catalunya, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Vicenç Armero, el capdavant del control tècnic. Comencem, doncs, signatura del nostre cap d'esports.
17: La signatura, Alfredo Martínez.

0: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Passen 4 minuts i escaig de 2 quarts de nou, realització musical magnífica, sempre del nostre company Vicenç Armero, i hora magnífica també per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, si us sembla, que en clau Barça ens deixa un 7, no un 7 dels tennis, no, 7 de mitja dotzena de gols, més un, a nit, al nou Camp Nou i sota la pluja. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. És un escàndol al nivell al que està el Barça, pel ritme de joc, la fluidesa, el físic descomunal que està exhibint l'equip i sobretot la parcel·la ofensiva, que està sent majestuosa. 6è partit de Lliga, 6ª victòria, i en 4 d'elles el conjunt blaugrana ha marcat 5 gols o més. És una autèntica bajanada. I a més, gols matiners. Ahir contra el Racing de Santander, per 4 partit consecutiu, el Barça va inaugurar el marcador abans del minut 10. Si algú està arribant tard als partits al Camp Nou o a qualsevol camp, doncs està perdent força gols de l'equip de Hansi Flick. El partit el va resumir força bé l'entrenador del Racing, José Alberto López.
3: Nos tocaba el día duro de ir al dentista. Cuando vas al dentista, pues todos los años a hacer revisión, te encuentra 4 cosas que te hacen daño. Hoy pues es de esos días en los que vas al dentista y te hace daño. Pero te hace daño el partido, ha acabado, tenemos que sacar aprendizaje de lo que hemos vivido en el día de hoy para competir a mejor nivel en los próximos días que y en los próximos escenarios que tengamos a este nivel. Creo que ahí está la clave, que hemos competido para mí dando muchas facilidades a un rival que és un rival que té el màxim nivell.
2: I és un equip ofensiu, el Càntabre. La temporada passada va marcar fins a 90 gols a la Lliga Hypermotion, però el que va rebre

0: El centro del debate son Mbappé y Ceuta. Onda Cero Madrid, Alberto Pereiro, muy buenas.
1: Hola, Albert, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues estamos ahí a vueltas con esta historia de Ceuta, la camiseta medio poner de Mbappé, de Vinicius y de Konaté. Mañana va a haber una visita de Florentino Pérez y Pirri, que ya sabes que el presidente del Madrid es ceutí, acompañados de Emilio Butragueño, para ir directamente a Gibraltar en un vuelo privado y aparecer a las 11:30 en el helicóptero en Ceuta para que le reciba Vivas, el presidente de la Ciudad Autónoma. Es el último de los pasos del Madrid para ponerse completamente de cara con el pueblo ceutí. Y entre las camisetas, algún que otro acto en el Bernabéu y este cierre, pues el Madrid intenta disipar un poquito la polémica de la semana. En cuanto a lo más puramente deportivo, ayer Mbappé dio sus explicaciones de no medir sufrimientos en la entrevista en el AS, y hoy le han preguntado en ese mismo extracto de la entrevista por el Balón de Oro y por Lamin. Esto es lo que ha dicho Kylian, que debe volver al Bernabéu para los madridistas.
2: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocado son mis pies. Entonces yo quiero siempre jugar con mis pies. El resto es parte del fútbol, pero yo intento enfocarme siempre en el campo, en lo que puedo hacer en el campo.
1: Y de cara al 11 solo tenemos una pequeña duda, y es saber si Arda o Diomandé van a jugar con Bellingham, Vinicius y Kylian el derbi. La posición es la de la banda derecha y tiene toda la pinta de que el turco parte con ventaja, pero hay que dejar el question mark activo porque Diomandé el otro día hizo un partido que poquita gente se esperaba.
3: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
4: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: Estem tancant la sisena jornada de Lliga de Primera Divisió. Estan al minut 79 a la Cartuja, el Betis i el Getafe, i manen els de Pellegrini 1-0, un gol d'Abde. L'ex del Barça tancarà la sisena a la Rosaleda a partir de 2-10 al Màlaga i al Villarreal. I l'Espanyol inaugurarà demà a les 9 de la nit la setena jornada de Lliga, rebent el Sevilla a l'RC d'Estàdium. José Agustín Gómez, bona tarda.
5: Bona tarda, Albert. La plantilla de l'Espanyol afronta aquest partit inaugural de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió amb la necessitat de retrobar-se amb la victòria, sumar 3 punts per poder viure amb tranquil·litat l'aturada de seleccions. Recordem que té la baixa d'Omar El Hilali per l'expulsió que va viure en el partit contra el Rayo Vallecano al minut 98 per una vermella directa després de tocar la pilota amb el braç esquerre. Manolo González no ha donat pistes de qui serà el substitut del lateral dret. Ha dit que hi ha diverses opcions. Estan pendents de veure l'evolució de Gorosabel, el jugador cedit per l'Atlètic Club de Bilbao, que encara no ha debutat en una convocatòria perquè no va tenir una pretemporada normal amb el conjunt basc degut a unes molèsties físiques de les que s'havia estat recuperant. Podria ser la gran novetat en la convocatòria, però sembla complicat que el tècnic gallec aposti per ell sense haver jugat encara un minut ni a la pretemporada ni en el que portem de temporada. Un Manolo González que té clar que per aconseguir la victòria davant l'Elx serà necessari veure la millor versió del seu equip.
6: Sí, està clar, com millor estiguem i millor versió donem demà, més a prop estarem de guanyar, i al final nosaltres som un equip que no ens podem permetre estar malament. Hi ha equips que a la Lliga pues, es poden permetre fer un equip, un partit més dolent i treure punts. Nosaltres som un tipus d'equip que necessitem estar bé, que necessitem tenir tenir la segona part de l'altre dia, que vam tenir a Pamplona, a buscar aquest equilibri que a vegades ens ha faltat a l'inici, que és també una cosa que li falta a molts equips, però trobar aquest equilibri que és més important per poder treure el partit endavant.
5: Manolo González vol que la responsabilitat de la derrota davant el Rayo Vallecano recaigui sobre ell i no sobre jugadors que van sortir de titulars i que van deixar l'equip a la mitja part, com Bauza o Moscardo, en els que segueix confiant el mateix que Pol Lozano, que ha perdut protagonisme respecte a la darrera temporada, però que es tracta només de que hi ha en aquests moments jugadors que estan en millor condició que ell per ocupar més minuts als partits. Respecte al rival de demà, l'Elx, que no arriba amb uns bons números, no es refia, sobretot tenint en compte que és un equip que ha aconseguit remuntar un 0-2 davant el Real Madrid i va estar a punt de treure-li un punt al conjunt blanc.
6: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, porque al final generalmente opinamos de los equipos y nosotros los vemos a todos los equipos y los vemos varias veces.

0: Aquí a Onda Cero Catalunya, de 2 de 2 fins a les 6, amb el gall se'n va a l'ascensor. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
1: Molt bones, Albert. Aquesta primera matinada a Nits de Ràdio parlarem de tecnologia i videojocs. De tecnologia ja fa molts dies que estem parlant amb què passarà amb el futur, que si hi ha que frenar... S'han de parar totes les IAs perquè d'aquí 10 anys Skynet tomarà el control i tot això. I hi ha qui comença a dir que potser són les pròpies companyies d'IA a qui els interessa que es posi una mica el fre, perquè és que no arriben al que els hi havien promès els seus inversors. Per tant, aquí potser hi ha més d'un factor en joc i alguna carta que no ens estan explicant. Intentarem esbrinar més aspectes sobre les IAs, sobre els videojocs i també una mica d'humor amb els tribuneros a partir de 2:15, com sempre us esperem en el Juernes de Nits de Ràdio. Que vagi molt bé.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Doncs vinga, va, comencem la pròrroga. La brúixola de Radio Estadio Catalunya, que en aquest dijous 17 de setembre i al marge del futbol, ens deixa el Barça d'handbol jugant segona jornada, primera fase de la Lliga de Campions d'handbol a Montpellier, a França, des de 3:15 del vespre. Són ara el descans, Montpellier 15, Futbol Club Barcelona 18. I pendents del tennis, el torneig 8 de São Paulo, a Brasil, pendents de la begurenca Paula Badosa, que juga davant l'argentina Jasmine Hortensi, partit de vuitens de final en aquest torneig 250. És des de 2:07 que ha començat el partit, des de 2:07 i 10 minuts, per ser exactes, hora d'aquí, i de moment la cosa està igualadíssima. Un set igual, 6-4 ha guanyat el primer l'argentina, 2-6 per la catalana el segon, que domina la Paula Badosa, 2-0 a la tercera mànega. Són les 9:29 minuts. I ara, i fins a les 10, esports olímpics i tertúlia de bàsquet.
2: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
3: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
2: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisur. Vuelve el mayor espectáculo musical.
5: Hay sueño, ilusión.
4: Con Mika.
6: El escenario de La Voz no regala nada.
4: Pablo López.
7: Me ha impactado muchísimo.
4: Lola Índigo.
8: Ni siquiera los nervios pueden tapar a una estrella.
4: Y Melendi.
9: ¡Mi madre!
4: Esta temporada va más allá.
10: ¿Qué?
4: Más competición, más emoción, más espectáculo, más talento.
11: ¡Está dentro! ¡Está dentro!
4: La Voz, nueva temporada. Estreno mañana a las 10 de la noche en Antena 3.
12: Ja disponible en Atres Player.
0: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
13: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
14: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus ens tornaran a anar cap amunt.
0: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
15: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
0: A la brújula de Radio Estadio, el pebetero.
1: Sí senyor, perquè a la brúixola de Radio Estadio Catalunya repassem, ens ocupa i ens preocupa el camí dels i les nostres esportistes cap als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. I ho fem en aquesta secció que du el mateix nom, el Pebetero, que és el programa que emet cada setmana COE Televisión. I ho fem de la mà del Fran Marco, membre del

0: cap a la propera cita olímpica. Queda molt lluny el 2028. Bueno, ja sabeu que el temps vola. Els Jocs de Los Angeles, recordo, del divendres 14 al diumenge 30 de juliol, això, de 2028. Fran Marco, Departamento de Comunicación del Comité Olímpico Español, mil gracias y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Albert.
2: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
3: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
4: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
5: Pates la piara, más buenos que el pan.
6: Aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
7: Equípate con nuevos televisores, portátiles, móviles,
6: frigoríficos, lavadoras, hornos
7: y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
6: Hasta el domingo 20 de septiembre, super tecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app y en Hipercor.
7: Consulta modelos y marcas participantes.
8: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
9: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
10: A la brújula de Radio Estadio de 3.
0: A tocar 3:15, els dijous a la recta final de la brúixola de Ràdio Estadio Catalunya, el bàsquet n'és el protagonista i ho és en forma de tertúlia el de 3. Tot i que avui, sí, avui sí, avui són els 3. José María Santiago, Pirates del Bàsquet, hola.
11: Hola, bona nit.
0: Arnau Conillera, el Ganxo Manresa, Baixes, bona nit.
12: Hola, bona nit.
0: Jordi Valle, Agència F, amic, bona nit.
13: Bona nit.
0: I comencem amb elles, perquè Espanya, José María, assolia el bronze a la Copa del Món femenina a Berlín, caient a semifinals al darrer quart i sol al darrer quart davant la campiona als Estats Units i derrotant a Alemanya, la organitzadora, a la partida de consolació, diré bé, pel tercer lloc. José.
11: Sí, Espanya ha fet un excel·lent campionat. O sigui, jo crec que tots els elogis que li puguem donar és que l'han curs. La seva posada en escena davant, precisament davant d'Alemanya, va ser molt bona, de pallissa. Va patir una derrota perquè Mali li va superar amb el físic i a la primera fase, i després amb el Japó guanyant, doncs va passar a primera de grup, que bueno, a quarts de final va guanyar sobradament a Austràlia, i després el que tu dius, va posar contra les cordes a l'equip nord-americà, que va haver de suar a les semifinals per guanyar l'equip espanyol, un equip espanyol descarat, sense cap tipus de vergonya, en classe, amb energia, no sé, un equip que tindrà ja el recorregut perquè són, la veritat, la majoria som els joves, són molt joves elles, i especialment hem de remarcar la Jana Martín, que ha liderat la selecció i que ha jugat d'escàndol dintre del 5 del Mundial, o sigui, bones notícies per aquest campionat d'Espanya.
0: Avui he escoltat una jugadora, els Portland Fire, crec que es diu, a l'equip de la WNBA, que estan desitjoses de veure Jana Martín per allà, recordo, jugadora asturiana i que ha estat molt de temps aquí a Esplugues de Llobregat, track pit, i hem pogut gaudir després del Mundial d'un català el seu fantàstic, cosa que per suposat celebrem. Presentada, per cert, ja que parlem de bàsquet femení, José, la Lliga Femenina a Madrid.
11: Sí, es va celebrar a Madrid, a la seu d'Endesa, junt també amb la, amb la lliga masculina. I bé, la lliga que comença la primera setmana d'octubre i bueno, el que tu dius, a la gala pues, va estar jugadores com Alba Torrents, la mateixa Iana Martín,
0: Iran Tichade, Iana Ortiz, la Mariona Ortiz, la catalana Martín. De la selecció, sí, sí, de Calella, sí senyor.
11: Exacte.
0: La gran, sí, sí. La gran pregunta, que... la pregunta del milió de dòlars la que et faig. Aquest bronze augmentarà l'expectació per la lliga femenina de bàsquet? Tu què penses?
11: Tant de bo que sigui així.
0: Això, aquí estem tots
11: de fet,
0: igual.
11: De fet, en les dones és el que té, l'esport que té més llicències.
0: Sens dubte.
11: Ara que sembla que, bueno, que donarà Movistar la, bueno, els partits de la Lliga Endesa, veurem cert. El tracte que li donen i si això, encara sigui en privat, però fent-li cura, cuidant el producte, aviam si fem... que sumi i que hi hagi més, bueno, que tu dius, que es pugui, bueno, que tingui més ressò, vaja.
0: Tant de bo que sí, perquè la selecció està fent la seva feina des de ja fa molt de temps, eh? Com recordàvem al Pebetero, 10 medalles als darrers 14 tornejos, la selecció femenina de bàsquet. Així que esperem que la Lliga Femenina prengui l'empenta que necessita i que es mereix. Deixem enrere el bàsquet femení i entrem en el masculí, que va viure un episodi el passat cap de setmana amb molta expectació a Tarragona, amb la Lliga Catalana, triomf del Barça, triomf final del Barça davant de l'Ilerna Lleida. Què en destaquem de la cita tarragonina, Arnau Conillera?
1: Doncs va ser una cita tarragonina amb molt de nivell, bàsquet molt de nivell durant 4 dies, amb autèntics partidassos i amb, jo crec que amb un Barça que va donar bones sensacions, tot i ser un Barça nou i que encara ha d'acabar de trobar sistemes i configuracions amb els nous jugadors. Un Lleida que té un molt bon equip i que lluitarà per competir per segurament places europees i no t'estranyi per entre estar els 8 primers de la Lliga CB, amb un Darius McGee a salari, veurem com l'afecta la lesió del lligament creuat d'Otman Diagne. Una penya que amb Elijon Ndiaye és un equip per estar-hi atent, i un Manresa, Girona, que tenen grans equips i que competiran, igual que l'Andorra, que tot i no tenir base titular, que sembla que l'afectarà aquests primers dies de temporada, va demostrar un gran nivell. Per tant, els 6 equips catalans que tindran un gran nivell i que jo crec que no patiran aquest any per baixar de categoria.
0: Patia a Can Barça, per l'ensurt que va donar Darío Brizuela, finalment forta contusió a la cama dreta, res de lesions òssees ni articulars associades, en la qual la Mamba Blanca, que podrà estar a les ordres de Sekulic en el proper torneig, que és la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona, que de seguida parlem del torneig en si, però que inclou el cap de setmana, Jordi Valle, un intent de rècord, el cau més gran de la història?
13: Sí, això és el que sembla que vol aconseguir el nostre estimat alcalde, que ja saps que tot el que sigui sortir a la foto pues, li agrada molt, i la veritat és que pues, sembla ser que hi haurà més de 800 persones, per tant això implicarà superar el rècord que té una universitat als Estats Units, per tant en teoria s'aconseguirà. Després dependrà de la gent que li fa mandra o no matinar per fer això.
0: I que no plogui, seria també un element a tenir en compte. Pel que fa al torneig, semifinals dissabte a les 6 de la tarda, Assisa Joventut, Kostner, Baskonia. Us demano un parer als tres. Com veieu el partit, Arnau?
1: Home, doncs jo després de veure la penya jugar amb Elijon Ndiaye, que fan un gran salt de nivell, no descarto que la penya arribi a la final, i més jugant a casa contra un Baskonia que no acabo de tenir del tot clar que aquest any torni a ser el Baskonia de l'any passat.
0: Tu què en penses, Santiago?
11: Sí, jo estic a la mateixa línia que l'Arnau. El fitxatge d'Ndiaye jo crec que li fa favorit a la penya, perquè a més que juga a casa, i el físic d'Ndiaye jo crec que és molt important i que li feia falta a la penya.
0: Ja, jo amb el Rubio, amb el combo Rubio, la Provito, la Valle, t'he de confessar que m'he comprat un pitet i me l'enduré posat.
13: Sí, la veritat és que seran dos dels millors jugadors de la Lliga, i la veritat és que en un penya Baskonia normalment sempre guanya la penya, per tant, no sé què més voleu que us digui.
0: Pues que se repita la història, no? A les 9 de la nit, segona semifinal, València-Barça, José al València amb Mirotić.
11: Sí, moltes sortides, moltes entrades al València, aquesta última de Mirotić, un ex del Barça. O sigui, veurem

0: aquesta semifinal. Jo crec que el Barça, la seva aposta és molt clara, amb un gran físic, amb una defensa eficient i sobretot corre. Jo a la Lliga Catalana vaig veure que era tot eren situacions que acabaven els primers segons de possessió. Si ho pot fer i manté el físic, tot i que crec que li falta un 5 al Barça intimidador encara més, però jo, com deia l'Arnau, em va agradar bastant el que vaig veure a la Lliga Catalana. Espero que guanyi el Barça i així veurem una final catalana.
1: Què te'n sumes tu, Conillera, del València-Barça?
2: Doncs jo me'n sumo un partit força igualat, a un València que crec que encara és un València com el Barça, que té moltes peces noves a encaixar, no en té tantes com el Barça, el València, però Xavi Albert també és un entrenador que poder haurà d'acabar d'encaixar i de fer-se un lloc al bàsquet professional. Per tant, poder aquí li resta una miqueta al València. El Barça em va agradar molt a la Lliga Catalana i el dono una miqueta per favorit perquè té jugadors de molt de nivell que en moments que se't complica el partit tens Panthers, Tyrese Martins, tens Robinsons, Parras, que poden resoldre el partit amb molta solvència. Tot i això, veig la semifinal molt i molt igualada, però dono un punt favorit al Barça.
1: Com ho veus, Valle?
3: Jo veig que València guanyarà per la via ràpida.
1: Per la via del cau, de la via del cloroformo. La final diumenge a les 7 de la tarda, un Olímpic que avui, Jordi, compleix 35 anys d'existència.
3: Sí, 35 anys, però bé, jo crec que algú de vosaltres l'haurà pogut gaudir més que jo, perquè, a veure, l'edat és la que és, i a veure, jo les Olimpiades del 92 no les vaig veure, per exemple.
1: La mare que et va treure. Insultantment jove. Jo també, Santiago, és el que té haver complert ja els 40, en fi. Tot abocat a l'inici de temporada el dissabte 26, una Lliga FB on tindrem també noves regles. Les antideportives donen pas a les faltes flagrants i a les disruptives, mentre que les tècniques es divideixen en dues categories també. Santiago, explica-m'ho.
0: Sí, ja no podrem escoltar això que deien d'això de esto es antideportivo. Ara no. L'aficionat haurà de canviar el tema. Doncs, com deies, hi ha dos tipus de faltes. Les flagrants, que si hi ha un contacte violent, temerari o risc d'elecció, o la falta disruptiva, que són les que tallen un atac sense opció de jugar la pilota, però sense violència. El càstig és el mateix, són dos tirs lliures i possessió, el que passa que les dues flagrants et descalifiquen i dos disruptives no. I per l'altra banda, hi ha dos tipus, com deies, dos tipus de tècniques. De categoria 1, que són de conducta, faltes de respecte, provocació o contacte de jugadors. I les administratives, que són endarrerir el joc, penjar-se de l'anell, sense motiu, que això, el càstig també és el mateix, és un tir lliure, però també canvia la penalització. En cas de dos tècniques per conducta et descalifiquen i dos administratives no.
1: Bueno, ens esperem que la gent no, aquí, Albert, no li digui amb marrau.
2: Jo aquí, Albert, he de dir que crec que la Lliga ha badat molt en el fet de que ho poden explicar els clubs, els entrenadors, els jugadors ho saben i els entrenadors també, però crec que aquí hi ha una part que és la més oblidada, tot i la publicació que han fet avui a xarxes, crec que és molt pobra i que la gent arribarà al pavelló, començarà a protestar, no tindrà raó la gent, però a la vegada sí que en tindrà, perquè amb l'antic reglament tindrà raó, però amb el nou reglament no tindrà raó, que és com el canvi en el tir, que ara si fas una acció de tir des del teu propi camp no pot ser tir, a no ser que es digui final de possessió. Penso que són coses que la Lliga ha badat molt a l'hora d'explicar-ho a l'afició.
1: Estic absolutament d'acord amb el teu comentari. Abans de la Lliga, però, arribaran els darrers amistosos. Demà a les 7 de la tarda, el Conillera està pendent del Kids Anas Manresa Leima Corunya i a 3 de 8 l'Ilerna Lleida s'enfrontarà en derbi al FIAC Girona. Avui, per cert, a les 7, a Lliga Femenina, hi ha hagut torneig a Llavaneres, allà hi era el Santiago, amb mala notícia per l'Uni Girona. Bé, és un partit de pretemporada i no té més. Jairis de Múrcia, 71, és per Uni Girona, 66, però és que les gironines guanyaven fins i tot hasta per 15 punts de diferència. I demà, primera edició de la Supercopa de l'Eurolliga. A les nostres 4 de la tarda demà s'enfronten Olympiacos i Fenerbahçe. I a les nostres 7 de la tarda, Real Madrid i Dubai, que exerceix d'anfitrió del torneig i posa la pasta. Tercer i quart lloc, dissabte a les nostres 4. La final dissabte a les nostres 7. Què us sembla aquest torneig, aquest invent de nova creació, Valle?
3: Bé, un torneig fet perquè Dubai estigui content, que és qui posa els diners, i també per fer content a Florentino Pérez, que el seu Madrid podrà jugar un torneig oficial inventat, ja que no juguen la Supercopa aquí, a Badalona, doncs bé, juguen aquesta Supercopa que té de tot menys

0: Europea perquè es juga als Emirats Àrabs Units.
1: El Florentino, que el dijous veurà la semifinal, el divendres anirà a Ceuta per lo d'Mbappé i el dissabte pot agafar un avió privat i anar-se'n a Dubai a veure la final en cas que estiguin classificats els blancs. Què et sembla tu, Conillera?
2: Doncs jo estic totalment en contra d'aquesta Final Four. A més, penso que és una Final Four que si hagués de ser europea estaria més divertit que agafessin el campió de l'Eurocup, el campió de la BCL, el campió de la FIBA Europe Cup i el de l'Eurolliga i s'enfrontessin entre els quatre. Hi hauria un clar candidat a guanyar, estic d'acord, però penso que és una forma de treure diners i que encara és carregar més els calendaris dels jugadors que estan prou ja carregats.
1: I a tu, 30 segons, Santiago?
3: Doncs estic totalment d'acord amb aquest, el que han dit tant el Valle com l'Arnau. O sigui, ja. A mi no m'agrada aquest tipus de tornejos.
1: Doncs ja, som quatre, unanimitat. Tornarem en una setmaneta a comentar l'actualitat del món del bàsquet amb el nostre de tres, amb el José María Santiago, Pirates del Bàsquet. Bona nit, gràcies, José.
3: Bona nit, una abraçada.
1: Amb l'Arnau Conillera, el Ganxo, Manresa, Records del Joder. Bona nit, gràcies.
2: Bona nit.
1: Gràcies, Jordi Valle, GNCF. Bona nit.
0: Bona nit.
4: Un reino completamente nuevo. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
5: Bienvenidos a nuestro nuevo reino Wall of Frozen. Reserva ahora en disneylandparis.es o en tu agencia de viajes. Precio 121 euros por persona y noche para ciertas fechas de enero en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
6: No me lo puedo creer.
7: Más salvaje que nunca.
6: Pelo, mierda,
8: como los cojones de un grillo.
9: ¿Todo bien?
7: No.
8: Vamos a salir ardiendo.
7: Pesadilla en la cocina. Esta noche a las 11, nuevo programa en La Sexta. Un pedazo de cadena.
10: Ya disponible en Atresplay.
11: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
1: Doncs nosaltres que anem recollint, abans actualitzo marcadors corresponent a la sisena de Lliga Primera Divisió. Finalitzat Betis 1, Getafe 0. En joc Màlaga 1, gol de Carlos Dotor, Villarreal 0. Pel que fa al tennis, la Badosa es fica a quarts de final del torneig de Sao Paulo. En vèncer l'Argentina Hortensi 4-6, 6-2 i 6-2. I ara és a les acaballes de la recta final del partit, segona jornada de la primera fase de la Lliga de Campions d'handbol. El Barça guanya per 2 gols a França. Montpellier 20, Futbol Club Barcelona 22. Nosaltres tornem demà a 2 de 9 amb més Brúixola de Radio Estadio. Que vagi bé, bona nit.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Doncs sí, ja ens ha arribat el quernes, és que els dies van passant que un no es dona compte. Bé, sí que es donen compte, ja deies, ai, no t'adones, home, sí que ho vas notant. Un ja ho va notant, que van passant els dies. El que passa és que ara fas això, ara fas l'altre, ara fas el més allà i entres en una dinàmica, en una voràgine, que deia el clàssic, doncs que els dies se't van passant, i ja quan ja més o menys agafes la rutineta, pom, ja torna a arribar el cap de setmana. Per això la vida és un acostumar-se i desacostumar-se a totes les coses. Però bé, aquí intentem a Nits de Ràdio que tot més o menys tingui la mateixa estructura, perquè així de seguida podeu saber a quin dia esteu, depenent de quines seccions, quins temes escolteu. Avui és Juernes i, per tant, comencem amb la tecnologia i els videojocs. Per ja està en aquest divendres, com a tal, 18 de setembre de 2026. Comencem el Juernes, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Una setmana més a Nits de Ràdio tenim moltes ganes de comentar el que és l'actualitat més de les noves tendències, les noves generacions, les noves tecnologies i com sempre aquí diem, hem d'intentar deixar un món millor als nostres fills, nets, descendents, al Jordi Hurtado i també a les IAs, que seran les que dominaran el món. Però mentrestant, aquí seguim parlant de tecnologia amb Dani Martín, Corso 89, vamos!
2: ¡Vamos! Què tal, David?
1: Bueno, de moment aquí seguim. Una setmana més que no ens han substituït per alguna IA o alguna cosa estranya. Jo anem... Aquí anem setmana a setmana.
2: Partido a partido, com ho dic.
1: Sí. Bueno, de fet ens fem un test de Turing d'aquests abans de començar totes les setmanes per comprovar que no hem estat substituïts per androides i no ho sabíem ni nosaltres. Que això també pot arribar a passar, és a dir, que arriba un moment en què tu siguis un androide que t'han substituït i tu no saps que no ets l'original, vull dir, perquè ja he vist tantes coses d'aquestes de ciència-ficció que vés a saber com acabarem, però és que la setmana passada, Dani, ja vam, ens vam avançar que després ha tocat molta actualitat amb les prediccions aquestes, no? De quins escenaris ens podríem portar d'aquí una dècada, no? A pensar que aquesta, diguem-ne, intel·ligència artificial superi els aspectes que podem imaginar i que com a humans i ja no només estiguin al 100% de la capacitat cognitiva humana, sinó que la superi. I per tant, doncs pugui pensar, ens explicaven els experts, que pugui pensar una manera de sobreviure o de créixer o d'evolucionar sense la necessitat que hi siguem nosaltres i es pot inventar una manera que ni nosaltres podem imaginar de treure'ns d'aquí o apartar-nos o fer el que sigui.
2: És que és tal qual, és que lo que me sorprende más es una vez más, como bien dices, es que justo estábamos hablando de todo esto la semana pasada y lo adelantábamos y me hacía mucha ilusión, mucha gracia cuando después, uno o dos días después, todos los titulares eran lo que estuvimos comentando.
1: Sí, sí, sí.
2: Y fíjate que lo que más me llama la atención es que ha habido en un programa de televisión estadounidense, no sé si lo has visto, que un poco, no sé si tú recuerdas una película de ciencia ficción llamada No mires arriba.
1: Sí, home, sí, sí, Don't Look Up, sí, sí, sí, sí, que sortía DiCaprio y... Sí, sí.
2: Que se reían del especialista cuando estaba explicando, ¿no? Cuando sí. Estaba ahí en el telediario se estaban riendo, mofando de cómo va a pasar esto, ¿no? Y un poco pasó lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Era boníssim veure les dues comparatives perquè semblava la... Bueno, és que la realitat ha superat la ficció en aquest cas. Sobretot perquè allà a la pel·lícula exageraven el fet de que la gent, fins i tot amb una cosa tan evident com que el meteorit se

0: anava costant, no em volia ni tan sols mirar. I es creava la plataforma No miris cap a dalt, simplement, doncs, per estar al marge de que és evident que era una conspiració que s'acostava a un meteorit. I en aquest cas hi ha molta gent que, no perquè sigui optimista, i jo crec que sense coneixement diu, no, això és impossible que passi. No, que passi és possible. Després ja veurem què passarà, però possible és, com tantes coses, i sobretot a la velocitat, perquè clar, ja escoltes algun expert dir, a dia d'avui és impossible. És que ningú està dient a dia d'avui. Estan dient el ritme que evoluciona les IAs, el que era capaç, no de fer un any, de fer un mes, i el que és capaç de fer ara, doncs imagineu que es va multiplicant exponencialment. No de forma lineal, de forma exponencial, és a dir, cada cop més ràpid. Per tant, imaginar el que és capaç de fer d'aquí 5 o 10 anys és que no ho podem ni imaginar, perquè no és un raonament humà. Per tant, tots aquests escenaris hi són. Que tant de bo no passi, evidentment, i que ja veurem. Però hi ha hagut moltes lectures, Dani, que anaven, per comentar-les una mica totes, les que hi han hagut, hi havia alguna que deia, això possiblement ho fan, una de les que he escoltat, perquè just abans de que sortís a borsa OpenAI, doncs deien alguns que era una forma de dir, escolta, frenem-ho perquè així no entrin més empreses al joc, que ens quedem com estem les que estem, les 5-6 que estan fent-ho, que potser havíem dit que aconseguiríem coses i potser no, i així frenem una mica les expectatives. És a dir, hi ha visions també o possibles explicacions comercials.
1: Sí, és que además, fíjate, que és curioso, como bien comentas, porque ahora parece ser que todo el mundo se ha puesto de acuerdo después de ver que ha ido cogiendo un poco de fuerza, ¿no? La posibilidad de que, bueno, a lo mejor se han abrazado a ello por algún tipo de interés, sí, ¿no? Sí, en relación al tema de que nos pudiéramos extinguir en 10 años, ¿no? Resumiéndolo muy, muy. Ahora resulta que todos los responsables detrás de las IAs dicen que sí, que habría que frenar o ralentizar, ¿no?, el desarrollo de modelos de IA avanzados, o sea, desde Darío Modell, Altman, Musk, Savis, Nadella, o sea, todos los respaldan de formas distintas. Como no, siempre hay una nota disonante, que es nuestro queridísimo Trump, que se niega, y China también pide que haya ciertas reglas, mientras eso sí continúa desarrollando modelos a toda máquina junto con robots, etcétera. O sea, China es como dice, sí, sí, pero yo voy haciendo.
0: ¿Sabes? Sí, sí, está claro, está claro.
1: Y evidentemente Estados Unidos, ante que como ve que China no acaba de torcer el brazo, pues ellos tampoco. Sí que es cierto que sale toda esta noticia en relación a cuál podría ser nuestro futuro en convivencia o no con la inteligencia artificial, y en otras ocasiones estas cosas han pasado, pero rara vez realmente las empresas han echado atrás. A mí esto me abre varios escenarios que pueden ser, cuáles pueden ser las motivaciones de estas empresas. Uno, que evidentemente si la opinión popular empieza a, digamos, creer ese titular, que eso evidentemente les afecte a nivel de economía o de uso, etcétera. Pero bueno, no creo que a pesar de ello nosotros es como en la película No mires arriba. Es decir, no vamos a dejar de usar ChatGPT.
0: Exactamente.
1: Por mucho que se acabe el mundo de aquí 10 años.
0: Exactamente.
1: Ya se acabará.
0: Exactamente.
1: No. Pero por otro lado sí creo que un poquito me genera que, fíjate, porque les puede servir bien lo de ralentizar el proceso de la inteligencia artificial después de ver que se ha hecho público todas estas declaraciones, porque a la vez, si se echan para atrás, están quedando bien de cara al público, valga la redundancia, y casualmente, evidentemente, todo el proceso y toda la tecnología de la IA consume muchos recursos. Recursos que cada vez es más complicado conseguir, o que hace que se encarezca todo. Entonces es posible que no crees que lo de la ralentización ahora, cuando han hecho caso una gran compañía a lo que se ha dicho nunca, a lo mejor es que hay un interés detrás.
0: Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, doncs allò de dir, pues mira, aprofitem això per dir, frenem-nos que ens falten materials i el ritme aquest no el podem mantenir. És a dir, aquest ritme d'evolució. Podem mantenir, per entendre'ns, el que fa ara, no? Però per seguir fent-la créixer necessitem molts més recursos, també de forma exponencial, és a dir, també cada cop més, no? I jo aquí afegiria que molt possiblement aquest nivell, diguem-ne, de recursos minerals, doncs de components, xips, etc., possiblement no arribi fins que realment no puguem minar a l'espai. És a dir, fins que no, de veritat, i si heu vist la sèrie, aquí l'hem recomanat molt amb l'Òscar, For All Mankind, la sèrie de ciència-ficció d'Apple TV, que imagina un escenari en què hi ha hagut més carrera espacial i que han pogut anar a la Lluna i a Mart i fins i tot més enllà, i el aconseguir minerals es converteix en la gran indústria, diguem-ne, de la Via Làctea, no? Per tant, quan hi hagi aquesta revolució, potser sí, es podrà avançar tan de pressa com sembla, però estic molt d'acord en que l'explicació possiblement, que no vol dir que sigui, però que la més plausible, la més coherent, vagi per aquí. A dir, escolta, i si els avisem del perill i així ens diuen que frenem i ja ens va bé frenar? Si em permets la comparació, crec que et farà riure, i els nostres oients també, jo com que sóc del món de l'atletisme, això és com que has quedat amb algú per anar a córrer, o anar en bicicleta, o fer unos largos en la piscina, i vols impressionar a l'altra persona, no? I allò que aneu fent i tal, i de cop i volta tu ja notes que no, aquest ritme no el pots mantenir. Però no ho vols dir. Sí. Llavors, esperes que l'altra persona digui, bueno, uf, sí.
1: David, tío, que sí. No puedo, ¿eh?
0: No te sigo, ¿eh? Uf, ¿y si frenamos un poco? Sí, saps què vull dir? O sigui, sí. En el moment en el que diu, podríem, sí, ja ràpidament diu sí, i vamos a ese bar, no? Doncs ho compres, Dani, que podria estar.
1: I tu diciendo, menos
0: mal. Menos más, porque, menos más.
1: Menos mal, porque ya me estaba dejando hasta mal y no puede
0: totalment
1: ser, yo vengo a entrenar todo.
0: Menos más que has dit això, perquè així jo puc dir, ah, bueno, qué lástima, porque podía seguir un rato más. No. I llavors pot ser que aquest conjunt de coses se junte el hambre con la de comer, ¿eh?
1: Tal cual, es que huele, como que ha sido muy oportuno todo esto, y que ojo, que no estuviera orquestado desde el principio, uh-huh, y que la persona que salió a hablar...
0: No, clar. Sí, jo quan ho penso així en plan pensao, jo ho veig així. Perquè ha sortit molt ràpid gent de diverses de les empreses, no només d'una. Llavors és com dir, oi, i si fem servir que algú de l'empresa digui això i ens posem una mica d'acord?
1: Y por ahora no ha aparecido muerto el chaval, así que...
0: Correcte. Això també ens fa pensar que no els hi ha anat malament. Perquè si no, allò de haz que parezca un accidente, de moment no hi ha hagut accidentes. Amb la qual cosa, al contrari, sembla que se li ha fet cas, no? Per tant, doncs, sí, totes aquestes opcions serien lògiques. Cosa que, entre nosaltres, i encara que aquí som uns grans defensors del bon ús, i en el programa, doncs, entrevistem a molta gent que en sap i sap aprofitar molt les eines i veu tots els avantatges que ens pot oferir la IA, i jo en trec molt rendiment de la IA, possiblement és una bona notícia per tots. El fet de que el procés no sigui tan ràpid, però com pot afectar des del punt de vista laboral, és a dir, es trigarà molt en veure un canvi de model de societat. Alguns diuen que potser haurem de treballar menys hores, no hi haurà feina per tothom, per tant s'haurà de treballar menys hores. Ja hi arribarem a aquest escenari, però s'ha d'arribar d'una manera més pausada. Perquè clar, és com diuen, no, però això ha passat sempre quan els transports anàvem a cavall i de cop vam anar en cotxe. Sí, però no tothom es dedicava hi havia molta gent que es dedicava al món del cavall, però no tothom. És que ara totes les feines estan en perill. Per tant, és molt diferent aquesta revolució en quant a les altres.
1: Y creo que en ese sentido va a ayudar mucho a esa tranquilidad laboral y tal. Sí. Pero no deja de ser al final también una especie de, y habrá que ver cómo evoluciona todo, de entiéndeme, el término, la expresión engañabobos. Porque a lo mejor también es verdad que mucha gente se ha empezado a enfocar en otras opciones laborales y algunas a lo mejor se están quedando sin gente, sí, mientras todo esto llega.
0: Estoy de acuerdo.
1: Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces ahí hay que ir con cuidado porque entonces, ¿qué? Puede también colapsar, pero sí, por el otro lado.
0: Sí.
1: Entonces, fíjate que uno de los titulares que te traía hoy también y que está relacionado con ello es que la generación Z está en contra de la IA.
0: Uh-huh. ¡Mol!
1: O sea, que cada vez... hay más gente, digamos, joven que está

0: dejando de lado la IA o está haciendo cosas para evitarla. Y no solo eso, sino lo que se le llamaba, corrígeme si me equivoco, que a lo mejor os digo término el digo mal el término, David, los trabajos de mono azul.
1: Uh-huh.
0: Lo que son los trabajos manuales.
1: Sí,
0: muchos
1: sí.
0: Y muchas de ellas están apostando por trabajos que precisamente no necesitan de, digamos, tecnología a nivel informática. Porque sí que a lo mejor el día de mañana robots...
1: La robòtica està avançant molt darrerament, però sí, però entonces, trigarà.
0: Ahí está, entonces hay muchos...
1: Però tornem a una cosa amb el tema aquest de la robòtica, eh? I després et recupero el fil aquest. No el... Sí. El tema de la robòtica. Un dels experts que escoltàvem aquestes setmanes al programa venia a dir, és que el gran canvi serà... Crec que era el propi Elon Musk, que ho deia, que quan els robots comencin a fabricar robots.
0: Sí,
1: és a dir, clar, això vol dir que diguem-ne la capacitat de producció i que ja no siguin ni tan sols dissenys humans, sinó dissenys màquina, que sabran exactament què més necessiten o què necessiten específicament, etc. Això anirà molt ràpid. Però tornem al punt que tu deies abans, recursos. Perquè això sigui així, es necessita una quantitat de recursos, minerals, molt bèstia, perquè és multiplicar per... Si ja hem tingut problemes amb la RAM tornant al món dels videojocs, t'ho he imaginat que hi hagin, per cada poso cometes, treballador o màquina, molts chips i molta RAM. Per tant, a dia d'avui és inviable. És a dir, tècnicament, a lo millor ja podria arribar aquest canvi, però a nivell de materials ho veig inviable. Per tant, tornem a lo mateix. És que han vist que amb aquest ritme no arribaven.
0: Podríamos decir que es como, o sea, temporalmente, podría ser que esté petando la burbuja.
1: No, es que no es una bombolla, es decir, no es una bombolla. Así como sí que hi han hagut grans bombolles, perquè no hi havia res a sota, com eren els no FTs, els NFTs, o com eren segons el mundo virtual aquell, tot això, perquè no hi havia res al darrere, sinó que era fer volar coloms. Aquí sí que hi ha. El que passa és que el que hi ha, diguem-ne, per seguir amb aquesta velocitat requereix de moltes coses que a dia d'avui són impossibles. Llavors, clar, potser els interessa més assaborir una mica més, no? El camí no corre tant, no? Possiblement vagi per aquí. I tornant al que deies del jovent, que m'interessa molt això que deies, sí que trobo que així com de seguida diuen, va, això m'ho fa la IA, tant, no sé què, sí, d'aprofitats n'hi ha hagut, i de trepes, i de que no volien treballar, hi ha hagut tota la vida. Però que la gent, el jovent en general, jo això els hi aplaudeixo, estan molt en contra. És més, ens veuen els adults, no tots, però els adults que, anem a dir, bon ús de la IA, doncs aprofitar-ho per la teva feina, per ser més productiu, tal, més ser creatiu, tal. Mal ús de la IA, tots ens volem veure una foto com eren en els 80, val?
0: Sí.
1: És a dir, d'això estem parlant. El jovent el que no tolera és lo de la foto dels 80, i crec que encerten. És a dir, el jovent considera absurd fer servir la IA per aquest tipus de coses. Llavors, passen d'això, igual com passen de les discoteques, igual com passen, no tothom, evidentment, però sí en gran massa, de l'alcohol, etcètera, és a dir, del tabac, és a dir, que hi ha molta cosa que sí, està canviant, i entre ells això. I això crec que és lògic com a reacció al que els hi amenaça el seu present futur. És una reacció lògica. És, si em permeteu les comparacions, com el moviment més hippie que va aparèixer en contra de les grans guerres. Quan hi havia les grans guerres, sobretot als Estats Units, etc., és quan més va sortir el moviment hippie com a reacció a no volem més, a hacer l'amor i no la guerra, no? Que era un dels lemes d'aquella Woodstock i totes aquestes coses. No? És a dir, que sempre hi ha una reacció del jovent davant d'allò que no li agrada de la inèrcia que està agafant. No? I això em sembla molt interessant.
0: Fíjate que a lo mejor precisamente esa tendencia de no querer ser como quienes puede ser que salve al resto.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, total.
0: Tiene un punto muy... Sí. Podemos saber en qué queda, pero...
1: Es ello, se ha quedado la tarde entretenida, ¿eh?
0: Bueno, yo creo que algo ahora de golpe volvemos a tener algo más de esperanza, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
0: No, no parece ser. Aunque es eso, ya después de todo lo que hemos comentado ya, en el que vemos que tiene sus matices, sus grises, oscuros, llámale como quieras... Pero ya es otra cosa. Veremos a ver en qué queda, pero...

0: a una tasca que pogués ser més útil per la humanitat. Jo què sé, controlar el tràfic, o no? O fer com si fossin drons i que facin així en lloc de focs artificials, pues mira, un espectacle de drones, no? Un espectacle de la mosca de la fruta. Ah, pues mira, és veritat que necessitaràs moltes perquè es vegi de lluny allò. Però vés a saber, igual...
1: Dales tiempo que alguna forma de...
0: Algo hi ha aquí. Aquí hi ha un interès. Si no hi ha interès monetari, no, la gent no aniria al món de la mosca. Fem una petita pausa i de seguida tornem aquí a més Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.